0: responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
2: Ladies and gentlemen.
1: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
3: Jazz It.
1: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It. Jazz It.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Tenim la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes, d'aquesta capsa planíssima.
3: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viu.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Tony Modulation.
4: Una persona de lo más particular.
5: Recuerda hablar lo menos posible.
6: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
2: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
1: Utilitat, no? Que funcionen.
3: Utilitat, sí. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
1: Sergi, tu portes ulleres.
2: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
1: Clar.
2: I després les de la IA.
1: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
2: 300 euros.
1: Jo pensava que més, eh?
3: Jo em pensava que molt més.
2: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
3: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors, a Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
10: Radio Show.
11: ¿Qué coño es esto?
12: Funky Tracks Radio.
13: ¿Estás escuchando?
14: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
15: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
16: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
14: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Ja seria, doncs, poc fonamentat. El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
5: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país...
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
0: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: like it. I like it. Right. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out. Right. We out, we out. We
1: out. Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
3: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'Octubre amb teatre.
3: Fantàstic.
2: Teatre amateur,
3: molt bé.
2: Que teòricament és el nostre camp més... bé, més, com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.ca.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. 1, 2, 3.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love, she wanted you to wait?

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
7: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Avui parlarem amb la Isabel Plantinet i la seva mare, la Laura Rivera Casares, autores de la saga infantil Carolina Purpurina. Trilogia que narra les aventures de la Carolina, una nena amb leucodistròfia, que es desplaça en una cadira de rodes màgica i viu el món amb optimisme i molta purpurina. La Marbico ens portarà un reportatge del concert de Rosalia a Barcelona. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem, com sempre, de la història de la tele en aquesta ocasió. Parlarem de la Lluna. Sí, sí, de l'arribada de l'home a la Lluna, però ja de fa una mica de temps. I com sempre, el racó del Toni Rovira i tu hi passarà de tot i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, no ens donarà temps de res. Benvinguts, benvingudes a la Caixa Tonta.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

cada setmana una entrevista.

0: I avui us portem una secció especial, com a vegades fem en moments doncs, així concrets, com a aquest cas. I és que aquesta setmana us portem un petit reportatge del que ha estat el concert de Rosalía, els concerts de Rosalía a Barcelona. I ho farem amb la nostra col·laboradora, la Mar Vico, que hi va ser present. I tot seguit, doncs, l'anem a escoltar. Endavant, Mar, quan vulguis.
1: Bueno, estem aquí a la cua de, pel concert de la Rosalía i anem a fer-li algunes preguntes a persones que veiem aquí que van a veure-la. I tenim aquí a la Inés. Hola, Inés.
2: Hola.
1: Estàs nerviosa?
2: Sí, molt.
1: Vinga, et farem algunes preguntes i a veure què penses de la Rosalía.
2: Vale.
1: Quina és la seva cançó que més t'emociona i per què?
2: Jo crec que la de Magnolias. És com la que més m'agrada i com les notes i la melodia és el que més m'emociona.
1: I si poguessis escoltar només una cançó seva avui, en el concert, quina triaries?
2: Jo crec que aquesta, la veritat.
1: Sí?
2: Sí, és la que, com la que més m'agrada.
1: I de la Rosalía, què creus que la fa única? Per, o sigui, respecte a altres artistes.
2: Jo crec que la seva manera d'innovar o i de buscar coses noves, crec que és el que li fa única.
1: Quina cançó seva creus que representa millor la teva vida ara mateix? Si creus que
2: doncs,
1: cap,
2: ara mateix no ho sabria molt bé, no, la veritat és que crec que cap, ara mateix.
1: Molt bé, bueno, és, també està bé aquesta resposta, no pot ser que sempre ens identifiqui una cançó. Has plorat mai amb alguna cançó seva?
2: Sí, bueno, l'altre concert amb la de Dolerme, també era una de les que més m'agradava dels altres discos i crec que és amb la que vaig plorar més.
1: I amb qui has vingut al concert avui, a veure?
2: Amb unes amigues he vingut, que són molt fans de la Rosalía.
1: Molt bé, molt bé. I si et pugés a l'escenari, què faries, a veure?
2: Ballar.
1: Ballar?
2: Sí, és que ballem nosaltres.
1: Ah, sou ballarins, eh?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé. I si li poguessis dir una cosa allà sobre l'escenari, què li diries, a veure?
2: Que l'amo, és la millor.
1: Ah. Doncs molt bé, moltes gràcies, Inés. Doncs seguim aquí a la cua per entrar al concert de la Rosalía, al Lux Tour. Estem a Barcelona i tenim una altra persona aquí per fer-li una petita entrevista. Com estàs? Com et dius?
3: Molt bé, em dic Hugo. Estic amb moltes ganes d'entrar allà i veure, perquè no tinc ni idea de res, no volia fer spoiler, i a veure què tal.
1: I de la Rosalía, quina és la cançó que més t'emociona? A veure.
3: Per mi, Dolerme, jo crec que és la que més em toca i més amb... Sí, de les meves preferides.
1: I no és d'aquest àlbum, no?
3: No, d'aquest àlbum no. Si fos d'aquest àlbum seria Magnolias, probablement.
1: Ah, molt bé. L'altra persona que m'ha entrevistat també ha dit aquesta, fixa't.
3: És que és la més trista.
1: I avui imagina't que només pogués cantar una cançó. Quina t'agradaria que fos?
3: A mi m'agrada molt el Malquerer i crec que diré alguna del Malquerer que no vaig poder veure en directe perquè vaig anar al Motomami, però no al Malquerer Tour. Llavors diria Maldición.
1: Molt bona, molt bona. Parlant dels seus diferents àlbums, quin creus que és la cosa que fa la Rosalía que sigui tan única respecte als altres artistes?
3: Jo crec... Bueno, no seria propi de Rosalía, però jo crec que la seva estètica sempre... com ella diu, ella se transforma i jo crec que cada vegada que fa un tour diferent agafa una estètica molt potent i que la diferència de molts altres artistes.
1: Molt bé, molt bé. I tenim diferents àlbums que la representen a ella, però a tu, quina creus que és la cançó o potser l'àlbum que et representa més?
3: El que més em representa, jo diria que és el Malquerer. Jo crec que és el que més em va... És el que em va introduir a Rosalía. i el que sí, el que més em representa.
1: I m'has dit que has anat a un concert seu del Motomami, no?
3: Sí, vaig anar 2022-23, no me'n recordo.
1: Molt sí, bé, i vas plorar amb alguna cançó seva,
3: sí,
1: o què?
3: Sí, vaig plorar amb Genís, sí. I Dolerme també em va emocionar molt.
1: Has vingut al concert amb qui?
3: He vingut amb la meva germana, la meva mare, unes amigues del ball i el seu pare també, una d'elles.
1: O sigui, que balles?
3: Sí, soc ballari.
1: I si avui et pugés a l'escenari?
3: Uf, em donaria un llullo, la veritat.
1: Ballaries o et quedaries parat?
3: No, segurament em quedaria parat, però després m'arrepentiria de no haver fet alguna cosa, òbviament.
1: Imagina't que puges a l'escenari allà amb ella, no sé què, estàs tot parat, però li pots dir una cosa, què li diries?
3: Que la amo, que lo es todo. No sé, és que em ficaré molt nerviós, només t'ho podria dir a l'agost.
1: Clar. Doncs moltes gràcies, Hugo, que t'ho passis molt bé en el
3: gràcies.
1: Concert.
3: Gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies, Marvico, per aquest superreportatge dedicat als concerts de Rosalia, que realment doncs, van marcar i moltíssim.

0: És aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per ser-hi. Avui acabem amb Operación Triunfo T2025, amb aquest Será Porque Te Amo, perquè ja ha començat la gira i, a més, Tinet Rovira ha anunciat que es prepara un especial 25 anys d'OT. Gràcies a Isabel Plantinet i la seva mare Laura Rivera, que ens presentaven aquesta saga infantil de Carolina Purpurina. Gràcies també a la Mar Vico, que ens ha portat aquest reportatge del concert de Rosalía a Barcelona. A l'Assumpta Vitoria, que com sempre ens porta a la història de la tele. I al Toni Rovira, amb la seva secció, que és, com sempre, una caixa de sorpreses. Porque te amo, si estoy al mundo. Recordeu que ens podeu seguir buscant la Caixa Tonta Ràdio, a les xarxes socials, així de fàcil, així de senzill. Esperem que passeu uns bons dies de Sant Jordi. I nosaltres hi tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més cosetes aquí a la Caixa Tonta. Que vagi molt bé. Adéu-siau!
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Vostè que ha reclamat a Comissions Obreres i UGT que no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i escoltin el seu clam absolutament majoritari. Així ho afirmaven des del sindicat USTEC i també demanen reobrir les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC.
2: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
1: També ha afegit que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. I precisament això ho deien després que els dos sindicats defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb Educació. Escoltem a Belén López, de Comissions Obreres.
3: Hem de posar en valor l'acord Educació, l'acord d'educació aconseguit pels sindicats majoritaris de l'educació, que són Comissions Obreres i l'UGT. I això també vull que quedi molt clar aquí. Els sindicats majoritaris de l'educació són Comissions Obreres i l'UGT.
1: I precisament seguim en plana educativa, ja que el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Segons les mateixes fonts d'educació, avui es commemora també el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs d'educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. I moment de revisar la previsió del temps per un matí que es desperta amb pluges a diferents punts del país. Marc Urguizar, bon dia.
4: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de maig aquí a Catalunya pendents de ruixats que tenen lloc sobre totes les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que ens acompanyaran també de cara a les immediates hores i que ho poden fer-ho amb molta intensitat. A més, de cara a les properes hores també sortiran alguns ruixats sobre totes les comarques de Ponent i també del Pirineu i Prepirineu més lleidatà. I a la resta es presenta un matí amb un cel ben carregat de núvols sense precipitacions. I de cara a la tarda els ruixats quedaran restringits una altra vegada al Pirineu i Prepirineu lleidatà i que aquí, repetim, també ho podran descarregar amb intensitat. En canvi, a la tarda, sobretot comarques de Girona i de Barcelona, tindrem inclús obertura de clarianes. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures en conjunt recularan lleugerament. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar en els darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. I ahir el Girona va caure davant del Mallorca i avui juga al Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Doncs això de Forjadors de Festa és una iniciativa que ja fa anys que dura a Badalona i cada any fan una exposició. I aquest any, Laia, l'han dedicat als caps grossos.
6: Serà interessant, segur.
5: Ep, llum vermella, comencem.
6: Som-hi.
5: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
6: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som divendres 1 de maig de 2026, diada de Sant Segimon i Santa Paciència. Atenció, perquè aquest és el programa número 843 de la nostra etapa digital i el 2632 de tota la nostra història, que va començar ja fa una colla d'anys, el setembre de 1989.
5: I ho hem fet tants anys i amb molta paciència. I com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem un cap de setmana ple de festes, Laia, perquè de l'1 al 3 de maig tenim cites imprescindibles de festes a Riba-roja.

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, Facebook, Instagram, X i el nostre canal de Telegram. I, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de Cultura Popular de l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: I també ens teniu a l'abast Apple Podcast, Spotify i Overcast. I, evidentment, una salutació molt especial als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
1: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu, del baròmetre casteller i les seccions habituals, dites i refranys, contes i mentides, una sopa de cançons i les històries de gegants tancaran la ronda de sancions.
2: Però ara ens n'anem cap a Badalona. La sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme acull l'exposició Forjadors de la Festa, capgrossos a l'ombra dels gegants. I per parlar-ne hem contactat amb un dels seus comissaris, l'Oriol Rodríguez Ballester.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
0: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: La sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme de Badalona acull des del dia 7 de març i fins al proper 24 de maig l'exposició Forjadors de la Festa, capgrossos a l'ombra dels gegants. La mostra, organitzada per l'Ajuntament de Badalona i la Xitxarra, el grup d'estudis de la festa, ha estat comissariada per l'Oriol Rodríguez i el Gorka Sol. Aquesta exposició reconstrueix la història dels capgrossos a la ciutat de Badalona i el seu pes en les tradicions locals. Nosaltres, al Festa Festa, ja fa uns anys que anem seguint la petja d'aquesta iniciativa que cada any es presenta a Badalona amb el nom de Forjadors de Festa i que cada any està dedicada a un aspecte de l'univers festiu badaloní. És per això que hem contactat amb l'Oriol Rodríguez Ballester, que en aquesta ocasió du el barret de comissari de l'exposició Forjadors de la Festa, capgrossos a l'ombra dels gegants. I per començar, l'Oriol ens ha fet una aproximació de la tradició i de la relació dels capgrossos i Badalona.
6: Bé, Badalona té tradició gegantera centenària, més que centenària, i també tradició de capgrossos de més de 100 anys. La primera referència que coneixem escrita sobre la participació de capgrossos en el calendari festiu badaloní és un article a la premsa local del juny de 1881, en la qual doncs, es fa referència justament a la participació dels capgrossos i també dels gegants a la processó de Corpus. Des del primer moment, la funció dels capgrossos en la festa en el que és, diguem, el municipi de Badalona bàsicament consisteix doncs, a acompanyar i a obrir pas als gegants. Per tant, podríem dir que són les figures que sempre han viscut o han format part de la festa, però a l'ombra dels gegants. Tot i això, sí que és cert que a principis dels anys 1890 hi ha algunes ocasions en les quals es fa referència de la participació dels capgrossos sense els gegants en alguns actes, per exemple, de festa major. Això bàsicament és perquè els gegants eren propietat de la confraria de Sant Anastasi i, en canvi, creiem que els capgrossos eren de propietat municipal, de manera doncs, que això fa doncs, que en alguns moments, fins que l'Ajuntament no adquireix aquests gegants de la confraria de Sant Anastasi, doncs, que són figures que puntualment participen dels actes per separat. A Badalona, fins a dia d'avui, tenim comptats més de 50 capgrossos municipals. Tot i això, avui en dia només en queden 7 d'actius, però sí que és cert doncs, que la colla de geganters de Badalona, a banda d'aquests 7, que són els que ara mateix participen bàsicament a les festes de maig, doncs, hi ha una comparsa de capgrossos dels anys 80 que està desada al local i que doncs, tant de bo algun dia pugui ser una comparsa que estigui restaurada i pugui tornar a sortir al carrer. Però bàsicament d'actius ara mateix en tenim 7.
1: Forjadors de la Festa, capgrossos a l'ombra dels gegants, té un discurs expositiu concret i una estructura de continguts i un missatge.
6: L'objectiu de l'exposició, bàsicament, és explicar doncs, a totes aquelles persones que vinguin a treure el cap doncs, què són els capgrossos, quines tipologies hi ha, quines són les diverses funcions que tenen aquestes figures, que moltes vegades fins i tot transcendeixen la festa perquè, doncs, de fet, hi ha moltes associacions o moltes escoles, per exemple, no?, que els fan servir també com a

0: eina de cohesió social o de sentiment de pertinença. Per tant, doncs, són unes figures que van més enllà del que és pròpiament dit la festa, no? El calendari festiu badaloní. I bàsicament el que fem a l'exposició és fer un viatge al llarg de la història repassant les diverses comparses que han acompanyat les quatre parelles de gegants de la ciutat. En total hi ha hagut 5 comparses. La primera de la qual tenim coneixement, doncs, data de finals del segle XIX, la segona és dels anys 20, la tercera dels anys 40, de fet és aquesta tercera comparsa dels anys 40, doncs surten aquests 7 capgrossos que actualment encara ballen pels carrers de Badalona. Hi ha una altra comparsa dels anys 70 i una darrera dels anys 80. Aquesta dels anys 80 és la que deia abans, doncs, que està conservada ara mateix al local dels geganters, però que no participa de les festes a causa de l'estat de les figures. Llavors, la idea bàsicament és mostrar la importància dels caps en la festa badalonina i, doncs, justament això, no? que la gent en sigui conscient i que els conegui una mica més a prop. De fet, en aquest sentit, la colla gegantesa Badalona al llarg dels darrers anys ha treballat per donar visibilitat, per dignificar també les figures dels capgrossos, i tenim la intenció, doncs, també que aquesta exposició serveixi per reforçar aquesta tasca que s'està fent.
1: L'exposició reuneix de manera excepcional els capgrossos d'arreu del país idèntics als que havien existit a Badalona i que avui han desaparegut.
0: Justament un dels punts forts d'aquesta exposició és el fet que hem intentat recrear de manera parcial, això sí, les diverses comparses que hi havia hagut a la nostra ciutat. És per això, doncs, que comptem amb la presència de capgrossos, per exemple, del Pla de Santa Maria, de Sabadell, de l'Espluga de Francolí, d'Arenys de Mar, de Cervelló, amb la idea justament de reunir capgrossos que són idèntics als que hi havia hagut a Badalona en un mateix espai i de manera excepcional. A més, també, doncs, per poder explicar les diverses tipologies de nens i capgrossos i les diverses funcions que poden tenir en la festa, doncs, comptem també amb altres figures històriques o de rellevància, com per exemple els nans de Tarragona o també de Montblanc. En total, en tota l'exposició hi ha més de 50 figures exposades.
1: En el marc de Forjadors de la Festa, Caps Grossos a l'Ombra dels Gegants, també s'organitzen activitats complementàries, com ara tallers, taules rodones, jornades, visites guiades concertades i visites guiades per escoles.
0: Acompanyant aquesta exposició, doncs, al llarg dels mesos de març i abril s'han fet diverses activitats. De fet, és una manera de funcionar que ja fa anys que la portem a terme aquí a Badalona. És la prèvia a les festes de maig, doncs, que aprofitem per aprofundir en algun dels elements del seguici festiu, del seguici de la ciutat. I enguany, com dèiem, ho fem sobre els capgrossos. Llavors, com deia, al llarg d'aquestes últimes setmanes hi ha hagut tot un seguit d'activitats, per exemple, dues xerrades, una sobre el taller L'Ingenio, que la va fer en Joan Pozo, també sobre la tradició centenària de capgrossos de Badalona. També hi ha hagut una taula rodona per parlar sobre capgrossos singulars, així com també la projecció del somni d'un capgross i una tertúlia sobre aquesta pel·lícula, i a més també una taula rodona sobre la caracterització que es fa dels capgrossos actualment. A més, també s'han fet dues visites guiades al llarg del mes d'abril i, a més, també s'han, doncs, fet tot un seguit de visites enfocades a la comunitat educativa de la ciutat, justament perquè els més menuts de Badalona, doncs, coneguessin també en profunditat tots aquests capgrossos.
1: L'Oriol Rodríguez ens convida a veure Forjadors de Festa, Caps Grossos a l'Ombra dels Gegants.
0: Fer aquesta exposició realment fa força mesos que ens hi vam posar. Hem començat a treballar a l'estiu de l'any passat i han sigut, doncs, força mesos de molta feina, de documentar-nos, de llegir molt, de visitar l'arxiu municipal, de consultar l'arxiu de la colla de geganters de Badalona, de parlar amb força gent. Per tant, doncs, realment ha portat molta feina, però estem molt contents del resultat final, de com ha quedat. De fet, aquesta exposició ha estat organitzada per l'Ajuntament de Badalona, concretament per l'àrea de cultura, també per Xitxarra, que és el grup d'estudis de la festa de Badalona. El disseny ha anat a càrrec d'en Marc Viamonte i els comissaris, doncs, hem estat en Borca Sol i jo mateix, tots dos geganters d'aquí de la ciutat. L'exposició, si voleu anar-la a visitar, que ja esteu més que convidats i convidades, doncs la trobareu a la sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme. Això és a la planta baixa d'aquest edifici. És un edifici molt vistós, de color blanc, que hi ha a la cantonada dels carrers Sant Francesc d'Assís amb Francesc Layret, que això és a prou feines, mig minut a peu, a tot estirar del mateix Ajuntament de Badalona, i és una exposició que la trobareu oberta fins al 24 de maig. Qualsevol, doncs, més informació la podríeu trobar, per exemple, a la pàgina web de l'Ajuntament de Badalona.
1: Moltes gràcies, Oriol Rodríguez Ballester, cocomissari amb Gorka Sol, de Forjadors de la Festa a Capsgrossos a l'Ombra dels Gegants, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
1: I seguim a Badalona, però ara a través de la música. Escoltarem en David Ros i el seu tema titulat, precisament, Badalona. Cabo.

0: Rambla tan plena.
1: Gràcies, en David Ros, per portar-nos a la festa badalonina amb aquest tema que acabem d'escoltar. I ara connectarem amb l'actualitat del món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Constantí acollirà el pròxim 10 de maig la gran festa major dels Tres Tombs, la 29a trobada nacional. Es tracta de la culminació dels actes que es faran a la vila tarragonesa amb motiu de la seva capitalitat d'aquesta gran tradició i també de les múltiples mostres que s'han anat fent durant els últims mesos arreu del territori, com explica Andreu Bernadàs, president de la Federació Catalana dels Tres Tombs.
5: En aquests 4 mesos fan quasi 85 festes. Quan han acabat la gran majoria d'activitats és quan es fa la trobada nacional per una miqueta posar en comú totes les activitats i experiències que han tingut els pobles conjuntament.
4: D'aquesta manera, l'aplec serveix per reivindicar i difondre una tradició profundament arrelada a la cultura popular i vinculada històricament a Constantí, al seu passat rural i al protagonisme dels animals. La jornada s'iniciarà amb un esmorzar traginer a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, amb l'actuació de balls de cercavila de la Societat Cultural i Recreativa al Casino i Esbar Dansaire Constantí. Tot seguit és quan comença l'acte central, una cavalcada de participants i carruatges procedents d'arreu del país pels carrers del municipi. De moment, són 64 les associacions inscrites, que portaran a Constantí una 80a de carruatges per fer la desfilada. Només amb els participants es mobilitzen al voltant de 600 persones i 270 cavalls, tots units per celebrar aquesta gran tradició. Per qui prefereixi la dansa tradicional, el mateix dia 10 de maig té una altra cita, el 69è aplec d'esbarts a Montserrat. A l'emblemàtica abadia són convocats diversos esbarts del territori en una jornada de germanor, emoció i cultura. És organitzat per l'Obra del Ballet Popular i des de fa uns anys també per l'Agrupació d'Esbarts Dansaires i es tracta d'una molt bona forma de comprovar i viure en primera persona l'important teixit d'esbarts de dansa tradicional català. I així ho explica Carles Masjoan, president de l'agrupació.
6: La intenció és que l'aplec sigui un reflex del que són o que està fent els esbarts en general. Fer una mostra del que realment estem fent.
4: La Diada, com cada any, comença amb una ofrena floral i una dansa en honor a la Rosa d'Abril, en un episodi conjunt i participatiu. Després dels parlaments i la missa conventual, s'inicien les 10 danses tradicionals escollides per aquesta edició i actuen tant grups infantils com cossos de dansa o veterans i ho fan amb una copla que toca la música en directe. L'última dansa, per acabar en alt, serà la cèlebre sardana És la Moreneta. Des de l'agrupament s'encoratja als bars que encara no s'hagin inscrit i puguin estar-s'ho pensant que s'animin a viure un dia tan significatiu en un espai únic.
1: Moltes gràcies, Emma. I del Tornaveu passem a les places castelleres per repassar el baròmetre casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
7: Companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han clavat el primer 4 de 8 amb l'agulla de la temporada. No ho feien des de l'octubre del 2024. Per la seva banda, la Vella Valls ha fet el primer 5 de 8 del 2026, el millor castell fet mai a Tortosa. Els moixenguers d'Igualada han fet a casa una doble estrena, el 2 de 8 i el 7 de 8. Els vinyers de Terrassa, per la seva part, han tret al carrer el 2 de 8. Sant Pere i Sant Pau s'han firat amb l'estrena del 4 de 8 i també del Pilar de 6. I les Joves de Valls han posat com a sostre el 3 de 8. I els Bordegassos de Vilanova l'han coronat. Els castellers de Lleida, més, han completat el 4 de 8 més matiner de la colla. En els castells de 7, els castellers de Terrassa han estrenat el 3 de 7 per sota i el 7 de 7. Els nens del Vendrell han sumat el 5 de 7, els nois de la Torre han estrenat el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla, els castellers de Sarrià han tret el 5 de 7 i el 7 de 7, els castellers de la Sagrada Família el 7 de 7, mentre que els grocs de Castelldefels i els marjaners de Guissona han sumat el 3 de 7 amb l'agulla. Els esperxats de l'Estany, els liles de Cornellà i els montserratins d'Esparreguera han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla. Els xiquets de Cambrils, els del Foix de Cubelles, els magentes de Sant Feliu i els guillets de la Selva han revalidat bàsics de 7. Per la seva banda, els xicots de Vilafranca han posat el 3 de 7 de tercer millor castell. Finalment, els texans de Mediona han descarregat el Pilar de 5, els gatos de Madrid han revalidat el 2 de 6 i els matossers de Molins de Rei han eixamplat la gamma. Per últim, els encantats de Vegas han obert la temporada amb castells de 6 i laietans de Gramenet i passadors de Sant Adrià ja tenen 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que ho podeu consultar al llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve, i a tot l'equip que feu possible el Baròmetre Casteller i que cada setmana puntualment ens el porteu aquí, al Festa Festa. Fins la setmana que ve. Festa, festa, i que es faci fotre qui no li agradi la festa
2: nostra. Festa, festa, i que es faci fotre... Festa, festa, la cultura popular i tradicional i el món associatiu a la ràdio i a internet. Tinguem la festa en
0: pau. I ara anem cap a les Terres de l'Ebre amb la veu inconfusible de l'Arturo Gaya, que ens canta Ets tan pobre que només tens diners.

0: Un gran tema d'en Gaia que sempre ens fa reflexionar.
1: Festa, festa!
0: I parlant de reflexions i de saviesa popular, ja tenim aquí el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies, a la secció Dites i refranys.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Endavant les atxes. Sense atxes ni destrals. Som-hi, va. Les atxes són els ciris grossos que obrien el pas en determinades processons de Setmana Santa. Primer passaven les atxes i després la resta de la processó. Era l'indicatiu que la processó avançava. Talment com quan en la construcció d'un castell les gralles comencen a sonar quan pugen els terços, terços amunt. Ara és un crit d'ànim determinat per emprendre una decisió valenta i decidida. Quan ens donem ànims per emprendre una acció, malgrat les dificultats que s'endevinen. Doncs això, endavant les atxes.
5: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per acostar-nos un cop més la riquesa del nostre refranyer, de les nostres parèmies, vaja.
0: És el moment de saludar en Ramon Vilà i els seus Sons de la Tradició. Avui ens porta una peça curiosa, La naranja nació verde.
2: Ves de festa.
3: Sons de la Tradició. Amb Ramon Vilà.
6: Els cants de llaurar i tots els fonocomportaments que eren propis d'aquesta activitat evidenciaven uns coneixements del temps i de l'espai en relació al terreny físic i a la música per part del cantador, per tal com l'expressió musical de les fórmules que componen els cants amb aquesta destinació, les seves frases, eren allargassades o reduïdes segons les distàncies diferents que presentaven els solcs que calia llaurar. L'home i l'animal, en alguns indrets encara es llaurava a matxos en el moment de les nostres enquestes, es prestaven a un joc a través de la música i de l'expressió del cant, joc de signes acústics i dinàmics. El document que avui escoltem el va recollir en Josep Cribiller a Tivissa, Ribera d'Ebre, l'any 1973, de l'informant Antoni Brull.

0: I tant que Nació Verde. Moltes gràcies, Ramon Vilar, i ens retrobem ben aviat.
1: Festa, festa!
0: Ara una col·laboració ben especial que uneix generacions i estils. Escoltarem Abril, Pep Gimeno, Botifarra i els Figaflaves, amb el tema Aimareta.

0: I després d'aquest Ai Mareta, interpretat per l'Abril, Pep Jimeno, Botifarra i Figaflaues, entrem en el terreny de la imaginació. Benvingut, una vegada més, Albert Estengre i les teves contes i mentides.
1: Festa, festa.
2: Contes i mentides.
1: Amb la col·laboració de VilaWeb.
2: Amb Albert Estengre.
3: Les llegendes i els contes, de vegades són veritat i de vegades no se sap. I ara jo no ho sé. Hi ha una llegenda catalana que parla de com és que es va crear la senyera, la de les quatre barres, que diu que hi havia el comte Guifré el Pilós, i aquell comte se'n anava a tallar amb el rei, i en el comte el varen ferir, que em sembla que el varen matar i tot, però vaja, el varen ferir, i li brollava sang d'aquí, del costat, i va venir el rei, i li va dir, comte, no us amoïneu, perquè aquesta sang servirà perquè tots els catalans tinguin un emblema que els faci únics. I aleshores el rei va mullar la seva mà, els seus quatre dits, en aquella sang del comte i va agafar l'escut, l'emblema daurat del comte. I en aquell emblema daurat hi va posar les quatre barres de sang que han esdevingut la senyera catalana. Doncs bé, hi ha aquesta llegenda que diu això, però és que n'hi ha una altra, que ara us l'explicaré, que diu que el rei va fer això, sí, però que no ho va fer amb les quatre barres, sinó que ho va fer amb els cinc dits i en va fer cinc de barres. Jo no sé, però escolteu això i decidiu. Decidiu com és que va anar en realitat. Diu una altra llegenda que el rei Jaume I, el conqueridor, el català rei Jaume I, se'n va anar cap a València, i a València va fer fora els sarraïns, i quan varen guanyar la ciutat de València i varen poder fer aquell nou reialme, vet aquí que les notícies varen córrer i varen arribar a Barcelona, i a Barcelona, a Palau, ho varen saber la reina i les altres dames de la cort, que eren les esposes dels cavallers que eren a València barallant-se, fent fora en els sarraïns en aquella guerra. Quan a Barcelona ho varen saber, totes aquelles dones, la reina i les dames de la cort, varen estar contentes, molt, moltíssim. I per donar una sorpresa en el rei i en els seus esposos, varen decidir totes elles pujar al damunt de les carrosses reials i tirar avall, vaja, anar cap a València a donar una sorpresa en els seus esposos. I ho varen fer. Sense rumiar-hi gaire, em sembla. Bé, la qüestió és que ho varen fer. I varen tirar avall, avall, avall. I conforme anaven sortint de les terres que eren catalanes des de ja feia molt, anaven entrant en aquelles terres que eren catalanes des de feia poc. I com que feia tan poc, en aquelles terres encara hi havia sarraïns. I els sarraïns, de mica en mica, eren més i més i més. I varen arribar a un poble, que no sé quin poble era, però on les dames de la cort i la reina mateixa varen anar mirant, i varen veure que tot eren sarraïns. I varen començar a tenir una miqueta de por, amb raó, eh? Els sarraïns, de mica en mica, s'acostaven cap a la carrossa. Veien que hi havia la reina i les dames de la cort i varen estar a punt, varen voler pujar a la carrossa i endur-se en aquelles dones, en aquelles dames i a la reina també, endur-se-les i fins i tot potser matar-les. I això haguessin fet si no hagués estat perquè un cavaller, el cavaller Marola, que veient allò que veien aquelles dames, els hi va anar al darrere amb uns quants soldats. Doncs quan el cavaller va veure que tot allò passava, va treure l'espasa i fent un crit ben fort va espantar a tots els sarraïns i els sarraïns se'n varen anar i ell va fer pujar a les dames una altra vegada a la carrossa i se les van tornar a Barcelona i les va salvar a totes. Doncs bé, quan això va passar, el rei ho va saber. I quan el rei va tornar a Barcelona, va demanar per veure el cavaller de Marola. Cavaller, heu fet una gran gesta, un gran acte. I com que us estem molt agraïts, tots els cavallers, i jo també, que sóc el rei, demaneu el que vulgueu. Paraula de rei, de jo mateix, que ho puc tot perquè sóc el rei, que us donaré el que em demaneu. I el cavaller Marola va pensar, jo puc demanar el que jo vulgui. Jo puc demanar el que jo vulgui. I rumiant, a veure què podia demanar al rei que li donaria, li otorgaria el desig que ell tingués. El cavaller estava així, ai, dubtant, què vull. Vinga, cavaller, digueu-me què voleu. Qualsevol cosa, paraula de rei és dada. Demaneu. El cavaller ja sabia què volia, ja, però no gosava demanar-ho. Digueu-me, doncs. I el cavaller, ai, és que... Majestat, és que... És que no ho sé. Digueu-me, què voleu? I el cavaller, finalment, ho va demanar. I va dir... Mireu, majestat, el que jo voldria, el que m'agradaria més tenir, seria una barra de sang de les de la senyera. El rei es va mirar al cavaller, però com que li havia donat la paraula, li va atorgar. Se'l va mirar pensant que allò no hauria de ser, però com que li havia donat, ja us ho he dit, li havia donat la paraula, va ser. I d'ençà de llavors, que el cavaller de Merola, en aquell escut que ell tenia, que era una mena d'aigües així, i té en el mig una barra de sang de les que hi havia hagut en la senyera catalana, perquè es veu... D'això ho penso... Escoltant aquesta llegenda, es veu que la senyera catalana llavors no en tenia quatre de barres, sinó que en tenia cinc. N'hi varen donar una en el cavaller de Merola i vet aquí que d'ençà de llavors la senyera és com és ara amb les quatre barres. Què n'hi ha de veritat? Què n'hi ha de mentida? No ho sé. Però la senyera és la senyera. 4, 3, 2, 5, 10 barres. La senyera tant li fa. És la nostra, és la catalana.
4: Gràcies, Albert Estengre, perquè ens portes... Fa molts anys que ens portes contes i mentides, però sobretot ens fas fer volar l'imaginació, perquè aquestes històries que expliques ens captiven. I ara arriba el moment de la sopa de cançons amb en Noé Ribas. Avui ens cuina una peça de l'Àngel Davant, la filla del gran pirata.
1: Fes ta festa.
2: Sopa de cançons.
5: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
6: L'Àngel Davant és un animainador i bufador de somnis que va néixer, viu i treballa a Girona. És pedagog i professor d'institut. Fa 40 anys que es dedica als espectacles infantils i familiars. Segur que l'heu sentit alguna vegada, ja que és tot un referent intergeneracional. Paral·lelament, s'ha dedicat a la recollida i divulgació de cultura popular, recitada i cantada, i ha elaborat materials didàctics molt diversos per a les escoles. Destaca el seu esplèndid recull de les festes, tradicions, poemes, cançons i curiositats del Nadal, entre molts d'altres. L'any 2001 va rebre el Premi de Normalització Lingüística atorgat per l'ADAC, Òmnium Cultural, per votació popular. L'any 2004 va rebre el Premi Honorífic d'UNICEF a la Solidaritat i l'any 2009, juntament amb els Síndics d'una mà, va rebre el Premi Reconeixement Infància de la Generalitat de Catalunya de mans de la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania. A televisió va treballar per Terra d'Escudella i Quitxalla, que s'emetia per la 2. A Quitxalla, fins i tot, tenia una secció fixa cada dissabte. Tornant a la seva música, cal destacar la seva manera de crear cançons, amb unes lletres divertides, originals i molt imaginatives, i unes músiques molt personals, que acompanya amb la seva guitarra i una veu profunda, juganera, captivadora. I per acabar, dir que és un comunicador nat, un hipnotitzador del públic. Però res millor que escoltar una de les seves cançons perquè descobriu vosaltres mateixos tot això que acabo de...

0: Hem escoltat l'Àngel Davant i la seva cançó La filla del gran pirata, del disc A tot drap, publicat l'any 2005 per Produccions Origami.
1: Moltes gràcies, Noé, per aquest tast musical. I per tancar la ronda de col·laboracions d'avui, alcem la vista per trobar-nos amb les històries de gegants. Amb el guió de Nico Alonso i la veu de la Berta Miró, avui ens parlaran dels gegants del castell de Santa Florentina de Canet de Mar.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants del castell de Santa Florentina de Canet de Mar són uns dels més desconeguts del país, però alhora són uns dels més enigmàtics i encisadors. Els gegants s'estrenaran formant part de la comparsa pròpia del castell, ben avillada i nombrosa, i que sembla ser fou construïda en motiu de les festes d'inauguració de la fortalesa. Ricament vestits, segons disseny de Joaquim Renart, foren els guanyadors del concurs de gegants, nans i monstres típics de les festes de la Mercè de Barcelona de l'any 1902, fet que els va donar a conèixer. Els gegants són d'estil romànic, tot i que els nans que els acompanyen són d'estil gòtic. Segons Joan Bassas, el disseny i la idea fou de Ricard de Campmany i Roure. El constructor fou Dionís Renart i els vestits els feu en Carles Casamitjana. Ràpidament desapareixeren de la història dels gegants catalans, degut al seu mal estat de conservació i la dificultat de trobar portadors, tot i que l'any 1987 se'n fan unes còpies dels caps a càrrec de Manel Casserres Boix, però aquestes mai han vist la llum del sol. Actualment es conserven els gegants vells, gairebé al complet, i dels gegants nous, els caps i les estructures.
5: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró, i amb els gegants de Canet de Mar, aquest Festa Festa 2632 va arribant al seu final. Festa!

0: Volem agrair de tot cor la feina de tots els col·laboradors i col·laboradores que hi han participat en el programa d'avui, que són l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, en Noé Ribas, en Nico Alonso i la Berta Miró. Moltes gràcies a tots i totes per la vostra feina.
1: I per descomptat a tot l'equip habitual que fa possible el programa setmana rere setmana. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Adell i, finalment, els que hem posat la veu, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. I marxem, tornant a Badalona, tal com hem començat. Us deixem amb la sardana Nit de pluja a Badalona, de Marc Timón, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt i molt bé. Adeu.
0: Adeu.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut. Cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. I aquest curs, Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. Precisament parlant d'educació, ahir 1 de maig, a la vaga del Dia dels Treballadors, els diferents sindicats d'educació van mostrar distonia. Des d'USTEC van reclamar a Comissions Obreres i UGT que, en paraules seves, no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i reobrin les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
2: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
1: Yolanda Segura també va afegir que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit després que els dos sindicats principals que acabem de mencionar defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb el Departament d'Educació. I parlant precisament també de vagues, avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens. I seguim repassant, ja que a nivell català, ja que es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la capacitat en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal i l'europea. I parlem en cultura, ja que Ginestà ha engegat una nova gira ahir divendres en el marc del Festival Estrenes, amb la presentació del seu 5è treball. Gira tot igual, però diferent. Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Julià Serrasolses han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona. Ja ens n'anem a Falset, on el govern, l'Ajuntament i l'IRTAN impulsen un nou celler de recerca enològica i digital i sostenible amb una inversió de 4 milions d'euros. El projecte, batejat com a Enolab.cat, s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar, que el consistori va comprar ara fa 4 anys. Ja en els esports, el Girona cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Per la seva banda, el Barça avui juga contra l'Osasuna a les 9, un partit on, si el guanya, tindrà la Lliga quasi al sac, depenent de si el Madrid perd o guanya contra l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
6: Estàs escoltant?
7: Bon dia, sardanista.

0: Setmanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, el programa sardanista de Premià Mèdia, que us les fa arribar a casa de la, a casa dels nostres oients, a la freqüència del 95.2 de la FM, diguéssim, del dial del vostre receptor. I també, si esteu més lluny de la ràdio d'acció d'aquí de Premià Mèdia, és pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
2: Sí, i anirem dient els números als nostres oients. Han de marcar per posar-se en contacte uns numerets que ja us els direm. Però ara mateix el que hem de dir és que són les tres paraules clàssiques que obren el programa d'avui i cada dijous. I el fem en directe, ja que és això, dijous. I el dijous que fa, què passa? Que hi ha mercat, sardanes i arròs. El mercat ja fa estoneta que funciona i nosaltres, amb la nostra vitalitat, farem funcionar les sardanes. Després, al migdia, ja vindrà l'arròs.
1: Sí, exacte, això ja vindrà més tard.
2: I tant. I farem funcionar les sardanes a Premià Mèdia a les ordres del company Carles Soler, que el tenim controlant la taula de so i les línies telefòniques. Bon dia, Carles.
1: Bon dia. I avui, aquí a l'estudi, posant-hi la veu, com heu pogut sentir, l'acompanya Maite Llatjà i un servidor de vostès, Joan Vinyals. Bon dia, Maite.
2: Bon dia a tothom. Encarem el programa número 834 de Fem Rotllana. I tot esperant que hàgiu gaudit d'aquest dia de Sant Descomunal i també...
1: Bueno, volia dir de Sant Jordi.
2: De Sant Jordi.
1: Però que m'ha faltat el Jordi.
2: Però està claríssim que és el Sant Descomunal. I també volem felicitar totes les Montserrats, que dilluns passat, el 27, també d'abril celebraven el seu sant.
1: I tant.
2: Doncs la primera sardana d'avui la dediquem a tots, als Jordi, Georgines, Montserrats i a totes les mares que diumenge que ve.
1: Exacte.
2: També serà aquest dia, el dia de la mare, eh? Vale. Doncs també aprofitem per dedicar-la a una parella que som la Montse i en Joan, que els uneix el dia de Sant Jordi especialment, perquè celebraven l'aniversari de casament.
1: Exacte.
2: I tots els seus amics i amigues de les sardanes els volem felicitar. I per aquesta dedicatòria escoltem, acompanyats de la Cobla Mediterrània, la sardana del compositor de Sant Feliu de Codines, l'Agustí Serratacó, a la mare.

0: Acabem d'escoltar la sardana A la Mare, d'Agustí Serratacó i Costa, estrenada l'any 1976 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla Mediterrània. Aquesta sardana va ser accèssit del Premi Joventut de la Sardana de l'any 1976. Nosaltres l'hem dedicat a tots els Jordis, Georgines, Montserrats, a totes les mares també.
1: Sí,
0: aquests dies
1: per totes
0: hem fet
1: les mares,
0: Sants,
1: que diumenge que ve és el seu dia.
0: I diumenge, exacte. I també a la Montse i a un servidor de vostès que celebraven el nostre aniversari de casament el mateix dia de Sant Jordi.
1: Quants anys, Joan? Ara no sap.
0: Ara no sé si són 13 o 43. Potser... 43 anys que ens aguantem
1: molt
0: el dia
1: bé
0: de Sant Jordi. De part de tots els amics de les sardanes. Moltes gràcies.
1: Enhorabona, de debò. I heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, el 95.2 de la freqüència del dial del vostre receptor i també per internet al portal web premiamedia.cat. I podeu trucar al 93 752 2544 o enviar un WhatsApp de veu o de texta al 649 19 82 07.
0: Exacte, si truquen al 93 752 2544 és el telèfon del directe.
1: Parlaran amb en Carles
0: i amb nosaltres, que
1: després
0: aquí en directe, d'acord? I poden fer les peticions que vulguin.
1: Sí.
0: I el que hem de fer és continuar endavant. Hem d'informar també, anem informant, de que els Amics de la Sardana, juntament amb l'Amistat, organitzem un curset per aprendre o perfeccionar a ballar sardanes cada dimecres de 7:15 a 8:15 de la tarda.
1: Sí, sí.
0: A la sala de dalt de tot del Centre de l'Amistat. I una ballada de sardanes que aquest cap de setmana tenim molt a prop, a la plaça d'Ocata del Masnou. Diumenge, dia 3, a 11:45 del migdia, tenim allà una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà.
1: Sí. I, Joan, saps què? A continuació tenim que escoltar una sardana de les relacionades d'aquestes dels Premis Preludi. Del...
0: Ah, exacte,
1: però hem
0: sí
1: de... Jo diria alguna
0: cosa. Digues.
1: Pues que aquest any... No anirem, no farem autocar.
0: No, això també ho hem de dir, ja ho teníem previst.
1: Ho hem d'explicar perquè ja ho tenim clar.
0: L'excursió que havíem de fer a la Garriga per anar a veure aquesta final...
1: Exacte.
0: Finalment no la farem.
1: No es fa.
0: No la farem per una sèrie de coses que hem... que hem vist, de que el teatre queden molt poques localitats ja,
1: sí,
0: s'han vengut super de pressa,
1: sí,
0: les entrades.
1: Ahir,
0: en
1: va
0: 24
1: començar.
0: Hores.
1: Sí.
0: I, a més, trobem que és un horari una mica...
1: És un canvi molt radical
0: canvi
1: dels
0: molt
1: altres
0: gran,
1: anys.
0: És a 8:45 o a 9:00 del vespre.
1: Sí.
0: Tornaríem a arribar aquí com a 12:00 de la nit,
1: sí,
0: i pensem que millor...
1: No,
0: suspendre,
1: perquè...
0: i anirem avisant també tota, sí, la gent que s'ha apuntat, sí, suspendre aquesta sortida a la Garriga el dia 30 de maig.
1: Això és el que hem decidit.
0: Però no a la Garriga, sinó aquí. Tenim un oient
1: en
0: que ens vol
1: truquen,
0: trucar.
1: Sí. Bon dia.
2: Sí, hola, bon dia, sóc la Salva.
0: Hola, Salvadora, digues.
2: Volia demanar una sardana.
0: Sí.
2: Per 6 i el 7 de maig.
0: Sí.
2: En Josep, el meu net, i la Magalí, la meva neta. El 6 al 7 de maig.
0: Josep i Magalí, que són els nets.
2: Sí,
0: molt
2: són
0: bé
2: els nets.
0: Se'n fan a l'aniversari, clar, no?
2: Sí, no són germans, són cosins.
0: Ja. A veure, que el dia 6 en Josep, pot ser?
2: Sí, sí, i el 7 la Magalí.
0: I el 7 la Magalí.
2: I voldria aquella sardana d'en Jordi León...
0: D'en Jordi León?
2: Gresca, que vol,
0: ah,
2: i
0: sí,
2: Vall de Rams.
0: Com que n'hi ha unes quantes gres, que Tabola i Vall de Rams. Molt bé.
2: Sí, molt bé.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho faríem, sí, el dia... Sí, el diumenge que ve... A veure on estem aquí. Diumenge que ve serà... O sigui, dijous que ve serà dia 7. Sí, sí.
2: Ah, bueno, pues ja està.
1: Serà dijous, sí.
0: Serà... Un ja haurà passat i l'altre serà el mateix dia.
2: Bueno, i després tinc altres coses que ja m'anirà dient, perquè és aquest mes tinc molta cosa.
0: Perfecte, i avui tornem a portar-la a tota vela, eh?
2: Ai, que bé. Has de dir la veritat, que el dissabte,
0: sí,
2: no sabia si ho feia, ho vaig posar i la vaig sentir, eh?
0: Ah, bueno.
2: Si la voleu tornar a posar, jo ja la vaig sentir el
0: sí?
2: dissabte.
0: Doncs, sí, doncs amb el teu permís ens la saltarem.
2: Ah, bueno.
0: Així,
2: va ser fantàstica.
0: Tu clar que sí.
1: Molt bé.
0: Més que res, perquè
2: bueno,
0: com que anem una mica tapaïts també d'allò,
2: ah, bueno,
0: i ja està fet, doncs gràcies,
2: bueno,
0: eh?
2: Pues una altra setmana que... Els demanaré altres sardanes.
1: Molt
0: perfecte,
1: bé, Salvadora, fantàstic.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé, adéu, bon dia.
0: Bon dia. Doncs fem una cosa. Anem cap als Premis Preludi?
1: Clar, som-hi. I escoltem aquesta.

0: Porta
1: doncs
0: oberta.
1: Aquesta, va, ja està. Aquesta setmana escoltem l'obra que es va classificar en el capítol 5è i amb la modalitat de premi musical. És una sardana de l'intèrpret de tiple del cardonenc Xavier Ventosa, i que incorpora l'instrument de la barítona i que ens ofereix la cobla La Llobregat. Es diu A la forja d'un nou so.

0: A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa i Molner, estrenada l'any 2025. Naturalment, l'hem escoltat pel Cobla La Llobregat. És dedicada a Jordi Campos i incorporava aquest instrument que és la barítona. Que té aquest so tan dolç, és molt...
1: Sí, és un so molt maco. Sí, sí, i tant.
0: Aquesta sardana és seleccionada al capítol 5, com deien, dels Premis Preludi, per la categoria musical.
1: Molt bé.
0: I tenim més oients que volen passar per antena. Dos oients que volen passar. Bon dia!
2: Hola, bon dia. Hola, Maite.
0: Hola, bon dia.
1: Ara no sé qui és, perquè no
0: sé... És la Teresa?
2: Sóc la Teresa.
0: Ah, hola, Teresa, què tal?
2: No. Sí, vosaltres?
1: Ah, sí.
0: Mira, aquí...
1: No ho sento bé.
0: Aquí amb les sardanes i les habaneres, com sempre.
2: M'has donat una mala notícia,
1: Per què?
2: Perquè jo us esperava el dia
0: 3. Ah.
1: No, però ja ens veurem, ja.
0: Bueno, igual ens veiem.
2: Sí, home, sí,
0: coi. Sí,
2: jo ja tenia tota la il·lusió i em dic, ai, on Joan, que el quedaré
0: jo. I així ens coneixem. Ara mateix, ara ho parlàvem amb la Maite, també. Dic, és que personalment
1: sí, no ens
0: sabem, coneixem.
1: No ens coneixem.
0: Dic, jo sé que aquesta senyora li agrada molt els gats, tens tot el WhatsApp li ensenyant la foto dels gats que tens, però personalment no d'allò. Però bueno, segur que ens veurem un moment o altre.
1: Sí, ens veurem, perquè nosaltres hi anirem. El que passa és que, clar, ja seran a les 9 del vespre, ja serà tard.
2: No,
1: ja.
2: És que també, de fet, és un horari una mica tard.
1: Molt tard per nosaltres.
0: Ja.
1: Sí.
0: Això i que el teatre, que no el conec, però deu ser un teatre una mica petit, aquest d'aquí de la Patronat.
2: No, estàs bé.
0: Ja, però clar, com que són coses que sempre va molta gent, s'han vengut les entrades, però de seguida...
2: És un més gran... de l'Alhambra. Aquest és molt més gran, és més espaiós, més gran.
0: Sí?
2: L'Alhambra. Sí.
0: Ja, l'Alhambra és aquell del que hi ha al cinema, també, no?
2: Ah, exacte.
0: El carrer central, ja, sí.
2: Ah, exacte, sí.
0: Molt bé. Bueno, molt bé, Teresa. Digue'ns.
2: Això, que me n'en recordo, encara. Les sardanes, per la setmana vinent, la sardana, la meva àvia, oi?
0: Sí, l'Havanera.
2: Sí, perdona, l'Havanera.
0: Sí. La meva àvia.
2: Sí.
0: O sigui, hi ha el meu avi i la meva àvia, també.
2: Exacte.
0: Doncs molt bé.
2: Per això m'han recordat. No, la dic, ara quan es parlaré amb ells, s'entendré en blanc.
0: No, pateixis. Ja ho tenim apuntat. Com sempre, la primera de la segona hora serà la meva àvia.
2: Molt bé.
0: D'acord, Teresa?
2: Bueno, anava a dir us saludo a tots, a tu, a la Maite, a en Carles, ja l'he saludat, a tothom. Volia felicitar la Montse, que és de Tona, que també us escolta, la meva amiga.
0: La Montse de Tona, molt bé.
2: Sí.
1: Saludada,
0: doncs, mira, tenim una altra clienta apuntada.
2: Sí, vull dir que jo ja li vaig dir, ostres, i li vaig passar el d'allò, i diu, sí, aviam si... És que li fa vergonya, dic, però jo l'animaré, perquè avui la veuré, que avui que us truqui, home.
0: Clar que sí. Passa-li el telèfon. Bueno, ja el anem dient,
1: sí,
0: aquí.
1: Sí,
0: home,
2: ja el té.
0: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Teresa, una abraçada.
2: No, gràcies a vosaltres.
0: Vale, gràcies.
2: Bon dia.
0: Que s'animi la Montse de Tona, que s'animi també a trucar.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, l'Enric. Què tal, Enric?
3: Soc l'Enric, que estic... aquí ara escoltant-vos, acabo de connectar amb vosaltres.
0: Sí.
3: I com sempre que estic una miqueta por ahí, avui estic sortint de Roncesvalles per fer el camí.
0: Mare meva,
1: ostres, que xulo!
0: Això és...
3: Vam estar a un lladero i no vaig sentir, he estat dues setmanes fora i ara estic aquí sortint de Roncesvalles amb uns companys que anem en bicicleta també.
1: I què heu passat la nit aquí?
3: Sí, vam vindre ahir fins aquí en furgoneta i llavors jo...
1: Ah, molt bé.
3: I ara estem ja començant a fer el camí. Jo em porto un ratet de la furgoneta i avui em toca un ratet de furgoneta i ara dic, escoltaré... Però vosaltres acabo de connectar-me ara.
0: Sí.
3: I dic, bueno... molt saludar, dic, amb tots els companys aquests.
1: Bon camí,
0: Exacte, saludem a tots els companys de l'Enric que van cap on aneu, exactament?
1: Santiago.
0: Cap a Santiago, perfecte, doncs cap a Santiago, sí, clar.
3: Sí,
0: cap a...
3: el camí d'aquí, el camí francès.
0: Perfecte,
1: sí, el francès.
0: Doncs, molt bé.
1: Aneu amb bici. Aquest jo he fet a l'altre amb bici, el que comences per Irún. Aquest l'he fet caminant.
3: Molt bé. Ara anirem marxant, sí.
1: Molt bé.
0: Perfecte, doncs.
1: Que vagi molt bé, que és molt xulo.
3: Molt bé.
0: Gràcies per recordar-se'n, Enric.
3: Molt bé, doncs vinga, i i posa alguna sardana pels companys que us agradi.
0: Perfecte, ho posarem.
1: Una que ajudi a pedalar.
3: A tots els Jordis que van fer la setmana passada, que el seu sant, etc.
0: Perfecte.
3: Molt bé. Un abraçat a tothom.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: A veure, hauríem de dir també, m'agradaria dir, que en l'Enric ens truca des de Roncesvalles, per allà a les Espanyes, i hi ha una altra parella que també avui ens està escoltant des d'Espanya, des de Huelva, menjant pernil, que ja m'ho va dir a mi, que mengen pernil allà a Huelva.
1: Sí, allà pernil.
0: Que són... sí, que fan bons pernils allà,
1: tant,
0: la veritat.
1: I tant.
0: Des de Huelva ens escolten la Carme i el Jordi Hernando.
1: Molt bé.
0: I des de Sueres, des de Castelló, la Carme també i el Vicenç, que ens van enviar aquesta setmana un missatge, una forta abraçada i...
1: Per tots.
0: Des de Sueres,
1: Castelló... Que vagi bé
0: Castelló,
1: el pernil, que vagi bé l'hort, que vagi bé el que sigui.
0: Des de Huelva i des de Roncesvalles, l'Enric.
1: Sí, senyor, molt bé.
0: Perfecte. Continuem.
1: Doncs sí.
0: Dèiem de que no farem aquesta sortida a la Garriga.
1: No.
0: Que en principi no farem
1: aquesta sortida a la Garriga. No, ja l'hem anul·lat perquè és molt complicat.
0: Ah, exacte. I també dir-vos de que aquest diumenge que ve, dia 3 de maig, el Bosc de la Torre es fa el 88è aplec de la sardana de Santa Perpètua
1: Mogoda.
0: Tenim allà les cobles Juvenil de Sabadell, Sant Jordi i la Marinada. D'acord? Això a les 9 del matí, al matí ja es fa a l'església parroquial una missa pel sardanista qui vulguera, i a 9:45 sortint es ballen dues sardanes, que sempre... una sempre és la mateixa, l'altra no n'estic segur. Una és Toc d'oració, del mestre Pep Ventura, i l'altra, en aquest cas, és Festa Anyal, això sortint de missa. I després ja a les 11, en el Bosc de la Torre, ja comença l'aplec, a les 11 del matí i a les 4 de la tarda.
1: Serà molt bonic.
0: Anirem informant, i tant que sí. Això
1: serà molt xulo, no, perquè ho fan molt maco, aquesta gent.
0: I tant, que això és diumenge que ve.
1: Clar que sí. Doncs escoltem més sardanes.
0: Sí, tant.
1: Pels nostres aients.
0: Endavant.
1: En aquest cas és una que va quedar pendent l'últim programa.
0: Sí, això aquí vaig fallar jo,
1: Bueno,
0: no
1: et fregelis. No. L'amic Tomàs de Badalona li volia dedicar una sardana a la seva esposa, la Maria, i per un descuit no la van passar l'últim programa.
0: No, la veritat és que...
1: Però segur que en Tomàs t'ho perdona.
0: Sí, segur que ja hi he parlat també. Perquè la cosa va ser que, clar, normalment aquí, quan ens truquen aquí, tinc la fitxa que tinguen aquí, la miro, tal. En Tomàs, que també està bé, i ho anem dient, que clar, ens envien missatges de texta, però no el vaig mirar.
1: Va quedar allà.
0: Em sap greu i va... No,
1: doncs ara ho posarem. I per la Maria i en Tomàs de Badalona, escoltem tot seguit per la cobla principal de Llobregat, interpretant la sardana del mestre de Sant Jordi d'Esvalls, Narcís Costa Horts, i es diu Quan l'amor neix.

0: Quan l'amor neix és la sardana que acabem d'escoltar, que és escrita per Narcís Costa i Ors. L'hem escoltat per la cobla La Principal del Llobregat. L'hem dedicat a la Maria i al Tomàs de Badalona, a qui saludem des de Fem Rotllana, a Premià Mèdia.
1: Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: Bé, i recordeu també que, bueno, anem informant d'aquesta ballada per la cobla Ciutat de Cornellà, a la plaça Ducata del Masnou. Això és diumenge dia 3 a 11:45 del migdia. I també recordem aquests telèfons, el 93-752-2544, telèfon del directe, i si voleu enviar un WhatsApp de not de veu o de texta, que igual després tampoc me'ls miro, però...
2: ara podeu enviar-ho. No diguis això, no. I què saben?
0: No, però...
2: Ells no ho saben.
0: Sí, que ho saben, que acabo de rebre un altre WhatsApp que fa dies que tampoc me l'he mirat. 649-19-82-07, podeu provar-ho. Bé, i recordeu que aquest viatge que havíem de fer a la Garriga a la final dels Premis Preludi, en principi queda suspès.
2: Vull dir
0: que
2: sí.
0: No farem aquesta sortida a la Garriga.
2: I tant. I a continuació, escoltem una sardana demanada per la nostra oient de Premià de Mar, la Pepita Pla. La Pepita ens va demanar la sardana del compositor, intèrpret de tenora, en Jordi Molina, que ens ofereix la copla marinada, Xaloc.

0: Xaloc, de Jordi Molina i Membrives, és la sardana que acabem d'escoltar, que va ser estrenada el mes de març de 1992 a Cerdanyola. L'hem escoltat per la Cobla Marinada i és demanada per al nostre oient de Premià de Mar, la Pepita Pla, que esperem li hagi agradat escoltar aquesta sardana. Bé, i anem recordant aquest 88è aplec de Santa Perpètua de Mogoda, que tindrem ja la Cobla Juvenívola de Sabadell, la Sant Jordi i la Cobla Marinada. Això és aquest diumenge que ve, dia 3 de maig, al Bosc de la Torre. Comencen els actes ja a les 9 del matí a l'església parroquial amb una missa del sardanista. Després, a 3 quarts de 10, es toquen dues sardanes. Toc d'oració, que ja és diem, una tradicional.
1: Una tradició, Ventura, sí.
0: I l'altra és Festa Anyal de Josep Maria Soler. Després, a les 11, ja, allà al Bosc de la Torre, a les 11 i a les 4 de la tarda, hi ha la pleca amb tota la seva manifestació.
1: Sí, recordeu? Per passar molt bon dia.
0: I tant, amb els amics de Santa Perpètua. I recordeu, diumenge 3 de maig, al Bosc de la Torre de Santa Perpètua.
1: Val. Ara escoltarem una sardana que més que una sardana és un himne, que és la Santa Espina. És una sardana prohibida molts anys, des de les dictadures, i la nostra amiga oient de la Garriga, la Teresa, amb la seva trucada a l'últim programa, a l'antí, ens la va demanar cantada per la Salomé. Doncs escoltem, interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal i, com dèiem, la cantant Salomé, la Santa Espina.

0: Què mai té? El Sant Espina, eh?
1: Carai.
0: Ah, sí, i la Salomé, que canta molt bé, eh?
1: Fantàstica, i tant.
0: Doncs era, naturalment, la Santa Espina d'Enric Morera, i una sardana estrenada el 1907. L'any que ve fa 120 anys, eh?
1: Sembla mentida, eh? Carai, mare meva.
0: Ojo, eh?
1: Ojo, cuidado,
0: eh? Amb la sardana. Bueno, la Santa Espina d'Enric Morera amb la cobla principal de la Bisbal i la cantant Salomé, demanada per la nostra oient de la Garriga, la Teresa Senyer, a qui hem parlat fa
1: també una estoneta.
0: Sí. Exacte, i aquí saludem des de Premià Mèdia.
1: Clar que sí. I nosaltres recordarem que aquest diumenge, a 11:45, hi ha una ballada de sardanes amb la cobla de Cornellà, a la plaça d'Ocata, ¿vale? I ja està.
0: Que això és a Masnou.
1: Això és aquí mateix.
0: 11:45, exacte.
1: S'hi pot anar caminant.
0: I tant.
1: Fer una passejada, ballar i tornar.
0: Pel camí passeig, del colesterol, que en diuen,
1: aquest,
0: no?
1: Sí, sí.
0: La ruta del colesterol.
1: Pel passeig.
0: Bé, doncs, la sardana que escoltarem a continuació ens la va demanar la nostra amiga, dels amics de la sardana, la sardanista Marta Ventalló i família. La setmana passada ens va enviar un missatge i ens explicava que volia trucar al programa, però com que vam tenir tantes trucades perquè venia Sant Jordi, sí, i tot això, doncs no va poder-ho fer. Que es volien afegir també la felicitació de la Montserrat de Santa Perpètua per tots els Jordis i Montserrats, però volem felicitar especialment els aniversaris de casament de la Marta i el Pere, que va ser el dia 15, i el d'un servidor amb la Montse, que va ser el dia 23, per si no hi ha programa, que finalment no n'hi va haver. I la sardana que ens va demanar és de Ricard Baladesau, Niu d'amor. Doncs l'escoltem interpretada per la cobla principal de la Bisbal, Niu d'amor.

0: Que bonica, Joan. Sí, hem escoltat aquest Niu d'amor d'en Ricard Viladasau i Cané. Ella es va estrenar el 1985 amb la interpretat la principal de la Bisbal. És una sardana que ens va demanar la Marta Batalló i família per dedicar-li a en Pere i la Marta, que el seu casament va ser el dia 15, i en Joan i la Montse, que el seu casament va ser el 23.
1: Exacte, moltes gràcies.
0: Estan moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs, fet això, a continuació ens atarem la llista dels nostres amics sardanistes de Corbera de Llobregat, la Mercè Herrero i el Josep Sunyer. Una llista de sardanes molt elaborada que comença amb una salutació de la Mercè que ens diu això.
2: Bon dia, amics de la sardana de Premià de Mar. Com oients del vostre programa, Fem Rotllana, agrair-vos que ens convidéssiu a proposar-vos unes quantes sardanes que, per un o altre motiu, han sigut importants per nosaltres. Des de Corbera de Llobregat, una salutació a tots els que feu el programa i a tots els oients de Fem Rotllana.
1: Doncs aquesta llista comença amb una sardana d'aquelles de tota la vida, podríem dir, com és Tossa Bonica, de Francesc Marrós. Ens la presenta tot dient que aquesta obra està enregistrada al primer disc de sardanes, aquells de vinils petits de 45 revolucions per minut, que em vaig comprar, interpretades per la Cobla Girona. N'hi havia quatre d'enregistrades: Blanes Festiu, Sota el Mas Ventós, Platges de Lloret, però em quedo amb Tossa Bonica.

0: aquest Tossa, Tossa preciosa. Bonica.
1: Sí, de la llista dels amics, la Mercè i el Josep des de Corbera del Llobregat són. Acabem aquesta primera hora.
0: Sí, sí.
1: Acomiadem a la Maite, que ens ha ajudat aquesta primera hora.
0: Jo m'aniré fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies. I vostès, que no... Ja ho saben, que n'hi ha més, que no marxin gaire lluny.
0: Que encara n'hi haurà més.
1: Doncs fins ara, escoltem les notícies de la xarxa i tornem.
0: Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'assetjament escolar ja és el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. El ciberassetjament, concretament, creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. En plana internacional, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha avançat que està previst que el cònsol d'Espanya, a Tel Aviv, visiti Saïf Abukasheka avui dissabte a les 12. Segons ha indicat a Catalunya Ràdio, Abukasheka estaria desembarcant aquest matí a Israel. En declaracions a RAC1, el ministre ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Saïf i Hamas, com apunta Israel. Álvarez ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal i en preguntar-li si ho definiria com un segrest ha respost afirmativament. I seguim encara en plana internacional, ja que els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. El portaveu del Pentàgon, Sam Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada on actualment hi ha més de 36.000 efectius al dels Estats Units d'Amèrica. I ja tornant a casa nostra, Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal. I avui, segona jornada de vaga a les biblioteques de la Diputació de Barcelona, que afronten aquesta nova jornada indefinida dels dissabtes, assegurant que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i tot just a un mes de la selectivitat. I ens anem fins a Girona, on continuen les negociacions de la plantilla de Girona Neta i mantenen la vaga per ara per aquest diumenge. En un comunicat d'última hora, el comitè d'empresa afirma que estan disposats, en paraules seves, a arribar on calgui per defensar els seus drets i que mantindran, segons el comunicat, la porta oberta a la negociació fins l'últim minut. I parlem de cultura, ja que Gina està engegat nova gira, precisament a Girona, en el festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent. I en esports, precisament, seguim parlant del Girona, en aquest cas de futbol, que cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
5: Manel.
4: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... Ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Recordeu que avui som en directe i dissabte que ve, a partir de les 9 del matí, la repetició, sense canviar de sintonia, tot aquí a Premià Media, al 95.2 de la FM i també per premiamedia.cat, acompanyats dels controls tècnics del company Carles Soler, que també us atendrà a la línia telefònica. Quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Diuen que la música amaga missatges. Doncs la que escoltarem ara segur que en porta molts de missatges per tots vosaltres. I per això comencem, després d'aquesta trucada que ens ja tenim, començarem amb l'espai Melodies del Mar. Però abans atendrem el nostre oient. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Soc la Salva, altra vegada.
0: Sí, digues. Sí, no, digues.
1: No, escolta'm, que fan sardanes per mi a la Cisa.
0: A la Cisa?
1: No ho has dit. Sempre em fan el diu.
0: Doncs podria ser, jo no tinc constància. En el lloc on mirem nosaltres les ballades no surt, no dic que no, eh? Si hi ha algun oient que ho sap, segur, ens ho podria dir. Si ens ho diuen, jo ho informo.
1: Josep Mundis.
0: Val, d'acord. D'acord.
1: Bueno, una altra cosa, sí. No havien reprogat les Montserrats i també n'haig de felicitar.
0: Sí.
1: Mira, vull la Moreneta.
0: Sí.
1: A la Montse Serra.
0: Sí, Montse Serra.
1: Montse Bonamusa.
0: Bonamusa.
1: I la Montserrat de Vilassamar.
0: I la Montserrat de Vilassamar. Molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho faríem, sí, això.
1: De la Salva.
0: Sí, el Salvador, sí. Sí. Si algú ens diu això de la Cisa, ho informem, no hi ha problema.
1: Molt bé. Gràcies.
0: D'acord, fins ara. Doncs dèiem que això, que la música amaga missatges, de la que escoltarem ara, segur que en porta i molts pels de missatges per tots nosaltres. I per això comencem aquesta segona hora amb l'espai Melodies del Mar.

Doncs tot seguit escoltarem una havanera escrita per Josep Bastons, la part musical, i Carles Casanovas, la lletra. La dediquem de part d'un oient del nostre programa a la Consol Xiviller. Ens la presenta tot seguit el grup Port Bo i es diu A Cau d'Orella.

A cau d'orella, amb música de Josep Bastons i lletra de Carles Casanovas, l'hem escoltat interpretada pel grup Port Bo, una magnífica manera que hem dedicat a la nostra oient Consol Xiviller, tot cursant un encàrrec que hem rebut aquesta setmana i amb la que hem omplert a l'espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que tenim aquest telèfon del directe, que és el 93-752-2544, i també podeu enviar un WhatsApp de text o de veu al número 649-1982-07. I us anem recordant que hi ha aquesta ballada de sardanes al Masnou, a la plaça Ducata del Masnou, amb la Cobla Ciutat de Cornellà, diumenge dia 3 a 11:45 de la migdia. Bé, i avui, com hem dit, desgranem la llista de sardanes arrelades a la vida dels amics sardanistes de Corbera de Llobregat, la Mercè Herrero i el Josep Sunyer, de la que ja n'hem escoltat una sardana a la primera hora. I la següent que ens proposa és Per tu, Mercè, de Conrad Saló. Aquesta obra, el Josep ens diu: dedicada a la meva dona sardanista des de que va néixer i a la forta amistat que teníem amb el mestre Saló. Doncs aquesta, Per tu, Mercè, l'escoltem tot seguit interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar Per tu, Mercè, de Conrad Saló i Ramell, estrenada l'any 1975 a Barcelona. L'hem escoltat amb un enregistrament en directe des de la plaça o des del lloc de l'aplec per la cobla principal de la Bisbal. Aquesta sardana és dedicada a la sardanista Mercè Herrero García, que avui, justament, juntament amb el Josep, ens han enviat les seves preferències sardanistes. Aquestes sardanes arrelades a la vida personal i musical de la parella sardanista, el Mercè i el Josep. Bé, que recordeu que teniu aquest telèfon per poder passar per antena aquí al directe, que és el 93-752-2544. I també tenim un correu electrònic que podeu enviar també missatges, que és el femrotllana@hotmail.com. femrotllana@hotmail.com. I continuem repassant la llista de la compra de sardanes dels amics Mercè i Josep, podríem dir. A la continuació ens proposa la sardana De generació en generació, de Josep Cassú. I per la seva presentació ens diu, d'aquesta obra, que sardana dedicada a la nostra família Herrero Sunyer. El mestre Cassú ens la dedica quan neix el nostre quart net. És a dir, que l'escoltem interpretada per la cobla principal de la Bisbal, De generació en generació, de Josep Cassú.

La cobla principal de la Bisbal ens acaba d'oferir De generació en generació, de Josep Cassú i Serra, estrenada el 26 de gener de l'any 2008 a Riudellots de la Selva. Són sardanes que sempre porten en un raconet del cor els nostres convidats d'avui, la parella sardanista de Corbera del Llobregat, Mercè Herrero i el Josep Sunyer. Bé, i tenim aquí una informació d'això que ens preguntava la Salvadora. De l'Aplec de la Cisa. L'Aplec de la Cisa reinventa amb tradició i noves propostes aquest 1 de maig. Segons diu, Premià de les notícies que apareix aquí a la web de Premià Mèdia, és Premià de Dalt tornarà a celebrar aquest 1 de maig una nova edició de l'Aplec de la Cisa, una cita ja centenària del calendari local que enguany es presenta amb novetats per adaptar-se als nous temps i arribar més públic. Segueix i diu que la jornada, que tradicionalment actua com a punt de trobada dels pobles del Maresme, combinarà els actes més clàssics com la missa d'honor a la Mare de Déu de la Cisa, les sardanes o les habaneres, amb noves propostes que també de caire familiar i ambiental. Entre aquestes hi destaquen un bingo de biodiversitat, tallers vinculats amb el bosc o una simulació d'extinció d'incendis forestals. És a dir, que sí que anomena que combinen actes més clàssics com la missa, les sardanes o les habaneres, però no ens especifica a quina hora serà al matí o quina cobla hi ha a Premià de Dalt, a la Cisa. Bé, continuem endavant. Recordeu que teniu el telèfon a la vostra disposició, el teu telèfon del directe, que és el 93-752-2544. També podeu enviar notes de veu o de text al telèfon mòbil 649-198207. Bé, i a continuació, el Josep i la Mercè ens apunten la sardana en recordança a l'Àngels, de Lluís Pujals. I en la seva presentació ens diuen el següent. Sardana que dedica a la nostra mare, Àngels Garcia, estrenada quan ja havia traspassat. Doncs l'escoltem, no en parlem més, l'escoltem la interpretada per la cobla Ciutat de Girona, en recordança a l'Àngels, de Lluís Pujals.

0: Lluís Pujals i Carretero és l'autor d'aquesta sardana que acabem d'escoltar en recordança a l'Àngels, estrenada a l'Aplec de Breda el dia 10 d'abril de l'any 2011. L'hem escoltat en versió de la Cobla Ciutat de Girona i és dedicada a Àngels Garcia i Fermí Herrero. Sardanes arrelades a la vida de la parella sardanista Mercè i Josep de Corbera de Llobregat.
1: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: Doncs continuem amb les sardanes i us continuem informant o recordant que teniu el telèfon a la vostra disposició, el telèfon del directe, podeu passar en directe i fer les vostres peticions, que és el 93-752-2544. També tenim un correu electrònic, si el podeu fer servir, és, com sempre diem, una altra de les portes d'entrada a casa vostra, que és el 649-1982-07, és el WhatsApp, i el correu electrònic és femrotllana@hotmail.com. I estem recordant aquest 88è aplec de la sardana de Santa Perpètua de Mogoda, amb les cobles Juvenible de Sabadell, Sant Jordi i Marinada. Això és diumenge que ve, dia 3 de maig, a partir de les 11 del matí, al Bosc de la Torre. A les 11 del matí i a les 4 de la tarda és l'aplec. I també a partir de les 9 del matí ja comencen els actes, diguéssim, amb una missa del sardanista a l'església parroquial. I a 9:45, a la plaça de l'església, la Cobla Juvenible de Sabadell ofereix dues sardanes, com ja és tradició: Toc d'oració d'en Pep Ventura i Festa anyal de Josep Maria Soler. Recordeu, això és el 88è aplec de la sardana de Santa Perpètua, diumenge que ve al Bosc de la Torre. I els nostres protagonistes d'avui ens proposen a continuació escoltar la sardana de Lluïment de Tible, que es diu Record, d'Enric Bernocell. I per la presentació d'aquesta obra ens diuen el següent: en record del gran instrumentista que fou de Tible, en Joan Parés i Clarà, ja que tenim una gran amistat amb la família i ens recordem molt d'ell. Doncs no en parlem més. Escoltem-la, interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal, Record, d'Enric Bernocell.

La sardana que acabem d'escoltar és Record, d'Enric Bernocell i Saló, la cobla principal de la Bisbal, una sardana de lluïment de Tible. Sardanes d'aquestes imprescindibles a la vida de la Mercè i el Josep, grans sardanistes de Corbera del Llobregat. També recordeu que hi ha una ballada de sardanes diumenge dia 3 a 11:45 del migdia, aquí molt a prop d'aquí de Premià, a la plaça Ducata del Masnou, amb la cobla Ciutat de Cornellà. Bé, i la següent que ens apunten a la llista els amics Mercè i Josep és Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet, i ens diuen que és dedicada a l'amic i primer sardanista i després instrumentista de tenor a més de 40 anys, el Josep Antoni Sánchez, i fundador també de la Cobla Sant Jordi, i que compartim amb ell la seva afició a la música tant sardanística com clàssica, sinfònica i operística, que és un gran musicòleg. Doncs escoltem-la, a continuació interpretada per la Cobla Sant Jordi, Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet.

0: Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet i Sallent, estrenada al Casino de l'Aliança de Barcelona el dia 16 de març de 2025. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i és dedicada aquesta sardana a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi. Bé, aquesta està de la llista de sardanes arrelades dels amics Mercè i Josep. I la següent de la llista és Roses de tardor, de Fèlix Martínez, que ens la presenten d'aquesta manera. Ens diuen que qui fou el meu mestre de música en recordant-se les classes de primera hora de la tarda, quan la Pepita acabava de passar el motxo i em posava els diaris a terra fins a l'estudi del mestre. Doncs no en parlem més. Escoltem Roses de tardor, de Fèlix Martínez, però ho farem després d'escoltar aquest o aquest oient que ha marcat el nostre número telefònic. Bon dia!
1: Hola, bon dia!
0: Hola, bon dia, Montserrat, com anem?
1: Bé.
0: Val, bé.
1: Bé.
0: Va anar bé el dia del Sant?
1: I tant.
0: Perfecte.
1: I tant.
0: Millor.
1: Perfecte.
0: Millor.
1: Al començament vull donar gràcies a les persones que ens han felicitat.
0: Perfecte, sí.
1: Eh?
0: Sí, que hi ha una sardana demanada per la Salvadora.
1: Bueno,
0: sí.
1: Pues moltes gràcies.
0: D'acord.
1: Jo també vull que em posis, com puguis,
0: sí?
1: Una sardana per la família.
0: Molt bé, d'acord.
1: D'acord?
0: Alguna en especial o triem nosaltres?
1: No, trieu vosaltres.
0: Perfecte, doncs ho tenim apuntat, Montserrat.
1: Molt bé, gràcies, eh?
0: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Doncs estàvem amb aquesta sardana en Roses de tardor de Fèlix Martínez, que ens ofereix la Cobla Marinada.

0: acabem d'escoltar en Roses de tardor, de Fèlix Martínez i Comín, estrenada l'any 1978 a Barcelona, per la Cobla Marinada.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: Exacte, i aquests dijous, molts dijous, diem, anem desgranant la llista de les sardanes molt arrelades a la vida de molts amics sardanistes, inclús de compositors que hem fet aquí en aquest programa. Avui estem repassant la de la Mercè Herrero i el Josep Sunyer, de Corbera de Llobregat. I la següent que ens apunten a la seva llista és Viatge a Tuborg, d'Enric Ortí i Martín. I d'aquesta sardana ens diuen: Tuborg és part d'una ciutat russa que tenen un formatge fresc molt típic. L'Enric va dedicar aquesta sardana als propietaris i amics de la lleteria que hi ha al mercat de Sant Cugat del Vallès, i que nosaltres som uns consumidors habituals d'aquest formatge i d'aquesta lleteria que hi ha al mercat de Sant Cugat del Vallès. Doncs anem a escoltar aquesta sardana, que es diu Viatge a Tuborg, d'Enric Ortí, amb la Cobla Sant Jordi.

Viatge a Tuòroc, d'Enric Martí i Martín, estrenada a l'Aplec de Sant Cugat el dia 26 de setembre de l'any 2021, era el 46è Aplec. L'hem escoltat per la cobla Sant Jordi i ens acaba d'escriure els amics Josep i el Josep i la Mercè, ens acaben d'escriure donant-los les gràcies per aquest programa i que per acabar ens demanen una sardana per tots els amics de la sardana de Premià per l'amistat que ens uneix. La sardana que ens demanen és també de l'Enric Martí, 1949. La posaríem la setmana que ve dedicada de part de la Mercè i el Josep a tots els amics de la sardana i oients de Fem Rotllana. Però encara ens en queden un parell o tres de sardanes més, però en passarem una encara d'aquesta llista. La següent és Preat Company, de Conrad Saló, per l'amistat que teníem amb l'amic Paco Capellas, contrabaix de que fou de la principal de la Bisbal. Doncs escoltem aquesta sardana que porta per títol Preat Company, de Conrad Saló, amb la principal de la Bisbal.

Bé, escoltant aquest preat company que ens han proposat la Mercè i el Josep, que arribem al final del nostre programa. Us donarem les gràcies per la vostra atenció. També al Josep i a la Mercè els hi agraïm molt la seva predisposició a la col·laboració al programa. Gràcies també a la company Carles per la seva feina als telèfons i a la taula de so. I res més, que tingueu molt bona setmana i dijous que ve a les 10 en punt, aquí, a Premià Mèdia. Bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Avui es commemora el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar i creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en aquest cas, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en general, fora del ciberassetjament, des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. L'assetjament escolar és ja el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. I anem fins a Beuda, on l'Ajuntament espera tenir aviat el nou projecte de via verda que els ha d'unir amb Besalú. Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una via verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa l'A26. Ara estan en fase de reorientar el projecte perquè la Diputació de Girona el validi. Es tracta d'una actuació necessària per garantir una millora en seguretat entre conductors, vianants i ciclistes. Des de Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
2: L'Ajuntament de Beuda espera poder tenir el nou projecte de via verda que ha d'unir el nucli de Lligordà i Besalú fins al pont que travessa l'A26. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
3: I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i aquest projecte fet i tot és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè, clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i, clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder tirar endavant.
2: Fa més d'una dècada que ja ha plantejat aquest projecte que ha de servir per millorar la seguretat dels veïns i usuaris de la via. Ara com ara no hi ha un pressupost tancat de què pot costar l'obra. Fa uns anys se situava una mica per sobre dels 430.000 euros, però ara, amb les noves demandes per construir-lo, pujarà considerablement.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els 8 i 9 de desembre. I passem a Girona, en cultura, ja que Ginestà ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del Festival Estrenes amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent. I seguim a Girona, però en esports, ja que el Girona va caure 0-1 contra el Mallorca. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.

0: Nou episodi del Col·lectius en Xarxa. Lluís Rodríguez Lago, com estàs?
1: Què tal, Manel?
0: Setmana de Sant Jordi,
1: sí,
0: dia de Sant Jordi,
1: fi.
0: O dies propers a Sant Jordi, depenent
1: sí,
0: de quan i on i com ens escolteu.
1: Sí, perquè això és molt propi de les...
0: Totalment,
1: no?
0: De les ràdios.
1: De les ràdios,
0: de les ràdios
1: sí.
0: Però dia de Sant Jordi, si ens esteu escoltant Venga. A través de plataformes, és Sant Jordi, i depenent de les ràdios, doncs un dia o l'altre, però segur que dies propers a Sant Jordi. Mm. Nosaltres avui, Lluís, no podríem passar de llarg, lògicament.
1: No.
0: Què estaríem fent, realment. Però, com sempre, volem sortir-nos una mica dels marges i portar-vos també recomanacions doncs, inspiradores, reivindicatives, i també que ens aportin coses més enllà d'una bona estona de lectura. No? És a dir,
1: aprenem...
0: una miqueta més enllà,
1: exacte,
0: que aprenguem
1: sí, sí.
0: alguna cosa, no? O que traguem algunes conclusions.
1: Perfecte.

0: L'altre dia vaig llegir que, o vaig sentir la ràdio també, que el dia de Sant Jordi es ven com... No, no sé quin percentatge que després, durant l'any,
1: no es torna a recuperar mai.
0: És una cosa bàrbara. A mi m'agrada Sant Jordi. I el reivindico aquest any, a més, que hem tingut algun altre escriptor de renom...
1: Sí.
0: Que ens l'ha volgut... Ha tingut ganes d'esborrar-lo. Ho has llegit,
1: i a més va ser a Ràdio 4 que ho explicava. Que a més, jo coincideixo una mica amb la gent que deia que era una mica més per cridar l'atenció que no pas...
0: Tenia ganes
1: perquè
0: de que... Tingui...
1: Jo crec que sí, perquè
0: però
1: era una mica...
0: Però senyor li compren els llibres...
1: Bueno,
0: tothom,
1: però clar, era...
0: Jo en tinc a casa, d'aquest senyor.
1: A dues setmanes o tres de Sant Jordi, dir que per què no esborrem la història del drac, del cavaller i de la princesa i no sé què,
0: no sé quantos...
1: I que
0: el dia del libro...
1: Sí, no ho sé. Jo crec que deixem-lo debat d'aquest home, perquè no sé molt bé l'estratègia que ha marcat. També m'agradaria veure la seva editorial, com va estar gestionant una mica aquesta crisi, perquè és un tema important, també, veure com s'està visquent des de dins. A veure, la literatura LGTBI ha experimentat, com dèiem, un creixement notable en els darrers anys, amb l'aparició de noves veus, editorials especialitzades, i també una major diversitat d'històries, però tot i així sembla encara, Lluís, que hi ha molt poca visibilitat dins del circuit literari general, i fet que dificulta també que molts lectors hi accedeixin amb facilitat. És a dir, hi ha oferta, però no arriba encara al gran públic, no?
0: I no ha arribat tampoc a les grans editorials. Jo crec que algunes sí, però has de tenir una miqueta de nom, em fa l'efecte a mi.
1: Total, és a dir, que ja has de tenir com una miqueta de trajectòria, perquè aposten potser més aviat pel teu nom i no tant per al contingut de primeres, no?
0: De vegades, sí.
1: Hi ha excepcions, però és veritat que en vam parlar, estic recordant, amb el Pablo Wessling, que una mica ens explicava
0: total,
1: una mica això.
0: Exactament.
1: És a dir, jo vaig haver de fer uns quants llibres abans perquè el primer que me'n publiquessin ja tingués com una garantia d'èxit, no? Pel que fa a autors, doncs dèiem que existeixen referents importants tant en l'àmbit clàssic com en el contemporani, però encara hi ha un cert desconeixement entre els lectors, tot i la qualitat i també la rellevància d'aquestes figures, doncs que no sempre ocupen un lloc central en el panorama literari, cosa que contribueix a aquesta manca de visibilitat, no? El típic rànquing aquell que treuen el dia de Sant Jordi al vespre, no? Per 3CAT, TV3 antigament, no?
0: Sí.
1: Que al final els noms. A vegades, Lluís, en això em mullo, són gairebé tots els presentadors de la pròpia cadena que surten al llistat dels primers, gairebé sempre.
0: Això a vegades passa amb els premis, també.
1: Que jo no vull dir que no venguin llibres, que segur que en venen i que són boníssims, però és veritat que en aquests rànquings encara són noms molt comercials, no?
0: Clar,
1: i amb temàtiques molt concretes.
0: De persones molt accessibles, perquè les veiem cada dia, no només a Sant Jordi, no?
1: Sí, sí. I després, com es representa o quina representació es dona al col·lectiu, també, dins de les novel·les, més genèriques, sembla que a poc ens anem a allunyar una mica aquell personatge gay, no? Que la seva raó de ser en aquell llibre és ser gay, bàsicament.
0: Exacte.
1: Que això passa una mica al cine i a les sèries, que sembla que cada cop es va fent una mica menys, però encara passa. I sembla que la literatura encara és una de les coses que encara cau en aquests estereotips, no? O amb històries com molt marcades i papers que neixen i moren i l'única aportació que tenen aquella obra
0: és aquesta
1: formar part del col·lectiu LGTBI. Per tant, això ho hem d'anar canviant a poc a poc, no? I s'ha d'anar convertint. Dit això, anem a parlar amb el nostre convidat, perquè també tenim moltes ganes de que ens expliqui coses i parlar també de tota la feina que també està fent a xarxes socials.
2: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui al Col·lectius en Xarxa posem el focus en la literatura queer amb un convidat que segur que molts ja heu vist a xarxes socials o l'heu escoltat. Ell és en Joan Usó i és historiador i també patrimonialista que s'ha fet un lloc a internet recomanant llibres amb mirada LGTBI, apropant autors, històries i també referents que sovint queden fora d'aquest circuit que dèiem més visible, no? O més generalista que us explicàvem ara. Amb ell volem parlar de la feina que fa, que és molt important donar espai a aquestes lectures, i també aprofitarem, ja que estem en Sant Jordi, no?, perquè ens digui algunes lectures que no ens hem de perdre si encara no heu pensat un llibre per regalar o per autoregalar-se, que també és important aquest exercici. El saludem, Joan, com estàs? Benvingut.
0: Què tal?
3: Bon dia, xiques, què tal? Com esteu?
1: Gràcies per acompanyar-nos. Per començar per al principi, com neix una mica la idea de començar a recomanar llibres a xarxes? No sé si la idea és cobrir un espai o un forat que tu veies que no s'estava cobrint.
3: Sí, va ser totalment així. Jo vaig començar ara fa un parell d'anys a fer vídeos per a internet bueno, fer el bobo realment al principi.

0: i ho vaig fer perquè quan vaig començar no vaig trobar en aquell moment com ningú que creara el contingut que jo m'agradaria consumir, no? Doncs parlava sobretot de llibres queers i abans que ja tenia una miqueta més d'assajos i tal, pues que no trobava ningú que parlara d'això. Aleshores pues, vaig dir, si no ho fa ningú és perquè igual no hi ha ningú que ho faci. Ja. Aleshores vaig pensar pues, que podria ser jo el primer en fer-ho.
1: I creus que avui dia és fàcil trobar literatura LGTBI o encara costa que arribi al gran públic?
0: Jo penso que si saps buscar pots trobar-ne. No és algo com viral, la literatura queer, però avui en dia és, jo diria que és com molt més fàcil de que, jo no sé, quan vas començar a llegir, quan jo estava en tercer de l'ESO, per exemple, me costava molt més trobar literatura queer, i ara que pues, les xarxes s'han expandit tant i n'hi ha tantíssimes publicacions anuals, crec que és més fàcil. Això no vol dir que trobar literatura queer de qualitat siga fàcil.
2: Clar, amb
0: Perquè
2: això que ens... Sí,
0: avui en
2: amb això que
0: dia...
2: ens... Sí, amb això que ens segueix
0: Digues,
2: Joan,
0: digues.
2: justament, de que s'ha de saber trobar i que pots trobar, doncs, autèntiques joies, no sé si també falta una mica més la complicitat de les grans editorials, no dèiem al principi, i no potser doncs, una cosa que vagi més a editorials molt concretes o especialitzades que sí que fan una aposta una miqueta més gran.
0: Pues sí, és totalment això, que les editorials grans, pues, de quan en quan de treuen algun llibre per los gais, saps? Normalment ho traien el dia de l'orgull, el juny i tal, i ara ni tan sols això, publiquen igual un al llibre dels centenars de llibres que publiquen a l'any. Aleshores, sí que se nota una miqueta pues, el balance, no? que hi ha.
1: També amb les biblioteques, no? Que sovint trobem algunes que tenen grans o seccions, no? Dedicades a la literatura LGTB que potser el que diem sempre, no? A vegades necessitem un espai específic, però potser la fita del camí seria estar per tot arreu, no? Però moltes altres encara no estan optant tampoc per donar aquest espai, no?
0: No, sobretot per la mostra, no? Jo soc del País Valencià, soc de Vila-real, que igual els futboleros coneixereu el poble pel futbol i tal, però és la meva biblioteca d'ací, sí que té pues, col·leccions i tal, però me'n vaig en seguida als pobles del voltant, me'n vaig a, jo què sé, a Onda, a Betxí, si entrem més cap a l'interior, trobar un llibre queer, una miqueta novedós, podríem dir, una miqueta que estigui ara de moda, és impossible, quasi. O
1: Impossible,
0: sigui,
2: eh? No sé si pot haver
0: Està
2: una
0: molt mal, la veritat.
2: influència, doncs, justament això, perquè la Comunitat Valenciana en gran part també governa el Partit Popular i voltants. No sé si també pot haver una influència en això, en el moment polític, no només a València, sinó doncs, que estem visquent global, que segurament doncs, l'oferta que hi ha a les biblioteques públiques doncs, potser també es pot veure repercutit.
1: I diu no ho sé perquè és molt prudent.
2: Sí.
0: A veure, pues, realment el Partit Popular du manant relativament poc, saps? Des de les últimes eleccions. Aleshores, tampoc seria... O sigui, no hauria de tirar només la culpa a ells, o sigui, també el PSOE, que és el que ha estat manant fins ara al País Valencià, pues, jo crec que també té la culpa, no?, un poc de no promocionar aquest tipus de lectures. I jo crec que també és prou feina dels bibliotecaris i les bibliotecàries d'encarregar-se d'oferir una col·lecció diversa per a la gent del poble, saps? No només oferir grans bestsellers i autors internacionals, sinó que també toca pues, oferir autors d'ací, del poble del que siga la biblioteca, però també autors i autores de LGBT que escriuen novel·les i literatura LGBT.
2: Amb això, tornant de nou al contingut que fas a xarxes, que de nou et felicitem perquè fas una molt bona feina. Deies que quan vas començar doncs, era una mica tot experimental, no?, per veure una mica doncs, com anava la cosa, quina resposta havia. A dia d'avui, parla'ns una mica de la comunitat que has aconseguit crear també al voltant d'aquests vídeos, d'aquestes recomanacions, i no sé si també s'està convertint una mica en un punt de suport on la gent potser també et pregunta o et demana recomanacions com si fossis gairebé un bibliotecari digital, no? Si també la gent a vegades t'escriu i et diu, escolta, si he llegit això, que no sé si t'has trobat ja en situacions com aquestes, que hi ha com aquest feedback.
0: Bueno, sí, primer, moltes gràcies per l'enhorabona. Sí, la veritat és que no tinc una comunitat molt gran de lectors, Però sí, jolín, sobretot són gent que de tant xerrar i tant pues, preguntar coses i compartir lectures, hi ha gent que s'ha convertit en amiga i tot, vull dir, és molt bonic, per exemple, tenia una amiga que, bueno, ara tinc una amiga, antes era, pues, això, una seguidora, podem dir, que és d'un poble proper d'ací, de Vila-real, i xerrant, xerrant, parlant de llibres i tal, vam començar a quedar i ara som amics. Però sí, o sea, hi ha molta gent que... Bueno, molta gent, entenguem-lo. Hi ha algunes
2: Sí.
0: persones que me pregunten i xerrem de llibres i, no sé, també li recomanen, no? Al final estic un poc en deute en ells, ¿sabes? Perquè són ells els que me fan pues, créixer com a creador de contingut i, per tant, pues, jo els torno el favor, pues, recomanar-los lectures.
1: I en aquesta literatura amb la que t'has especificat més, no? Diries que estem donant, o les persones que escriuen sobre literatura queer estan donant prou espai a la diversitat del col·lectiu, encara estem en una fase com inicial de no representativitat de tothom. Com ho veus, això? Podem trobar fàcilment, per exemple, literatura no sé, del món trans, per exemple, o novel·les amb personatges...
0: A veure, és un poc el que he dit al principi. A veure, hi ha novel·les i n'hi ha bones novel·les. El problema és que, pues, jo què sé, literatura queer en la nostra llengua no hi ha tanta, pot ser. Sabeu? O comparat en... És clar, avui en dia en la quantitat de produccions i de llibres que se trauen diàriament, evidentment la proporció de literatura queer que hi ha és molt xicoteta, és molt menor, però a veure, n'hi ha, però potser no la suficient, no? No la que voldríem. I no només parlar d'escriure llibres, sinó també parlar de traduir-los, no?
1: Clar.
0: Després parlaré d'algun llibre i no només parlaré d'autors catalans, sinó també autors que són de fora i que jo pense que cal traduir i que les editorials, sobretot les editorials catalanes, crec que no estan fent un esforç gran per traduir aquests llibres i apropar aquesta cultura queer d'altres llocs del món que se podria extrapolar perfectament a la nostra realitat i traduir-la perquè nosaltres la puguem llegir.
2: Clar. Doncs mira, Joan, aprofitant el que ens deies i avui aprofitant-nos una mica també d'aquesta bona feina que fas a les xarxes, et volíem demanar recomanacions per aquest Sant Jordi, que no ens hem de perdre, bones recomanacions literàries, i t'hem demanat que ens facis un petit rànquing, no?, del 5 a l'1, doncs d'algunes d'aquestes recomanacions que, si vols, podem començar. A veure, qui col·loques a la cinquena posició d'aquest rànquing particular que farem avui?
0: D'acord. He elegit 5, però hauria pogut elegir 10. O sigui, m'ha
2: Segur.
0: costat moltíssim tallar en 5 llibres, però bé, anava a parlar de un poc els últims que m'he llegit. D'acord. Comence per, no sé si ho voleu recte o què,
2: Sí, i
0: però
2: tant, i
0: és El
2: tant.
0: diario
2: Sí,
0: del
2: sí, dale.
0: ladrón de Jean Genet, que no sé si coneixeu a Jean Genet, però Jean Genet és una persona loquíssima, ¿vale? Jean Genet és un home que va néixer en 1910 d'una mare prostituta i un pare completament absent. D'acord? Sa mare no se podia fer càrrec d'ell i aleshores va passar tota la seva infància en cases d'acollida i en centre de menors. ¿Vale? Com no tenia pues, una família molt estructurada, que diguem, va començar a anar com a presons d'estes infants, d'estes adolescents, que no me'n recordo ara com se diuen,
2: Centres de menors, no?
0: perquè el xaval se... Perdona, perdona.
2: Algun centre de menor, no? Alguns centres de
0: Sí,
2: menors,
0: centre
2: no?
0: de menors i tal, perquè el xaval se dedicava a furtar. Vale. Quan va ser major d'edat, el van tirar de les cases d'acollida i se va dedicar a viure en el carrer. D'acord? Se va convertir en una persona sense sostre. I el xic, pues, quan o sigui, va fer major, va descobrir la seva sexualitat i pues, va començar a explotar-la. No? Evidentment, Jean Genet era pues, homosexual i en els seus diversos llibres, que comença a escriure-los quan li claven en la presó i li diuen que ha de complir cadena perpètua, és a dir, que no tornarà a eixir de la presó mai més, ahir comença a escriure i comença a publicar llibres una miqueta subits de tono, no? Podríem dir,
2: D'acord.
0: una miqueta rojos, sabeu? Aleshores, els intel·lectuals de l'època van fer força per alliberar-lo de la presó, per atreure-lo de la presó, i durant un temps va estar fora, viatjant pel món, donant suport a causes minoritzades i tal, fins que va publicar un altre llibre que es diu Querelle de Brest, que és és una altra novel·la que és una miqueta difícil d'aconseguir perquè fa molt que no se fan revisions d'aquest llibre, i que és una novel·la completament sexual, eròtica. O sigui, és una novel·la guarra completament, d'acord?
1: Wow.
0: Pues, sí, però bueno, este llibre és com la seva obra més important, el diari del lladre en català, i parla bàsicament d'això, és un diari de la seva vida, no? Com ell, com se dedica a viatjar per tota Europa, la major part del llibre, de fet, és en Barcelona, d'acord? Passa molt de temps vivint en Barcelona i conta com era un poc la vida en els carrers de Barcelona abans de la Guerra Civil i com se dedicava ella a demanar diners, a demanar limosna, bàsicament, i a enganyar a gais pel carrer per a que li donaren diners i bàsicament prostituir-se. O sigui, és un llibre que és una locura, la veritat.
1: Déu-n'hi-do. I a la... Sí,
0: no obstant... Quart...
1: Digues.
0: Bueno, sí, perdona, eh? No obstant, és el que estava dient-vos una miqueta antes, que és un llibre que en català crec que el van publicar com en els 90 i des d'aleshores no s'ha reeditat. Aleshores, avui en dia és com molt complicat trobar aquest llibre en català tot i que sí que s'ha editat, és impossible trobar-lo en llibreries i molt complicat trobar-lo també en llocs de segona mà, perquè es veu molt a poc, sabeu?
1: Per la quarta posició, què tenim?
0: Per la quarta posició he optat per un poc d'eròtica, d'acord? Perquè, bueno, he optat per aquest llibre que se diu Les experteses, de Jaume Creus. Jaume Creus el coneixem perquè és, pues, això, un traductor i un poeta prou bo, però és veritat que havia publicat menys novel·les. Este llibre és una col·lecció, una antologia de relats, contes, microrelats, no sé, de caràcter eròtic homosexual, d'acord? Este llibre m'ha fet molta gràcia perquè era la primera vegada que veia un llibre sobre eròtica homosexual en català i no vaig dubtar en llegir-me perquè... I la veritat és que és un llibre de molt bona qualitat, eh? O sigui, les històries que són històries super, super curtetes, de fet, no sé si ho veieu, però
2: sí,
0: és un llibre
2: molt finet, sí,
0: no
2: sí.
0: Té més de 170 pàgines, crec que té 160 i pico, i és un plaer llegir aquest tipus de relats, sobretot en la nostra llengua, no? Me va agradar moltíssim.
2: Molt bé.
0: I damunt, si algú està interessat en llegir
2: sí.
0: Més eròtica, la col·lecció d'este llibre el va publicar una editorial catalana que se diu L'Examinada, d'acord? Que va traure una col·lecció de literatura eròtica que se diu Idilis, d'acord? La col·lecció. I té tot una sèrie de publicacions relacionades amb l'eròtica, no només eròtica homosexual, sinó eròtica de tot tipus. Això és la nostra llengua. I no sé, estic...
2: Molt bé.
0: És molt guai.
2: Doncs aquest en quarta posició i entrem ja en la pole position, en el top 3. Qui marques en aquesta... Exacte, qui marques en aquesta tercera posició d'aquest pòdium?
0: No podia parlar de llibres... queers sense mencionar a Paul Wask, que és com, no sé, és el meu, crec que és el meu escriptor preferit. Crec que aquest xic ho fa molt bé. La seva poesia, la veritat és que m'agrada una miqueta menys que la seva narrativa, que la seva novel·la, però bé, per això li he dit parlar d'Oferta a les mans del paradís crema, d'acord? Aquesta és la seva segona novel·la, és un llibre que podríem dir que és un llibre distòpic, parla d'una distopia, d'acord? Però podem veure que està com inspirat, molt inspirat en la Barcelona dels anys 80, d'acord? I parla, doncs, un poc de tots els problemes de la Barcelona dels 80. Doncs parla de com era la mili per als mariques, com era, doncs, això, amagat de tenir relacions d'amagades perquè estava molt mal vist ser homosexual. Després també parla una miqueta de la crisi de l'UVIH que hi havia en aquell entonces i tota l'estigmatització que envoltava aquesta enfermetat i també, pues, no només l'estigma per part a nivell social, sinó també l'estigma d'una persona mateixa tindre l'UVIH i com, pues això, com ho percep la teva família. D'acord? No sé, és un llibre que m'agrada moltíssim, a més i ser aire distòpic que envolta la novel·la, no? Perquè, no ho he dit, però també és com si hi haguera molta contaminació, un canvi climàtic molt, molt desenvolupat, molt, dut a l'extrem i no sé, és un llibre perfecte per a parlar de, això, de pues, ser gay, ser jove i de, que, i de voler a les teves amigues, d'estimar a les teves amigues.
2: És molt important.
1: Segona posició.
0: Segona posició. Conforme s'ha acabat, vaig agranant un poc cap a casa, no? I vaig a parlar d'un editorial i d'un autor valencià. Vaig a parlar d'este llibre que es diu Guerra, victòria demà, de Carles Fenollosa, de l'editorial Drassana. D'acord? Este llibre el van publicar a finals de l'any passat, el 2025, i m'ha agradat moltíssim. O sea, va ser un dels meus llibres preferits de l'any. És un llibre que parla de la Guerra Civil, bueno, parla de la Segona República, la Guerra Civil i la postguerra. Tot això vist des del punt de vista d'un home, un metge, valencianista i homosexual. Aquesta novel·la m'ha agradat moltíssim perquè, tot i que el protagonista és un home homosexual, no és que siga això la base de la història. Saps? No, l'homosexualitat no és la base de la història. De fet, només apareix com una parella sexual seua, si no m'equivoque, al llarg de tot el llibre, i com que no té massa rellevància en la trama total del llibre. Este llibre és, us el recomano moltíssim, o sea, és una carta d'amor a la ciutat de València i com va canviar des de la Segona República a totes les reformes que van haver després de la guerra i també parla moltíssim de tota la repressió i de tots els exiliats que van haver valencians cap a França i cap a altres països de Llatinoamèrica. No sé, és un llibre que ho recomano moltíssim, moltíssim llegir. Lo feia molt de temps que no sentia alguna cosa així per un llibre.
2: Que bé, doncs ens en quedem amb moltes ganes de poder-lo llegir, el llegirem. I ara, gran responsabilitat, aquesta primera posició d'aquest rànquing, avui aquí col·loques.
1: M'ha encantat perquè jo el tinc a la llista per llegir. Aquest,
2: sí, és a dir, hi ha hagut aquí un
1: maig.
2: Sí. Molt bé, sí. Molt bé.
0: Pues, vos el recomano moltíssim. He estat molt de temps pensant, o sea, vaig estar literalment un quart d'hora pensant i dient, vale, o sea, aquesta és la decisió més important de la meva vida, és llegir el primer llibre del que vas a parlar. El llibre que he llegit és L'herència de Matthew López, traduït per Joan Sallent, d'acord? El va publicar Coma Negra en col·laboració amb Teatre Lliure perquè tenen una col·lecció que col·laboren, d'acord, de pues, obres que produís Teatre Lliure i que se publiquen en Coma Negra, d'acord? Mm. Este llibre és perfecte, d'acord? És tot el que vull en un llibre. Parla de gais, d'acord? I està escrit d'una manera tan bonica, o sea, tan ben fet, a mi me pareix total. El llibre parla un poc... Vale, el llibre està basat com al 2016, d'acord? I és com... Els protagonistes són una parella de gais que pertanyen, per dir d'alguna manera, a l'aristocràcia cultural, no vol dir econòmica, però cultural, de Nova York, d'acord? Mm-hmm. És com tot el rato cultura, tot el rato comentant altres llibres, altres obres de teatre, òpera que n'hi havia, que es publicaven en aquell moment, no sé, exposicions de museus, o sigui, és a nivell cultural és com molt enriquidor el llibre. I hi ha un moment, del principi, això no és un spoiler, però sí, al principi sí. Del llibre, com que se separa la parella, perquè busquen coses diferents, i com cadascú comença a conèixer diferents persones, homes, gais, de Nova York, que no sé, com que se veuen diferents realitats, se nota encara moltíssim i sa seqüela que va deixar el VIH en la ciutat, d'acord? Sobretot en l'estigma de les persones homosexuals, d'acord? I bueno, no només en l'estigma, sinó també persones homosexuals que van patir la enfermetat i que van morir, d'acord? Mm. O sigui, és un llibre que m'ha pareix preciós, o sigui, és un llibre d'aquests que te deixen el coret blanet quan acabes de llegir-te'l. I a més, és una obra de teatre que moltíssima gent no solem llegir. Bueno, a mi és passa veritat. Que no solem llegir obres de teatre perquè sent que se publiquen molt menys que les novel·les, per exemple, però crec que en aquesta vida s'ha de menjar de tot i pues, també s'ha de llegir de tot, d'acord?
2: És veritat.
0: Aleshores, per començar en algun moment a llegir obres de teatre, vos recomano començar per L'herència, perquè és una obra de teatre, molt poca obra de teatre. De fet, té com 400 pàgines, que per una obra de teatre és molt, o sigui, penseu que això s'ha de interpretar, s'ha de actuar en un teatre, sabeu? De fet, he estat buscant-lo i quan la van dur a terme, aquesta obra de teatre, no van poder-la fer tot en un dia perquè no era viable per als actors i la van tenir que fer en dos dies diferents, en dues sessions diferents. I cada sessió durava 3 hores i pico, d'acord? O sigui, que tot aquest llibre se va interpretar en 7 hores en els teatres. O sigui, és una brutalitat.
2: Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot per la feina que també has fet avui, aquesta elecció tan minuciosa de tots els temes i llibres que ens has ofert. Per tant, gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Ai, gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha sigut un plaer.
2: Escolta, per acabar, no sé si després de llegir tants llibres i tants que tens darrere de l'habitació des d'on ens estàs parlant, no sé si t'has plantejat potser treure un llibre en algun moment o això de moment encara no t'hi atreveixes a donar aquesta passa.
0: Jo crec que és massa complicat. De moment, sí, crec que seguiré només llegint.
2: Llegint. Bueno, molt bé.
1: Està bé,
2: doncs,
1: està bé.
2: Si la cosa canvia, ja ho explicarem. Gràcies, Joan. Una abraçada.
1: Que vagi bé. Clar.
0: Moltes
2: que vagi molt bé. Adéu. I nosaltres,
0: adéu,
2: Lluís, ho deixarem gràcies. Aquí, però recomanant, ja hem recomanat llibres, sí. Però també música, per què no?, per acompanyar també doncs, aquests llibres a Sant Jordi,
1: sí.
2: No?
1: Mira, marxem amb Right Back de Carly Gale.
2: Molt bé.
1: I amb això, i amb aquests 5 llibres, que jo ja tinc quin autoregalar-me i quin demanar perquè me'n regalin.
2: I segur, segur que la gent que ens ha estat escoltant i veient, doncs, han agafat bona nota també d'aquests llibres. Que passeu un bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
1: Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: escoltant la ràdio Un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
2: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
1: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
2: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca, doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
4: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
3: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
5: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
3: I què fas amb aquesta?
4: Una ampolla de moscatella?
3: Una ampolla de moscatell.
5: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
3: Ah!
5: L'ampolla és buida, eh?
3: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
4: I no pot ser de llet o de whisky?
5: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
3: Ah, d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
5: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
3: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
5: Bueno, sí, però no la veig.
3: Clar, perquè està dins la cisterna. Clar.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si et dutxes en parella.
4: Ah, sí?
3: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà. Bé, és igual, reflexions.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs de l'any passat. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, també creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. I encara en un apunt internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. I ens n'anem cap a casa nostra en cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà avui dissabte a la Fira del Vi de Falset en una diada prevista a partir de les 6 de la tarda al carrer de Miquel Barceló. Ens informa des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Després de descarregar el primer 5 de 8 de la temporada la setmana passada a Tortosa, els del Portal Nou afrontaran l'actuació Falset amb l'objectiu de consolidar el seu nivell, apostant per rodar la gamma bàsica de 8 i la mitjana de 7. A aquestes alçades de curs, la Colla Vella hi ha completat un 5 de 8, 3 tresos de 8, 4 quatres de 8 i 3 dosos de 7, unes xifres que evidencien un començament sòlid. La cita a la capital del Priorat servirà per continuar agafant ritme i confiança de cara a les properes diades del calendari casteller.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar una denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els dies 8 i 9 de desembre. I parlem de vagues, ja que avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida que només està afectant, sobretot, els dissabtes. Per ara asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics podrien ampliar aquesta vaga indefinida en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I el Girona en esports cau 0-1 contra el Mallorca i el Barça juga avui contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El Jet em van omplir, podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys...

Segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: l'històric GTM van omplir, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment heroic. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse Bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per què no perdis la sintonia? Perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor. Una paraula, malauradament, en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments, o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, bueno, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo, i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: petardos por la ley serán como por la ciudad bonanza.
1: Josep Guardiola, Pepe Utxa, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè, com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
2: Este caballo viene de Bonanza.
1: Ai, està entrant i en vinil a 33 revolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè em devia posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però ara Garfunkel en va fer algunes de notables.

en aquesta, el seu company de tota la vida, l'ajudava a cantar. Li feia els cors. My Little Town.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més, amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Breakaway. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp i potser sense avisar i passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Breakaway del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que també energia de la positiva, bon rotllo, sí, podria ser una cançó per al nostre espai del bon.

Late in the evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Batiat ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades.

0: T'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. I es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tot Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Μπατία το Forever. Desde la perspectiva n'hi haps que... Algú va dir, tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Oh ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frage mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburg. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emmylou Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emmylou Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: En directe amb Arnofler i Emilio Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans Emilio Harris que Arnofler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emilio Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Arnofler va néixer dos anys més tard, a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu, et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone en els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un one-hit wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Un motorista mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301, al Brull, a Osona. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix l'inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital, on precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en plana internacional, l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que el barceloní Saif Aboukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials. També ha dit que rebran una visita consular. I tornem a casa nostra i anem a Llorenç del Penedès, on l'Ajuntament solda els fanals per evitar el robatori de cable. Ens informa des de Domenys Ràdio Lourdes Meronyo.
2: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha optat per soldar els fanals del municipi com a mesura per impedir el robatori del cablejat elèctric, una problemàtica que havia provocat afectacions en l'enllumenat públic. Aquesta actuació busca dificultar l'accés al cable i reduir els furts, millorant així la seguretat i el funcionament dels serveis municipals. La iniciativa s'emmarca en les accions per combatre el vandalisme i evitar noves incidències que puguin deixar zones del municipi sense llum.
1: I avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida, que per ara només està afectant els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I parlem d'esports i anem al Malgirona, que ahir va caure contra el Mallorca per 0-1. I es complica la seva situació per la permanència, a només 4 punts del descens. I avui és el torn del Barça, que juga contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
6: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això ho fem junts.
7: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó del Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've got tonight. Tenim la nit. Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston.

gran Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango. Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La noche y tú va ser la seva adaptació al castellà d'aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més, a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco. Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema, que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de les oficines als Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, eh? Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li Cómo eliminar a su jefe. El record per Sheena Easton, perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava, i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'AFM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com o, si prefereixes, a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: Hola, Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja. Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses. Però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home. Diu, vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir, home, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Pots per tu.
1: Pots per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, si está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent. Ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor. Perquè parla del seient del conductor. Era bona. Doing

Driver's Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola, Albert. Bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets. Amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu Encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res, Manu. 1974, la fantàstica Bagnum Turner, Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Montpol, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita". Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Getcha. Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Una xifra que supera els 1.706 casos registrats durant el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els portés cap a Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I parlem del Pont de Maig, ja que en aquest cas molts treballadors han aprofitat per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren positivament com està anant aquest pont, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
2: Precisament anem a donar un cop d'ull a la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en successos, una última hora. Els Mossos informen que han detingut un home per la mort violenta d'una dona aquest matí a Esplugues de Llobregat. Seguirem ampliant aquesta informació segons ens arribi. I en altres notícies de successos, un motorista mort avui el dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Abans d'acabar el curs actual, la xifra ja supera la de tot l'any passat. Precisament avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens amplia aquesta informació Carme De Fez.
5: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez Lestón és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
6: L'assetjament escolar està més, és més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any, és a dir, bueno, és una nova eina, una nova zona de perill que, doncs, que no sabem molt com li dir ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta molt complicat, almenys de moment.
5: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
6: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen, és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o amb un altre nen o nena és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa... O deixem a la por que mani per nosaltres o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig o falto respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se a la sabata dels altres.
5: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.
0: En aquesta línia, el curs passat, coincidint també amb la commemoració d'aquest mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat més de 1.300 possibles casos d'assetjament.
2: El registre de violències contra l'alumnat també inclou una altra eina en la detecció de casos. Demanar ajuda a aquesta eina és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions d'aquesta unitat de suport són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i la resta de professionals per activar els protocols i prendre les decisions que s'escaiguin davant un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i registrar-los, entre d'altres.
0: I seguim parlant, en aquest cas, en matèria educativa, i anem a l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Val d'Alors s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
2: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir els riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de Vandellòs. Des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
3: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Val d'Alors de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal.

0: Llavors, la psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
1: I parlem de l'organització Open Arms, que ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió. I en aquest cas els està portant cap a l'illa de Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a l'expedició ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat i ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir, doncs, el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
1: En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
2: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa social X que Abukeshek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas i afegeix que Tiago Ávila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abukeshek i Hamas, tal com apunta a Israel, i ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal.
1: I obrim el bloc de successos ampliant-vos la informació d'aquesta última hora que ens arribava des d'Esplugues de Llobregat, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut a l'home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
2: Cap a les 11 d'aquest matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Allà mateix s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
1: I seguim en aquesta plana, ja que un motorista ha mort avui al migdia, al matí, disculpin, en un xoc frontal amb un cotxe a la B-5301 al Brull, a Osona.
2: Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes.
1: I la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon durant la festa major de la Universitat de Lleida.
2: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i després d'identificar i entrevistar diverses persones van arrestar els tres joves.
1: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg, i des del sector turístic valoren com està anant precisament l'ocupació.
2: Ahir, dia 1 de maig, es va tancar la temporada a l'estació d'esquí de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir un total de 157 dies. Tot un rècord, ens ho explica Norma Lebrero.
3: Esquiar en banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de mig milió de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
4: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre... Bon estiu a tothom!
3: a la platja justament han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
5: És segona residència, sobretot, i Francesc per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de,

0: de venir, però sobretot és més nacional perquè és una festa d'aquí. I per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estarà un 100% d'ocupació, i farem una mitja bona.
1: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles amb encant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
2: Estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
1: A les comarques de Lleida hi ha zones on l'ocupació arriba al 80%.
3: Ja anem fins a Tarragona, on seguim repassant aquesta ocupació i on els hotelers de la zona allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
4: Els visitants tenen un perfil similar i arriben de zones properes, bàsicament, de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
6: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits també, no?
5: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
3: I com us dèiem, un dels principals destins aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges precisament per facilitar l'accés per la temporada de l'estiu.
4: A més, concretament a Cubelles és sumar a la llista de municipis on han instal·lat una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona més detalls que era l'Àries.
7: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en 2 setmanes, molt més aviat de les 6 previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
8: A veure si l'espigó que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
7: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb 3 taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
9: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcil d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
7: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella s'assuma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
3: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre les conseqüències d'aquest mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
4: Una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls des d'Olot Televisió.
10: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
11: A partir de la pandèmia hi va haver, hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones
12: que no són tan respectuoses.
10: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
3: I obrim bloc cultural amb la 31a edició de la Fira del Vi de Falset, que se celebra durant aquest cap de setmana amb actes i tastos des del divendres 1 de maig fins a aquest diumenge. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Falset, Jordi Soldevila. Com estan en aquesta segona jornada de la Fira?
13: Bon dia, doncs aquest segon dia de la 31a edició de la Fira del Vi i Mercat de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat continua funcionant i el públic ha continuat venint a la fira. Des d'ahir fins diumenge es poden tastar prop de 130 referències d'una setantena de cellers de la Deo Montsant, la denominació d'origen qualificada Priorat al cor de Falset, però també en diferents cellers de la comarca. Tot i el cel ennuvolat i el risc de pluja, els visitants han omplert i omplen, com us dèiem, aquest matí el recinte firal. Des de l'organització esperen superar els 35.000 visitants durant els 3 dies de la fira.
3: Doncs esperem que acabeu de gaudir una molt bona fira i, sobretot, que us doni treva a aquesta possible pluja. I parlem de Ginestar, que ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent.
4: Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc Més Ginesta, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
3: I seguim en el mateix festival, en el festival Estrenes, ja que avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts.
4: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té ja totes les entrades exaurides.
3: I ens anem fins a Penelles, a la Noguera, ja que la creativitat arriba un any més a aquest municipi en una nova edició del Gargar Festival de Murals i d'Art Rural.
4: El certamen de referència d'art mural contemporani reuneix fins aquest diumenge 10 artistes nacionals i internacionals per transformar els carrers en un espai de cultura i denúncia social amb projectes artístics que destaquen per la seva diversitat de llenguatges. Així, professionals de l'art mural han plasmat la importància de la figura femenina al camp i l'entorn rural, així com la necessitat de tenir cura del medi ambient i els animals.
3: Són les 2:20, moment de conèixer l'actualitat esportiva del nostre país.
14: Notícies en xarxa. Esports.
3: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
4: Els blaugranes amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria seran campions si guanyen el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no és capaç de guanyar a l'Espanyol a l'RCD Stadium. Els blancs, com diem, s'enfronten a un Espanyol molt necessitat de guanyar i que comença a fer números per a no complicar-se molt la permanència.
3: Qui s'ha complicat la vida és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
4: Els gironins van perdre 3 punts vitals per la lluita per la permanència. L'equip de Michel ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives. Queda restant encara el que passi a la resta de la jornada.
3: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa guanya per la mínima a casa de l'Alcorcón. Els escapulats segueixen amb opcions a disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir l'objectiu de disputar-se pujar a segona divisió. I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posicions de descens, és el Nàstic de Tarragona.
4: Jugar avui contra el ja descendit Sevilla B a partir d'un 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
15: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reben aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincidint amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local des de la seva arribada arribada a la banqueta havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
16: I el partit de Marbella també, en teoria, debería d'haver estat ganat, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salí con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
15: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
4: I demà, un quart de set, serà el torn del Sabadell, que haurà de defensar el liderat al camp del Múrcia.
3: En futbol femení, a la Lliga EF, avui ha jugat el Badalona Women, que ha rebut a l'Atlètic Club de Palamós. Tenim en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joan Garcia. Bon dia, com ha anat aquest partit?
17: Bon dia, doncs males notícies pel Badalona Women, que perd el seu tercer partit consecutiu. Ho va fer fa dues setmanes contra el Barça, la passada contra l'Atlètic de Madrid i aquesta ha caigut també contra l'Atlètic de Bilbao. En un moment que deia Marbella Estela per via del partit, que seria clau perquè l'equip, tot i ja tenir la salvació a la butxaca, volia quedar per sobre de les basques, no ha estat possible perquè l'Atlètic Club ha estat molt superior, sobretot a través d'una pressió que no ha permès fins als últims 10 minuts de partit, on el Badalona Women sí que s'ha volcat en atac, passar aquesta pressió i, per tant, poder construir jugades d'atac. Per tant, el partit ha quedat 0-1, amb un gol solitari d'Anne Azcona, que al minut 35 s'ha avançat al marcador i a partir d'aquí no ha estat capaç el Badalona Women de reaccionar. Tot i així, als instants finals, ha tingut una ocasió claríssima Estefania Benini, que ha salvat la defensa de l'Atlètic de Bilbao a la línia de gol. Per tant, des de que s'han salvat les jugadores, han baixat una mica les prestacions. Els últims partits no han volgut, no ha sortit les coses com pretenia Marbella Ester. En queden 3 per endavant per intentar arreglar-ho i acabar la Lliga amb millors sensacions. La setmana vinent, derbi català contra l'Espanyol, d'aquí a les setmanes el Real Madrid i l'última jornada per tancar la Lliga contra el Levante.
3: Doncs moltes gràcies, John, per aquesta crònica i repassem la resta de resultats de la jornada.
4: I és que ahir va ser el torn també de l'Espanyol, que va perdre contra la Lama per 3-1. Dimecres el Barça juga al Johan Cruyff contra el Levant, però abans recordem que les de Pere Romeu tenen una cita al Camp Nou contra el Bayern de Múnich en les semifinals de la Champions, que es juguen demà a 4:45.
3: I recuperem que demà a 1:15 del migdia, partides en majúscules a la Tercera Federació. Badalona, l'Hospitalet, un partit per a la segona plaça. Els badalonins són segons i els riberencs quarts i només els separen 3 punts. I avui a les 4 de la tarda el Martinenc està al capdamunt de la Lliga Elite. Rep el Sabadell B.
4: Aquest duel d'històrics el podreu seguir com sempre en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: I a la Lliga CB aquesta tarda la penya s'enfronta a les 6 de la tarda a l'Unicaja de Màlaga, al Palau Olímpic, amb la baixa d'Anté Tòmic. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
18: El darrer entrenament del Joventut va servir sobretot de reflexió per intentar corregir errors. Guillem Vives, però, ha portat calma i ha destacat que l'equip no es deixarà anar i que no poden mostrar la imatge que van oferir contra el Breogán. Vives no ha pogut justificar el moment de l'equip a la baixa de Tomic, peça fonamental del Joventut. Sense Tomic, la penya ha perdut 5 dels últims 7 partits. I tot i que té clar el paper que té dins la plantilla, diu que no pot ser excusa.
19: Tu què preferiries, jugar amb l'Ante o sense? Doncs no és només pel que aporta visual, sinó també el que no es veu, i no crec que hi hagi ningú a la Lliga CB, que malgrat els 39 anys de l'Ante, que no vulgui l'Ante Tomic en el seu equip. Llavors, que no ens podem posar excuses perquè no hi és l'Ante, no ens les posem.
18: Simon Birgander continua el seu procés de recuperació, i tot i que ja va jugar Lugo, encara no s'està entrenant amb normalitat amb la resta de l'equip. Dissabte sí que jugarà contra l'Unicaja.
4: Dos equips catalans que també juguen avui, el Bàsquet Girona i el Jaio Pos Lleida, que s'enfronten al Saragossa i al San Pablo Burgos, respectivament.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. La ràdio sona diferent al Maresme.
0: Amb el tema curiós al dia, què ens portes?
2: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
0: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
2: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
0: Clar, clar.
2: No cal que entri.
21: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
2: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
0: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor agent, eh?
2: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
22: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
0: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
22: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
0: Anem al teatre.
23: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Una xifra que supera els 1.706 registrats durant tot el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a la illa de Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg. I des del sector turístic valoren positivament com estan anant, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
2: Precisament, doncs, anem a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat.
2: Cap a les 11, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Els Mossos investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
0: I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. Els blaugranes seran campions si guanyen el conjunt navarrès i el Real Madrid punxa demà al camp de l'Espanyol. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Abans d'acabar el curs, la xifra ja supera la de tot l'any passat, precisament. Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens n'amplia tota la informació Carme de Fez.
4: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez Lestón és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
5: L'assetjament escolar està més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any. És a dir, és una nova eina, una nou zona de perill que no sabem molt com li dir ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta doncs molt complicat, almenys de moment.
4: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
5: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o amb un altre nen o nena no, és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa... O deixem a la por que mani per nosaltres, o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig falta respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se la sabata dels altres.
4: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.
0: En aquesta línia, el curs passat, coincidint amb la commemoració d'aquest mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat més de 1.300 possibles casos d'assetjament.
2: El registre de violències contra l'alumnat també inclou una altra eina en la detecció de casos, i és demanar ajuda. Aquesta eina és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes.
0: I seguim parlant en matèria educativa i anem a l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Val de l'Hors s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
2: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir els riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de primària de Vandellòs. Des de Ràdio L'Hospitalet, Maria Ribas.
6: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Val de l'Hors de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
7: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
6: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de la flotilla Global Summit, ja que l'organització Open Arms ha hagut de rescatar 12 activistes que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els està portant cap a la illa de Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: I en paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukashek i Tiago Avila ja han arribat a Israel i que seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
2: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa X que Abukashek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas i afegeix que Tiago Avila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abukashek i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut avui dissabte un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons han informat el mateix cos de la policia catalana que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima.
2: Cap a les 11 del matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res, però, per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
0: I també un motorista ha mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301, al Brull, a Osona.
2: Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes.
0: I ens n'anem fins a Lleida, on la Guàrdia Urbana de la capital del Segrià va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon, durant la festa major de la Universitat de Lleida.
2: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i, després d'identificar i entrevistar diverses persones, van arrestar els tres joves.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg, i des del sector turístic valoren com estan anant precisament aquestes vacances.
2: Ahir, 1 de maig, es va tancar la temporada d'esquí a l'estació de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir fins a 557 dies, un autèntic rècord, ens ho explica Norma Lebrero.
8: Esquiar en banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de 500.000 de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
9: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre... Bon estiu a tothom.
8: A la platja, justament, han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
10: És segona residència, sobretot, i francès per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional, perquè és una festa d'aquí. I, per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estarà un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
8: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles amb encant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
11: Estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
8: A les comarques de Lleida hi ha zones on l'ocupació arriba al 80%.
0: I seguim repassant l'ocupació a Tarragona, on els hotelers allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
2: Els visitants tenen un perfil familiar i arriben de zones properes, bàsicament de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
12: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
13: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits, també, no?
12: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
0: I com us dèiem, un dels principals destins d'aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges, precisament, per facilitar l'accés per a la temporada de l'estiu.
2: A més, concretament, el municipi de Cubelles es suma a la llista d'aquests on s'han instal·lat, on s'instal·la una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona tots els detalls que era l'Àries.
14: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en dues setmanes, molt més aviat de les 6 previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
15: A veure si l'espigó que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
14: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb tres taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
16: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcils d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
14: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella se suma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
0: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre conseqüències del mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
2: Una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls els companys d'Olot Televisió.
17: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
18: A partir de la pandèmia hi va haver, hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, eh? Hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
17: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
0: Les escoles agràries obren les seves portes per donar a conèixer els diferents estudis en formació agroalimentària de cara al curs vinent.
2: A pocs dies perquè comencin les preinscripcions, els 15 centres públics que hi ha repartits pel territori conviden a visitar les seves instal·lacions en jornades programades i amb cita prèvia. En total s'oferiran 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions es poden fer del 26 de maig a l'1 de juny. Ens amplia la informació Sònia Kerr.
19: L'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer ofereix el grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal i també el grau mitjà en producció agropecuària. Actualment hi ha 74 alumnes inscrits i així és com valoren la seva experiència alguns d'ells.
20: Quan vaig acabar l'ESO vaig veure que me volia quedar a casa, que tinc una granja intensiva de vedells i llavors vaig investigar a veure quines opcions hi havia i em vaig decidir per aquí a Vallfogona de Balaguer. He vist que hi ha més diversificació del que em pensava. També tenim hivernacle, també inseminem.
21: En aquesta escola tenim totes les espècies, pràcticament, cavalls, porcs, conills, i et donen l'opció de tocar una mica tot el sector.
19: L'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners ofereix l'únic grau mitjà forestal de les comarques gironines. També disposa d'una àmplia oferta de formació contínua en arboricultura, per exemple, o motosserra per a jardiners. Tots dos previstos per aquest mes de maig, igual que la jornada de portes obertes, que tindrà lloc el proper dissabte, dia 9. Anna Ferrer és una del centenar d'alumnes inscrits ara mateix en aquesta escola agrària.
22: A grans trets es fa una mica tot el que té a veure amb el bosc i el forestal. Fem bísums, que són exàmens d'identificació, i bueno, entendre també com funciona la natura i com podem ajudar-la nosaltres a ser el que és, sense entorpir-la.
19: En total, a Catalunya, les escoles agràries oferiran el curs vinent 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions seran del 26 de maig a l'1 de juny.
0: I no sortim del sector agroalimentari, en aquest cas anem amb la pesca, ja que la flota d'arrossegament de Palamós va pescar l'any passat un 28% menys de gamba vermella a causa de la quota restrictiva que imposa la Unió Europea.
2: Malgrat tot, els pescadors palamosins van poder mantenir el nivell de facturació perquè el producte es va vendre a més bon preu. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
1: Això és perquè el preu mitjà de la gamba de Palamós durant l'any passat va superar els 47 euros per quilo, el més alt dels últims 12 anys, i més de 5 euros i mig per quilo més alt que el que es va pagar el 2024. Miquel Mir, patró major de la confraria de pescadors de Palamós, parla del pes de la gamba vermella en el negoci de l'arrossegament al municipi.
3: Això és vital per la confraria de Palamós, és vital. Cada port té les seves característiques. Aquí a Palamós, per sort, perquè tenim aquest producte que ens suposa molts d'ingressos, que si te limiten als quilos de gamba, doncs t'estan limitant la teva font de vida.
1: Els pescadors de Palamós van capturar l'any passat 68 tones i mitja de gamba, que van suposar un ingrés de 3.200.000 euros. La gamba vermella suposa prop del 40% de la facturació total de l'any de la confraria palamosina.
0: I obrim bloc cultural amb Ginestà, que ha engegat nova gira ahir divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent.
2: Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc més Ginestà, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts, com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
0: I avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts en el marc del mateix festival Estrenes.
2: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té totes les entrades exaurides.
0: Són les 2:51 minuts, moment per conèixer la crònica en esports del nostre país.
5: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
2: Els blaugranes, amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria, seran campions si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix la victòria al camp de l'Espanyol. Recordem que els blanquiblaus estan molt necessitats de guanyar i ja comencen a fer números per no complicar-se massa la permanència.
0: Qui es va complicar la vida ahir és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
2: Els gironins van perdre 3 punts vitals en la lluita per la salvació. L'equip de Michel ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives i a falta, a més, de saber el que passa a la resta de partits de la jornada.
0: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa va guanyar per la mínima a casa de l'Alcorcón.
2: Els escapulats segueixen amb opcions de disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir aquest objectiu.
0: I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posició de descens, és el Nàstic de Tarragona.
2: Juga avui contra el ja descendit Sevilla B a 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
23: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reben aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincident amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local. Des de la seva arribada a la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
24: Y el partido de Marbella también, en teoría, debería de haber estado ganado, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
23: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
2: I demà el Sabadell tancarà la jornada defensant el liderat, i en aquest cas la posició d'ascens directe davant del Múrcia.
0: I anem a la Lliga ACB, on a 6:45 començarà el bàsquet Girona-Saragossa, un duel entre 11è i 14è. Ens porta la prèvia del partit des de Girona FM, Marc Treserres.
25: El bàsquet Girona rep avui a la jornada 29 de la Lliga al Casademont Saragossa amb l'objectiu de trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives i mantenir-se en la lluita per la desena posició que li podria permetre jugar a Europa la temporada que ve. Per la seva part, els aragonesos sumen 2 victòries seguides i voldran una tercera per mantenir distàncies respecte a la zona de descens. Ara bé, no comptaran amb una de les seves estrelles, el base Tribal Haynes, lesionat de la mà esquerra des del mes de febrer, ni amb l'atlètic escorta DJ Stephens. Tot i així, els homes de Moncho Fernández hauran de vigilar amb el potencial ofensiu del seu rival, sobretot amb la dupla que formen Santi Justa, quart màxim anotador de la Lliga, i Devin Robinson, a més de l'experiència del pivot montenegrí Bojan Dublevic. Per part gironina, segueixen de baixa Fjellerup, Maric i Juan Fernández, però debutarà a Fontejau el pivot canadenc James Carney, que ja va fer un bon debut la setmana passada a les Illes Canàries. A l'anada, victòria del bàsquet Girona. Veurem si avui, a partir de 6:45, torna a repetir-se.
2: A 6:45 jugarà el bàsquet Girona i mitja hora abans començarà el partit de la Penya, que s'enfronta a l'Unicaja de Màlaga al Palau Olímpic amb la baixa important d'Ante Tomic. A les 9 de la nit serà el torn del Jaio Bosleida, que s'enfrontarà al Sant Pablo Burgos, i el Baxi Manresa i el Barça jugaran els seus compromisos en la jornada de demà diumenge.
0: I anem al bàsquet femení, on l'Espart Girona empata contra el Leganés i haurà de guanyar a Fontejau.
2: Les gironines van visitar la pista madrilenya amb les baixes de l'MVP Mariam Koulibaly per lesió, així com les de Laura Quevedo i Marta Canella, i van sortir d'aquest maig amb un insòlit empat, com, i ja que no hi va haver pròrroga perquè l'eliminatòria de quarts de final és d'anada i tornada i es dona per bo aquest resultat, i tot s'haurà de decidir demà a Fontejau.
0: I seguim amb bàsquet, en aquest cas a la tercera, on el Pujol Mollerussa, després d'aconseguir la primera posició del grup amb 23 victòries en 26 jornades, avui disputa l'anada de la fase prèvia d'ascens a segona FEB contra el Club Prat.
2: Aquest partit el podreu seguir a partir de les 6:10 en directe a través de la xarxa Més.
0: Ja en un últim apunt de patinatge artístic, el grup Show Gran del Club Patinatge Artístic Olot arriba al Campionat d'Europa de la millor manera. El grup competirà durant tot aquest pont a Itàlia. Fins aquí les notícies en xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
9: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
7: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
9: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
26: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investigarà la relació entre el detingut i la víctima. Cap a les 11 del matí, el servei d'emergència 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques, que això sí, no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I el Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, i és que la xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. Creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Seguim a Catalunya perquè aquesta, és a dir, la Comunitat Autònoma de Catalunya en aquest cas es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal. I per la seva banda, els agents rurals han incorporat 4 nous binomis canins per reforçar l'operatiu contra la pesta porcina africana. Els nous equips s'han contractat a empreses altament especialitzades i se sumen als 3 binomis propis del grup especial caní del cos d'agents rurals. En total, el dispositiu compta ara amb 7 binomis, cosa que permet intensificar la recerca de cadàvers de senglars per frenar la propagació del virus. I parlem també d'Open Arms, que ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta ara cap a l'illa de Creta. En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials. També han dit que rebran una visita consular. I en els esports, el Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
5: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
6: Un dietista de torracollons, no?
5: Val, molt bé. Sí, una mica, sí, dit així.
7: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
5: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
7: I tapa uns tàpers de 10.
5: És veritat.
7: I Dani?
6: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
7: Doncs mira, és bona
5: Dani,
7: idea.
5: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
3: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Sound System, un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

teachers who heard the children anyway.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
2: Pues la cosa es así, verá.
3: Es impresionante.
4: Me encanta, me encanta.
5: Mola.
6: Me gusta como suena.
7: Qué bonito.
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
8: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 que es van registrar durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra. En lloc dels fets, s'hi ha desplaçat el cos policial i també el sistema d'emergències mèdiques, que no ha pogut fer res per salvar la vida de la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I seguim amb més successos. Un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona, perquè causes que s'investiguen. Hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 són motoristes. I parlem ara de cultura, perquè gairebé 2 anys després de la mort de l'artista Gerard Sala, Sant Joan de les Abadesses el recorda amb Univers, una mostra centrada en la seva última etapa, en què els tons dels blaus i grisos prenen protagonisme. L'exposició dona continuïtat a la voluntat del municipi de mantenir viu el seu llegat amb una mostra anual. Ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès, Marc Roura.
2: El Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses acull una nova exposició dedicada a Gerard Sala. La mostra gira al voltant de l'última etapa de l'artista i posa el focus en la seva mirada còsmica. Les seves filles, Blanca i Emma, han tingut un paper clau en el procés de selecció de les obres.
3: El Palau de l'Abadia forma part de nosaltres des que érem petites, no? I des que és aquest espai d'art, cada any, no? Hem anat veient, hem anat fent seguiment de les exposicions i hem anat veient el procés també de creació de l'espai que el pare va formar part molt activa.
4: Tothom que coneix la seva obra sap que el blau és el seu color predilecte. En aquest cas hi ha els blaus combinats amb els grisos i aleshores amb aquests punts d'argent que són els que marquen aquestes constel·lacions imaginàries que ell feia i que ell tenia en el seu cap, en el seu esperit.
2: Sala va ser el primer artista a exposar al Palau de l'Abadia després de la seva remodelació.
1: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna a partir de les 9. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix guanyar a l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
6: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
7: Bon dia, oients de Som Terra. Normalment, cap a finals d'abril, abans no comenci l'època de les avaluacions finals i de les pràctiques en empresa, acostumem a fer una sortida de tots els grups d'alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Una sortida que acostuma a ser tècnica i a la que sempre hi afegim alguns tocs de cultura. Enguany la sortida ha estat en direcció a Gandesa, on hem pogut visitar la seva cooperativa. Una cooperativa que va començar a treballar a principis del segle passat, el 1901 concretament, i que no ha parat de créixer i innovar fins avui en dia. Té el seu origen amb la lluita valenta contra la desaparició dels conreus i contra l'emigració de la població. Tot això després del mal que va fer la filoxera. I l'aposta de plantar ceps americans i de construir una nova bodega va ser un encert total. El nou edifici encara avui en dia és majestuós i els nostres alumnes van poder sentir de la veu de la guia les característiques de la seva construcció. Molt innovadora per l'època, perquè l'arquitecte César Martinell la va estructurar amb 4 naus, amb unes arcades esplèndides i amb finestres per a la ventilació, amb dipòsits subterranis, ja amb càmeres aïllants, també ventilades, i una façana espectacular. Amb els anys, la cooperativa ha continuat creixent. Després de visitar les instal·lacions, i conèixer tots els ets i uts de l'elaboració, sobretot del vi, però també de l'oli, l'alumnat va poder fer un tast d'oli guiat. Primer, per a fer la degustació, es tapa el got, es mou una mica l'oli i a continuació s'olore. I a continuació es posa una mica d'oli a la boca per apreciar els tons dolços o amargs o els tons picants. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima.
5: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
8: Avui al Som Terra ens omplim de primavera amb aquests ocellets que també sentim de fons. Saludem la Mireia González, la presidenta de la Fundació Castell del Remei. Benvinguda, Mireia.
9: Moltes gràcies i molt bon dia.
8: Avui va de primavera.
9: Deixa'm abans de res que et feliciti públicament pel premi rebut. Per tu i la companya, i molt merescut i molt important per totes les professionals.
8: Moltes gràcies.
9: De la comunicació.
8: Et refereixes, si els oients no ho saben, al Milà de Periodisme, que tu ja havies guanyat també en edicions anteriors,
9: sí,
8: fa uns anys, no?
9: Sí.
8: I que aquest any també ha guanyat la teva filla. Jo penso que és la primera vegada a la història que mare i filla guanyen el Premi Milà de Periodisme. O sigui, que enhorabona a les dues.
9: Sí, fixa't el que fa el canvi generacional, que jo el vaig guanyar en premsa escrita i ella en digital.
8: Clar.
9: Però vaja, vosaltres aquest reportatge el teniu multipremiat.
8: Sí.
9: I de veritat que me n'alegro moltíssim.
8: Moltíssimes gràcies.
9: I sou un exemple i, animo tothom a escoltar-lo i a veure-ho i tot.
8: Moltíssimes gràcies, Mireia. De tota manera, i ara donades les gràcies, parlem d'aquesta festa de primavera, de l'aplec de primavera que se celebra aquest diumenge al Castell del Remei.
9: Efectivament.
8: Què fareu?
9: Mira, tot plegat, les festes populars aquí, que porten, són molt tradicionals, comencen amb el toc de sirena, saps? Que cridava a treballar i avisava de quan s'acabava la jornada a la finca. Uh-huh. És una mica escandalós, però la gent ens ho demana, perquè hi ha molta gent encara que té aquest record i se sent a tots els pobles de l'entorn. I llavors m'ho diuen, sentim la sirena i diem, vinga, va, això serà a partir de les 10 del matí. I en aquell moment doncs, ja hi ha una arribada i exhibició de vehicles històrics, es posa en marxa el mercat d'artesania i de productes de proximitat, que i tenim molta cura a vetllar de que realment sigui allò artesà, i ahir de prop, quilòmetre zero i tot plegat. També hi col·labora al llac el Club de Modelisme de Tàrrega, uh-huh, perquè és una activitat que

0: mateixos ens fan una pista d'autocroller, d'automodelisme amb uns cotxes que passen uns obstacles, que també és, això és atractiu pels nens i pels pares també. I també doncs, hi ha la possibilitat de que els nens pilotin i condueixen aquests cotxes. Què et sembla? Continua explicant?
1: Sí, una mica, sí, sí, a grans trets, perquè passen tantes coses que, no?
0: Sí, i tot passa concentrat en un matí, perquè a dos quarts de tres torna a tocar la sirena
1: i, ja està.
0: I qui vulgui es pot quedar a dinar a l'aire lliure. Però pels nens, a part de tot el que hem comentat, també hi ha uns jocs tradicionals, que nosaltres li diem les firetes del Castell del Remei, que són els jocs de sempre, les bitlles, hi ha també un curs de, bueno, un taller de maquillatge, un altre de fang, bueno, de modelisme així en fang, bueno, coses molt, molt interessants per ells, una biblioteca infantil, perquè sempre per la ple que està als vols de Sant Jordi, doncs, el tema de la lectura, doncs, també el volem fomentar, sobretot per als infants, el Remei, molt, molt divertit. Llavors, sempre tenim aquestes exposicions d'art amb una programació permanent, ja ho saps,
1: sí.
0: I aquesta vegada doncs, tant a l'Espai Luci i la Tília com a la sala de tas de l'Enoteca doncs, hi ha dues exposicions, una és de pintura del Ricard Guiu i una altra uns olis de Miguel d'Ibàrbia. I com... Digues, digues.
1: No, de dia. Primer, i que està concebut com una mena de festa major i ara que parlaves de pintures, hem de dir que també el cartell d'enguany l'ha fet una il·lustradora meravellosa lleidatana, que és la Sònia Lins, multipremiada i reconeguda arreu del món, no?
0: Arreu del món. Molt abans de que a vegades ho sabéssim a Lleida, perquè fa molt temps que ja la vam descobrir per un tema d'etiqueta de vi, vaig pensar, aquesta noia, quant talent que té. I també té molt talent la seva filla, que serà la cantant de l'aperitiu musical aquí, a la plec de Primavera de Castell del Remei, que és la Joana Barco,
1: sí?
0: Amb el duo Somondina.
1: Que
0: per
1: xulo.
0: Tant, qui vulgui veure cantar a la Joana, escoltar-la amb una copa de vi, fent el vermut, amb un entorn com el que estic jo ara aquí, al Jardí del Castell del Remei, és magnífic. Els vins tampoc no poden deixar de tenir protagonisme.
1: No ens els podem pas deixar, Mireia.
0: No, perquè és com una festa del vi també aquí al Castell del Remei, l'aplec de primavera. Per tant, hi haurà un espai, a part de l'aperitiu i del bar, doncs, i les terrasses, expressament per a degustar els vins del grup de Tomàs Cusiner, o sigui, Castell del Remei, Tomàs Cusiner, Cervolers, Celler i Cara Nord.
1: Fantàstic.
0: I hi haurà un contacontes familiar, que es diu Conrad a les Terres de Ponent. Mira si està personalitzat amb el nostre territori, que també és com l'espectacle a propòsit de l'aplec de primavera d'enguany. I com que ens agrada mantenir les tradicions en aquest entorn, doncs també hi haurà l'actuació de la colla bastonera l'Arreu de Mollerussa.
1: Imagina't. I, a més, ai, explica'm això d'aquesta moneda tan genuïna que feu servir també en aquest aplec de primavera.
0: Sí. És que, mira, ens en fixem molt quan anem als actes. La gent fa cues i a vegades hi ha gent que diu no, és que això vol dir que hi ha èxit, no? Si hi ha cues. Però a nosaltres ens molesten molt les cues quan les hem de fer. I cada any pensem com evitar-les, perquè s'apleguen aquí doncs, unes 3.000 persones. Per sort, doncs, tenim un gran aparcament a peu de festa i és tot molt còmode. Però les cues a l'hora de demanar el vermut, tot i que cada any ho volem millorar, és com inevitable. I llavors la manera hem pensat que és el gotim, ja ho practiquem en les altres edicions i també en la festa major, és com la moneda de les festes populars del Castell, el gotim equival a un euro, llavors ja no hi ha d'haver canvi, ja no hi ha d'haver... és per agilitzar-ho tot plegat i també es pot participar doncs, en el sorteig i bé, pensem que d'aquesta manera és més còmode per a tothom, que és el que nosaltres pretenem, que la gent s'ho passi molt bé, gaudeixi del dia, de les activitats i que res sigui molest.
1: Com que hi ha moltes coses, doncs això, poden entrar, per exemple, a la web del Castell del Remei, però hem de dir també que com que es tracta d'una finca històrica amb, no sé, molts anys i molts, també hi haurà tot un aflaire, no?, d'aquesta colònia antiga d'aquesta època, perquè animem

0: a tothom a que anem vestits de blanc. No és obligatori, no és un code dress, no? Un dress code d'allò que s'ha de fer obligatòriament, però qui vulgui pot anar perfectament ambientat.
1: Tant de bo ho poguéssim fer perquè cada vegada la gent, entre cometes, poguéssim obligar perquè el resultat és molt maco. Es tracta de recrear l'atmosfera de l'antiga colònia agrària que va ser Castell del Remei, la hisenda més gran de regadiu de tota Europa, i clar, és a més, ja seria demanar molt, jo ho faig, i altres persones també, si pot ser d'estil noucentista català, doncs encara és més bonic, no? Hi ha gent que s'anima cada vegada més, i jo ho faig perquè disfressar-se és divertit també, i bueno, recrear, ja t'ho dic, aquest ambient, és com potenciar la petjada de les persones i de les vivències que hi ha hagut aquí, que són moltes, com tu has dit, estem parlant d'una finca històrica, i sembla que t'immerseixes més en tota aquesta història i llegat que et podem trobar aquí al Castell del Remei. Per tant, si pot ser que vingueu vestits de blanc, doncs és més bonic. I si veniu ja una mica amb enagos i puntes, bueno, això ja és magnífic.
0: Doncs aquesta és una de les moltes accions que feu durant tot l'any al Castell del Remei. Avui volíem posar la mirada en aquest aplec de primavera que se celebra el dia 26 d'abril. No cal inscripció prèvia. Millor si hi ha una reserva, sobretot pel tema del pàrquing, però podem anar-hi tranquil·lament.
1: No, la veritat és que no. Si algú vol venir abans a comprar gotims, pot fer-ho. Uh-huh. Si algú vol dinar al restaurant, millor que reservi, sens dubte, perquè sí, aquest clar. Dia està molt... normalment els caps de setmana, per sort, té molt èxit sempre el restaurant del Castell del Remei i durant la setmana amb el seu menú d'entre setmana molt bé. I després, també, si es vol quedar-se a dinar al dinar més popular, a l'aire lliure, imagina't un pícnic, que et serveix el restaurant vestit de blanc.
0: Pili, ai, que no t'ho vaig perdre, això. No.
1: Doncs això també es pot comprar aquell mateix dia o amb antelació, al propi restaurant.
0: D'acord. Doncs gràcies, Mireia, per ser avui amb nosaltres i explicar-nos-ho. Mireia González, amb els ocellets de fondo, que ens agrada la primavera. Que vagi molt bé. Una abraçada gran.
1: Ben forta. Moltes gràcies.
2: Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibarz, ambientòleg expert en gestió de residus.
0: Joan Ibarz, benvingut a Del Residu al Recurs. Com estàs?
3: Bé, molt bé.
0: Mira, les darreres setmanes hem parlat de la fracció orgànica i avui volem parlar de què en queda, quin és el resultat després d'haver reciclat bé aquesta fracció orgànica.
3: La fracció orgànica, un cop classificada a casa, recollida pels serveis de recollida, etc., va directament a plantes de compostatge. ¿Vale? Hi ha diferents tipus de tractament. Pot ser una planta de compostatge, a una planta de biogàs o metanització, o també hi ha gent que pot fer autocompostatge, d'acord, a casa. Aleshores, tema plantes de compostatge. A Catalunya n'hi ha més de 70 plantes, d'acord? Però d'aquestes 70, 27 són de compostatge de residus municipals. Les tenim bàsicament properes en diferents distribuïdes en diferents comarques. Vale?
0: I 17 a tota Catalunya?
3: 27.
0: Ah, 27.
3: Sí,
0: 27. Per tant, són supracomarcals, diríem.
3: Perquè és planta de compostatge. A l'àrea metropolitana hi ha moltes plantes de biometanització, que és un procés diferent del compostatge, que el que fa és generar energia elèctrica, vale? amb la fracció orgànica. I allí, durant un temps, doncs, se van promocionar molt aquest tipus de plantes, però les més escampades pel territori, a zones menys denses, hi ha el que és plantes de compostatge. D'acord? Uh-huh. Aleshores, a part dels residus municipals, també es fa compostatge de fangs de depuradores, de fems, no?, de granges, i de la fracció vegetal. Hi ha plantes específiques de fracció vegetal que sol composten restes de poda, gespa, d'acord? Aleshores, què és el compostatge? No? El compostatge és un procés natural de degradació de la matèria orgànica. Vull dir, el que sempre ha passat als boscos o a qualsevol espai natural, de que cau la fracció orgànica, els microorganismes actuen, la degraden i es transforma en una mena de terra, no?, que, quede, que es queda mesclada amb el sol i ja està, no? I allibera els nutrients que tornen a ser captats pels vegetals.
0: Això sí que és fer el cicle tancat, eh?
3: Sí, doncs això és el que s'intenta amb les plantes de compostatge, no? Hi ha, que hi ha? Tenim microorganismes, després en aquests microorganismes que fan consumir el carboni i nitrogen de les restes orgàniques, i també és important destacar que aquests microorganismes necessiten aigua i oxigen, val? Per tant, com se genera l'aigua? Doncs algunes vegades, si estan molt seques les muntanyes de compost, doncs s'han de regar, i sobretot l'oxigen es genera fent que la pila, no?, fent que les piles de compostatge tinguin molta fracció vegetal, val? Quan hi fiquem moltes rames, aleshores entre aire, i això és oxigen que dona, bueno, és necessari pels microorganismes per anar descomposant les restes orgàniques. Vale? Després d'aquesta degradació surt CO2, aigua, vapor, moltes vegades, i es genera molta calor. Que aquest procés de generar calor dels microorganismes, de l'activitat, és molt important perquè fa pujar la muntanya del compost i fins a 60-70 graus, i què fa? Que alguns patògens o alguns bacteris doncs s'eliminen, no?
0: I de forma natural.
3: Que amb aquesta calor, i aleshores fa que el compost no tingui aquests patògens biològics que puguin ser nocius després. Per tant, el compostatge dins d'una planta, trobem la fase de barreja, que és barrejar la fracció orgànica amb la fracció vegetal, es creen aquestes piles, i després un procés de descomposició primer i maduració que més o menys dura 12 setmanes.
0: Només?
3: Sí.
0: Que ràpid.
3: Sí, sí. En aquest procés entremig de la descomposició i maduració es passa per una mena de colador, que en diuen tròmel, i aquí es treuen els impropis, val? Si hi ha algun trossos de, no sé, residus que no hi havien d'haver anat, com que l'orgànica s'ha degradat, doncs passa pel foradet i el que no és orgànic doncs queda dalt. I després també de la maduració es fa un post-tractament que també elimina, doncs, per exemple, restes de fusta que no s'han degradat, que aquestes s'agafen i es tornen a enviar a l'inici, val? Pedretes, vidres, cosetes més petites que havien passat la primera malla, vale?
0: Doncs escolta, ho deixem aquí i ja ens explicaràs què es fa amb el resultat, per a què serveix, d'acord?
3: Vale.
0: Del proper programa. Joan Ibars, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Molt interessant. Adéu.
3: Adéu.
2: Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
4: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
0: Anem tancant l'abril amb els Aikus vora el canal, amb la Rocío, benvinguda de nou.
5: Hola, gràcies i bon dia, sí, sí. Sempre me dona per dir-te benvinguda a tu, com si no estiguessis a casa teva.
0: No, però, no, això és casa de tots, eh? Avui que aprendrem, Rocío?
5: Mira, com que continuem a l'abril i encara que Sant Jordi ja no es doni temps a lo millor de presentar cap haiku en lloc, és igual, no importa. Haiku no cal presentar-lo en lloc, eh? Però sí que li has de dir a alguna persona que el llegeixi perquè ja te faci el feedback, perquè ja pugui entendre. Això ho hem parlat molts cops, eh? De que tu un aguare no te'l pots guardar per tu.
0: És veritat.
5: L'has de compartir. Això sí, això és bàsic. Per tu i per la persona, perquè sempre intervenen dues persones en un haiku, igual que ara us explicaré que també intervenen dos conceptes. Segons un senyor que es diu Enrique Pérez, diu que per escriure en el nostre haiku han d'associar-se dues idees. un concepte que seria abstracte, que seria el nostre aguare, lo que, la impressió aquella, el sentiment aquell que ens ha provocat allò que hem vist, per exemple, la solitud, la sorpresa, que sigui, i una imatge visual que el concreti, pues en un arbre sec, en una flor marcida, en allò que concreti l'aguare aquest que hem sentit, no? Uh-huh. Externament només apareixerà la imatge visual, la concreta, la tangible i la fotografiable, la que nosaltres hem vist. Però el seu referent abstracte s'ha de formar a la ment del lector.
0: Clar. És a dir, veure la imatge, no? Al cervell.
5: El veure la imatge en paraules, exactament, però ell ha d'interpretar el sentit, no? El sentiment, o el que ha sentit l'autor, no? Quan ho ha escrit. L'autor sent un aguare, que és el seu, no? Que és el seu sentiment, la seva sorpresa, quan veu algo que li impressione o que li sorprèn, literalment, no?
0: I l'ha de encomanar.
5: L'encomane. Però si aquest senyor, a part de tenir aquesta idea, aquesta essència abstracta, no ho sap plasmar bé en paraules, com ens passa encara a nosaltres, que no ho sabem encara plasmar bé en paraules, el lector no rebrà allò que ell vol, que ell ha viscut. Uh-huh. O sigui que per això parlàvem també del haimi, que ha de tenir, no? Un haiku ha de tenir haimi. No són quatre paraules sueltes de qualsevol manera dient cadira verda he vist sobre la taula. No, o sigui, ha de tenir... Per què t'ha impressionat a tu això sense dir-ho, no? Per què t'ha impressionat a tu la cadira verda sobre la taula sense dir per què t'ha impressionat? I clar, i aquests dos conceptes, pues és així com funciona, no? Tu escrius i tu escrius lo concret, lo tangible, ho escrius, uh-huh. I el referent abstracte ja se formarà a la ment del lector. Perquè l'analogia no solament funciona amb els conceptes, amb aquests dos mons d'abstract i concret, sinó que també entra en joc dues persones diferents, qui l'escriu i qui el llegeix. Uh-huh. I hem de tenir superpresent que no es tracta d'una endivinalla.
0: Clar.
5: El que està escrivint, què vull dir amb això? No, no, no, no. Es tracta d'un detonant per a la reflexió.
0: Buah.
5: I és així.
0: Sembla tan fàcil, reflexionar. Que és difícil. Tot.
5: Molt, però la veritat que quan llegeixes un que veus això realment, sí. Dic, jo, és que és genial, no? Per això ens agraden, no?
0: Clar.
5: També perquè estem llegint els bons sempre, no? I comencem a llegir els nostres, la cosa potser ja canviarà.
0: Ai.
5: Doncs seria això. Vale, d'acord, seria i ens portam un parell de haikus.
0: Vinga.
5: A tu t'agrada molt un. Mira, el primer el llegirem aquest, del Miquel Martí i Pol. Una olor d'herba em fa reviure imatges de la infantesa.
0: M'encanta.
5: Concepte abstracte podria ser l'enyorança o el que sigui, i les paraules que li has posat, i tu com ho interpretes. Uh-huh. Aquest poema, si no, aquest haiku, si no el llegeix ningú, aquí es queda.
0: Clar.
5: Si el llegeix, pues, te transmet aquesta enyorança, aquest sentiment que ha tingut el Miquel, no? L'altre llegirem una del Josa Busson, que diu així: a cada pètal que cau, les branques de la prunera envelleixen.
0: Clar.
5: Bueno, jo aquest el trobo brutal, no?
0: Fantàstic.
5: Brutal, per això també suposo que parle de el tema abstracte seria l'efímer de la vida, no?
0: Sí.
5: L'amor en general. L'amor en general, encara que sigui tan vell com veure... Bueno, que tingui tanta bellesa com veure caure un pètal d'una flor, no?
0: Sí, sí, sí.
5: Que és la cosa més sublim i elegant i etèria que hi ha.
0: Fantàstic.
5: Pues bueno... Ho deixaríem per avui.
0: Ai.
5: I apa, vinga, ja tenim...
0: Aquest aguare que tenim ara, que ens ha tocat.
5: Sí, sí.
0: Rocío, gràcies. En necessitem cada setmana. T'esperem la primera.
5: Ai, a vosaltres, Pili. Jo encantada de venir.
0: Adéu.
5: Adéu.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
6: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar la víctima de la dona. El cas es troba ara sota secret d'actuacions. I més successos, perquè un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona, per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I marxem ara fins a Móra d'Ebre, on s'ha oficialitzat la rehabilitació de l'ermita de Sant Jeroni, un edifici del segle XIII que es trobava en un estat de conservació crític. La inauguració s'ha fet coincidir amb la tradicional diada de l'1 de maig, on les institucions han destacat la importància de mantenir el patrimoni viu i obert al públic durant tot l'any. Des de 21 Ràdio ens explica Alberto Calatayud.
2: Després de mesos de treball, l'ermita de Sant Jeroni de Móra d'Ebre ja està oficialment rehabilitada. Amb un cost de 128.000 euros finançada en gran part per la Generalitat, les obres han frenat l'estat precari d'aquest edifici del segle XIII. La intervenció ha servit per renovar la teulada, consolidar l'estructura, tractar les humitats i restaurar les pintures murals de la capella. Escoltem Ramon Gironès, tècnic de patrimoni de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.
3: La intervenció ha tingut per objectiu preservar aquest bé patrimonial de gran interès històric, cultural, social i fins i tot paisatgístic, garantint-ne, a més, la seguretat estructural i assegurant la continuïtat dels seus usos tradicionals.
2: La jornada ha comptat amb una missa i amb el trasllat del sant a l'ermita de Santa Madrona.
1: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes tenen la primera oportunitat per ser campions en aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix la victòria davant l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Media. Comunicar en tots els sentits.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Retrobem la Misha novament per saber quines lectures ens recomana aquesta setmana.
2: Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral.
1: I posem la mirada al retrovisor, perquè Sant Jordi ens va fer vibrar literàriament. I nosaltres hi érem per recollir les declaracions d'alguns autors, entre ells Francesc Torralba, que amb Anatomia de l'Esperança, Premi Josep Pla, publicat per Destino, ha estat el segon llibre més venut de no ficció. I precisament d'això parlàvem els periodistes abans de començar la jornada. Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ens torna a acompanyar en un dia tan assenyalat. Tània Soler ens parla de com viu el seu primer Sant Jordi i Cinta Rassa ens presenta una novetat. I si parlem d'actualitat, no podia faltar en Vicenç Lozano, autor de Lleó 14, Ombres sota la cúpula, publicat per Pòrtic.
3: És evident que el Vaticà té una influència geopolítica que va molt més enllà dels 1.500 milions de catòlics que hi ha arreu del món. Tot i ser l'estat més petit del món, té aquesta influència política, sempre l'ha tinguda, però en els últims temps, degut sobretot doncs, a les xarxes socials, degut a la comunicació de masses, doncs, això es veu d'una manera més clara.
0: Repassats els continguts, entrem a matèria amb aquesta edició número 339 del Calaix, temporada 7, capítol 34. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que, si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Doncs, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar animals, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una bena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica millor. Si voleu més recomanacions, em podeu seguir a les xarxes com a @misha_ql o a la pàgina web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.

0: la mirada al retrovisor, perquè Sant Jordi ens va fer vibrar literalment i nosaltres hi érem, per recollir les declaracions d'alguns autors, entre ells Francesc Torralba, que amb Anatomia de l'Esperança, Premi Josep Pla, publicat per Destino, ha estat el segon llibre més venut de no ficció, i precisament d'això parlava amb els periodistes abans de començar la jornada. Biel Mesquida, Premi Honor de les Lletres Catalanes, ens torna a acompanyar en un dia tan assenyalat. Tània Soler ens parla de com viu el seu primer Sant Jordi. I Cinta Arasa ens presenta una novetat. El calaix. Sant Jordi 2026.
1: I posem la mirada al retrovisor, perquè Sant Jordi ens va fer vibrar literàriament. I nosaltres hi érem per recollir les declaracions d'alguns autors, entre ells Francesc Torralba.
2: Et prepares d'alguna manera en el sentit de bolígrafs, el calçat còmode, saps?
3: Doncs la veritat és que porto lo bàsic, eh? Porto doncs, el mòbil per si hi ha alguna urgència, porto el bolígraf, porto la targeta de crèdit i la llista dels llocs on he de ser per si interno. Això és el que porto, sí.
2: Un dia com el d'avui és un dia que insufa esperança, tu que en el teu llibre...
3: Per descomptat, tu. Tant de bo tindréssim més dies així, no? Clar que insufla esperança, no? I que hi hagi llibres al carrer, que hi hagi roses al carrer, que les persones tinguin la il·lusió de comprar un llibre, llegir-lo, l'escriptor l'ha fet, l'editor l'ha editat, el corrector l'ha corregit, és a dir, que hi ha moltes mans. Un llibre és un projecte personal, però també és molt col·lectiu. I que finalment aquell llibre arribi a una persona vol dir que el projecte s'ha fet realitat. Hi ha projectes que es frustren, però hi ha projectes que es fan realitat. I quan finalment el llibre l'adquireix i el llegeix, en efecte, l'esperança s'ha fet realitat, perquè un l'havia escrit amb l'esperança que arribés a un lector, que no sapés a quin. I quan finalment el té a les mans, dius, fixa't, s'ha culminat.
4: Com és el teu contacte amb els lectors?
3: Mira, ara és molt a través d'online. És a dir, jo tinc una pàgina web i allà et fan arribar comentaris, suggeriments, observacions, demanen on el poden trobar, si hi ha traducció, si n'hi ha traducció. És a dir, avui, sobretot, durant l'any, és online. En canvi, avui és presencial. Avui ens toquem, ens abracem, venen lectors en circumstàncies molt diferents. A vegades és un petit confessionari, també, eh? Almenys en els meus llibres passa que les persones t'expliquen la seva vida. A vegades drames, situacions difícils, ens animem mútuament. Ara el lector vol fer-se fotos, no només és la signatura, vol fer la foto, i això també, doncs, mira, tot fa que sigui un procés diferent d'anys enrere.
5: I pel que fa a les llistes, sé que és una cosa que de vegades doncs, ens interessa més als mitjans que als propis autors, però sí que és veritat doncs, que el teu llibre és un dels que podria aparèixer o aparèixer a les travesses de no ficció.
2: Què passaria si fossis un dels més venuts avui?
3: Content, naturalment, perquè un lector, un autor vol arribar al màxim. Jo crec que qui no diu això enganya. Un autor vol arribar al màxim de persones. I jo escric per al màxim de persones. I per tant, si el lector o la lectora creu que el llibre li pot agradar i té confiança, doncs naturalment molt content. Hi ha molts llibres, hi ha molts gustos, hi ha molts estils, i pots remenar i triar, i afortunadament hi ha una gran pluralitat d'ofertes i de lectors, també. O sigui que estaria molt content, certament.
6: El que passa és que el Sant Jordi no ha començat avui. Porteu ja uns quants dies doncs, fent els prets, no?
3: Sí, això és una carrera llarga. A mi m'agraden les curses llargues, la marató, la mitja marató, i això és molt comparable. T'has de dosificar, vens de lluny, vam començar al febrer, he voltat per molts clubs de lectures, el que en diem fer territori, que no m'agrada aquesta expressió, però el país endins, Vic, Girona, Tarragona, Lleida, Sabadell... I, en efecte, hi ha hagut molt contacte previ. I avui és la culminació, encara que després també seguim, eh? Però avui és, en certa manera, el moment àlgid. Però sí, hi ha hagut un treball preparatori des de que va aparèixer, que va ser el 4 de febrer, quan surt Anatomia a l'Esperança, i no hem parat d'un lloc a l'altre. Molt content i, la veritat, molt animat.
6: I què és el millor que t'han dit i el pitjor que ha rebut?
3: Millor que m'han dit és que el llibre li ha resultat un bàlsam en circumstàncies difícils. Persones que han patit, malauradament, el dol per un ésser estimat, una malaltia, un trencament familiar, i m'han dit que aquest llibre m'ha estat edificant. Jo crec que això és el millor que m'han dit. Jo crec que un llibre ha de ser edificant. No pot fer trampa, no pot donar gat per llibre, però ha de ser edificant. El pitjor, És en clau d'humor.

0: però no ho han dit respecte a aquest llibre. Anta, a llibres anteriors. Diu, mira, els seus llibres em van molt bé, me'ls poso a la tauleta de nit, i quan no tinc son començo a llegir-me'ls i quedo adormit. Totalment adormit. Dic, mira, com a mínim fan una funció, no? I evita un fàrmac. Això és el pitjor que m'han dit. Que tampoc és tan pitjor, però és el pitjor que m'han dit.
1: Funciona, no?
0: Sí, com sigui, funciona i no li cal un fàrmac, saps tu? No està mal, eh? No està mal.
2: Sant Jordi, el seu dia de la rosa i del llibre, o només el dia del llibre?
0: Rosa i llibre, rosa i llibre. Moltes roses i molts llibres. Sí, sí, jo crec que hem de mantenir aquesta tradició durant segles, si pot ser. Per tant, roses i llibres per tothom.
3: El Calaix, Sant Jordi 2026.
1: Doncs estem amb en Biel Mesquida i jo estic molt feliç perquè ara feia uns quants anyets que no l'entrevistava i tornar-lo a trobar amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Biel, tan merescut, i, bueno, si l'haguéssiu escoltat el dilluns al Parlament, se us hagués caigut la bava. Biel, tota una trajectòria, tota una vida, i el reconeixement que costa que te'ls donguin.
4: Bé, jo estic molt content. És a dir, trob que aquests premis, que també t'acaben així sense esperar-los, són un prodigi, perquè t'estimulen, te fan veure que hi ha gent que t'estima. Els escriptors, i jo especialment, sempre me sento un poc tot sol, un poc... jo necessito molt els lectors, necessito molt que me diguin que allò que faig els agrada, que els ajuda a viure, que els entretén, i aquest premi és això, de cop i volta, pensaré un jurat que ha cregut que allò que tu fes valia l'alegria, valia la pena, que fes una feina profitosa, i per això jo ho trobo extraordinari, extraordinari.
1: Ets un home amb una sensibilitat extraordinària, que sempre ens fas posar la pell de gallina. N'ets conscient d'això?
4: No, és que jo crec que un mateix no és conscient dels efectes que produeix, t'ho juro. Però, per exemple, l'altre dia, quan vaig recitar en el Parlament, sí que vaig ser conscient, perquè quan recites, ahir vaig recitar amb en Mishima, i eren dos públics diferents. El públic del Parlament era un públic en silenci, seriós, tal. El públic d'ahir d'en Mishima era un públic de la Paloma. Idò, tots dos tenien com una... Jo notava que quan anava dient aquelles paraules, les anaven xuclant i que s'ho passaven bé. I hi va haver un moment que el meu poema... Aquí vaig llegir poemes meus d'aquell llibre Tras, que estic molt content, i hi va haver un moment que el meu poema cantava en contra de l'injustícia de que en Pablo Hasél estigui a la presó. I llavors ho vaig sentir tant que ho vaig repetir dues vegades i vaig veure que la gent se posava a aplaudir. I vaig dir, ho han entès, hem de lluitar contra les injustícies, hem de lluitar per una societat millor. Jo crec que l'escriptor, l'escriptura, la bona escriptura, des d'Homer fins a Rodoreda, tots lluitant per una societat millor. I això és el que jo vull.
1: A mi m'agrada que diguis això, perquè s'ha de fer aquesta resistència cultural, s'ha de lluitar, s'ha de donar veu. Sempre diuen, això ja en som conscients, que els que estem al món de la cultura som els primers a morir, en una dictadura.
4: Sí.
1: Però tu sempre has sigut un home tan valent.
4: No. Som, a vegades som valent perquè és necessari, però jo a vegades m'acobertes, que no creguis, eh? Faig... És a dir, és un esforç com de sa voluntat. Jo crec que el que me salva, tant per escriure com per viure, és voluntat. He de tenir voluntat, he de tenir voluntat. Ara és això, aquesta injustícia. Doncs vingui, contra aquesta injustícia. Record que en Castellet me va fer una dedicatòria molt guapa que deia, per Biel Mesquida, un home que lluita en totes les trinxeres. Jo sí, sempre quan hi ha una trinxera de lluita per la llibertat, per la fraternitat, per l'amor, m'apunta en aquella trinxera.
1: Que visquen les trinxeres de Biel Mesquida, eh? Escolta, però que sàpigues que a tots ens transmets aquesta energia, que ens dones ganes de continuar, de lluitar, perquè, clar, hi ha dies que ens aixequem i pensem, tal com està el món, deixaríem, eh?
4: No mos hem d'aturar. Jo ahir també deia aquest poema, diu, estem en guerra, jo sempre he estat en guerra, i aquesta guerra és una guerra per la llibertat, per la fraternitat, per la justícia.
1: Jo el que sí que haig de dir que avui me'n vaig a casa molt feliç perquè he tingut aquests minuts amb en Biel Mesquida. Em sento molt orgullosa i això t'ho dic de part de tot l'equip. O sigui que moltes gràcies per aquesta estona. Espero que tinguis una jornada meravellosa.
4: Gràcies, moltes gràcies.
1: Sobretot, no aturis aquestes vitamines que tens i que ens regales.
4: No mollaré, no mollaré.
1: Veus, i encara que siguin veus de foc, nosaltres parlem de veus literàries, és la Tània Soler, que l'hem tingut, s'ha estrenat amb nosaltres aquest any, i avui l'hem enganxada per Sant Jordi. Escolta'm, primeres experiències, primeres vegades, sabem que no és la primera, però ara feia dies. Com ho estàs vivint, tot això?
5: Exactament, doncs amb molta il·lusió. És que és la nostra diada, és un dia molt important per tots. Bé, per mi jo crec que el més important de l'any, i el més bonic, i és anar amb un somriure a la cara tot el dia i compartir, sobretot, compartir aquesta il·lusió i bé, i el que hem fet, no?, i el que hem escrit amb altres autors, amb gent que també li apassiona, doncs, la literatura, amb lectors.
1: Bueno, i... és que, clar, quan pots compartir amb altres autors, sembla que tot és més lleuger, no, Tània?
5: Clar, és que compartir el que t'apassiona, no?, allò que t'insufla, doncs, vida d'alguna manera... altres persones que senten el mateix que tu, doncs és el que dona sentit a moltes coses. I tant autors com lectors, bé, gent que li apassiona la literatura. I és un dia, doncs, especial, perquè és un dia que es posa la cultura al centre, no? I és aquesta catalanitat lliga dels llibres, no?, que tant reivindiquem i hem de seguir reivindicant.
1: La cultura, que hem de lluitar tant per la cultura. I tu ho saps molt bé, eh?, perquè també ho toques, això.
5: Doncs sí, hem de lluitar per la cultura... I hem de fer costat, per exemple, a les llibreries, perquè són part del teixit cultural, no?, imprescindible de les nostres ciutats, dels nostres pobles. I jo, precisament, doncs, a les llibreries de la meva ciutat, doncs, per mi són... És que si no estiguessin, vull dir, per mi seria una altra ciutat.
1: I és el que et vull dir, arribes i veus el llibre, deu fer molta il·lusió.
5: És que per mi va ser el moment més brutal de tots, veure-la a la llibreria, perquè... Clar, et diuen, bueno, quan t'arriba a casa, què sents, no?, quan fas el descapçaixement i tot. Sí, però per mi és quan el vaig veure allà a la llibreria. És a dir, veure'm allà, al lloc on jo sempre he anat a buscar llibres i a deixar-me recomanar, i veure'm allà per mi ha estat el que més il·lusió m'ha fet.
1: I tots aquests dies, els feedbacks, els comentaris, com ho estàs vivint? Què t'arriba? Què et diuen?
5: Doncs bé, jo sóc de setembre, és a dir, vaig treure el llibre a setembre, aleshores, sí, durant aquest temps he anat rebent retorn, no?, dels lectors, i és molt gratificant, realment, és que, clar, i més quan és una primera vegada, a mi em sembla increïble que una persona que conec o que no conec llegeixi el que he escrit, en tingui una opinió, em faci una crítica, no?, bona o dolenta, la qüestió és que tingui la seva pròpia mirada, i que amb aquesta mirada el llibre creixi. I és que són mirades molt diferents. I això és el més especial. I m'arriba, clar, avui en dia també per xarxes, no?, tot s'amplifica. Xarxes, el Goodreads, que jo, bueno, quedaré aquí de mala lectora, no sabia ni que existia o no el tenia. I, sí, i pel llibre, doncs sí que, mira, me'l vaig obrir. I allà cada dia mirant, a veure si... Potser després els altres llibres ja no passa, eh? Però sí que les primeres... I ara ja no passa... Bé, no, és diferent, no? Però
1: clar, és que jo penso, ara parlem de llibres perquè estem a Sant Jordi, perquè aquí parlem de molts llibres, però els creadors en general, clar, teniu també les vostres pors quan traieu un dels vostres fills al carrer.
5: Sí, ja ho has dit. Por, inseguretat, perquè et sents com molt exposada, no? I hi ha opinions de tota mena, i potser, a vegades és com s'intenta amagar, no?, la crítica potser no tan bona i que no passa res. I també és un aprenentatge que m'ha donat tot això. Vull dir que és que no passa res. Mira, és que no som tan importants, al final. No, però la veritat és que ha agradat i, o sigui, les, en general, han sigut molt bones i no sé...
1: És diferent, també, perquè a vegades llegim molt, hi ha molt de tots els gèneres, però són llibres que caren situacions reals i actuals i que jo penso que poden tenir un públic que s'hi senti molt identificat des de tots els àmbits, eh? No només per la protagonista, sinó l'entorn de la seva protagonista.
5: Sí, clar, al final la protagonista, no?, doncs té un trastorn mental, ja des de l'inici es veu i pots sentir identificat, o bé, o pots conèixer algú que ho hagi patit, o per la mateixa societat en què vivim, veiem que això, doncs, està... molt extès, tot i el tabú, no? Parlem dels trastorns alimentaris, però més enllà d'això, al final és un llibre de misteri, no? que veiem que hi ha un punt que pren una certa velocitat, no? Que hi ha coses doncs, que la protagonista no sap, i veiem que al final aquest trastorn alimentari és la punta de l'iceberg, no? I que amaga una cosa més gruixuda. I clar, parlo doncs, d'amistats, de relacions familiars i de com estirar els fils, no? de tots aquests elements.
1: Bé, podeu recuperar l'entrevista que li vam fer prèviament des dels enllaços del programa, del Calaix, però no volíem passar el dia de Sant Jordi sense viure una mica l'experiència, també, no? La part que viuen ells com a autors. Per tant, Tània Soler, moltes gràcies per compartir el dia avui.
5: Ai, moltes gràcies. Jo no voldré que s'acabi. Quan s'acabi això, no sé, sí, serà una sensació de...
1: No, quan s'acabi és d'escriure pel Sant Jordi.
5: Ja ho faig. Bueno, no arribo, ja t'ho dic. Però sí, vull seguir escrivint, però quan s'acabi el dia, no sé.
1: Bueno, ja ho veurem. Queda dia.
5: Sí, sí, sí.
1: Queda gaudir.
5: Sí, sí, sí.
1: Gràcies, Tània, i bueno, que vagi molt
5: bé. Sí, moltes gràcies a tu, de veritat.
3: El Calaix, Sant Jordi 2026.
1: Bé, doncs estem amb la Cinta Nassa perquè, sí, sí, em direu que sempre la comparteixo, però és que té novetat perquè escriu molt. Jo no sé d'on te treus les hores, Cinta.
6: Doncs mira, trec les hores del fet que potser no vaig al gimnàs tant com hi hauria d'anar. I després també perquè quan no estic asseguda escrivint, el meu cap va pensar. Llavors, quan sé que escriure, ho tinc ja, tinc una part, el primer esborrany el tinc fet al cap. I per això suposo que escric.
1: Ai, sí. Bueno, tenim novetat. Parla'ns de la novetat.
6: La novetat es diu Violant. És una col·lecció que es diu...
1: Que això, per això t'anava a dir, sí. Ara comença
6: amb el primer volum. La col·lecció es diu Violant, periodista d'investigació. El primer volum d'aquesta col·lecció és La llengua dels encanteris, el segon l'estic escrivint, i explica la història d'una nena que neix a Nova York. Ella sap que té una família a Catalunya, però no sap per què no la coneix. Llavors passa una cosa, que no despetllarem.
1: No es pot.
6: I fa que la Violant vingui a Catalunya. I aquí ho deixem.
1: Aquí acollim a la Violant aquí... i després veurem què passa.
6: Exactament.
1: Està molt bé, a més, començar una col·lecció.
6: Per a mi és una notícia fantàstica, em fa molta il·lusió. La veritat és que aquest llibre l'estava escrivint per a Jo Llibre, Santillana, i l'estava escrivint l'estiu passat, i en una calorada d'aquelles que va fer l'estiu passat, se'm va ocórrer que potser la Violant potser tenia prou força per encapçalar una col·lecció. I vaig enviar un correu a l'editora pensant... Mira, se m'ha ocorregut això, no sé...
1: Sí.
6: I em va dir sí. I sense ser-ne gaire conscient, m'estava trobant que m'estava generant un segon volum i en tinc algun altre més al cap.
1: Bueno, a més, periodista d'investigació. De la casa, eh?
6: I tant. Amb una vocació molt clara. És una noia, sobretot... Bueno, jo crec que és molt espavilada, que té les coses molt clares i espero que investigui molt i que descobreixi molts misteris. Tots, a més, tindran... Ella va descobrint... Es va trobant amb misteris que va descobrint intentant aplicar les tècniques del periodisme d'investigació més capdavanteres. I tots els misteris que troba tenen un rerefons relacionat amb el medi ambient, amb la memòria històrica, amb la justícia social i, per tant, intento que també deixi traspuar valors.
1: Bé, això no en dubtem perquè sempre que t'hem llegit, o sigui, és una lectura amena, però sempre incideixes en aquests valors i sobretot en l'estima que tens en la llengua.
6: Sí, és que és essencial. De fet, La llengua dels encanteris, es diu La llengua dels encanteris per alguna raó, i la llengua, és, com deia la Mercè Rodoreda, són els fonaments d'un país i el nostre sense llengua doncs faria aigües i malauradament hi ha gent molt interessada que el nostre país faci aigües i no s'ha de permetre.
1: Tenim la Violant, no farà aigües.
6: No farà aigües. Tenim la Violant, avui és Sant Jordi, i per tant ens salvarem. Com una vegada més al llarg de la història ens tornarem a salvar.
1: Ens tornem a salvar amb la Violant, però també amb la Cinta Nassa, que és qui agafa aquesta ploma per transformar les paraules en una història preciosa. Gràcies.
6: Gràcies a vosaltres, de veritat. Bona diada a tothom.
3: El Calaix, Sant Jordi 2026. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Vicenç Lozano és periodista, historiador i conferenciant. Ha estat redactor de la secció d'Internacional de TV3 des dels anys 1984 al 2019. Ha col·laborat amb la RAI italiana i ha cobert esdeveniments com la Guerra dels Balcans o el macrojudici de la màfia siciliana. És autor de nombrosos articles i reportatges sobre la Santa Seu i dels èxits editorials Intrigues i poder al Vaticà i Vatican Gate, i de la novel·la Potser no hi va haver mai primavera.

0: l'operació secreta del conclave i els paranys del pontificat. El periodista Vicenç Lozano ens submergeix en tot allò que mai no s'havia explicat de l'últim conclave, les tensions i les aliances que van fer possible l'elecció d'un nou pontífex decidit a continuar el llegat reformista del papa Francesc. Aquest llibre dona veu a personatges de totes les posicions i ofereix una radiografia sense concessions del poder eclesiàstic actual. El calaix, amb Mònica Socies.
1: Intrigues i poder al Vaticà, i ja ens va posar les orelles en alça per veure què és el que passava en aquesta, en aquest petit país, en aquest petit país. Van arribar més llibres després i un canvi molt gran. I ara tinc a les mans Lleó XIV, Ombra sota la cúpula, l'operació secreta del conclave i els paranys del pontificat. Sabeu que parlo d'en Vicenç Lozano, aquest nou llibre publicat per Pòrtic, que fins i tot a mi... Jo preparant-me l'entrevista, Vicenç, i notat una gran diferència després d'haver-te llegit tots els llibres.
2: Una gran diferència.
1: Una gran diferència, perquè he après moltes, moltes coses, i ara vaig més al moll de l'os.
2: El toques, el toques.
1: No sé si el toco, no? Aquí, el que ha de tocar el moll de l'os és en Vicenç Lozano, aquest gran vaticanista, tan nostre, tan de la terra, i que, escolta, ha sigut un no parar, eh? Si vas començar un llibre i és un darrere l'altre, i és que això no s'atura, eh? Tu ja ho dius.
2: No, m'agrada escriure, i si descobreixo coses i que puc explicar, doncs encara més, no? És així.
1: Bé, és que el Vaticà mor un, arriba l'altre, i al final és un seguici continu, no?, de conxorxes, de secrets, de polèmica. En realitat és una lluita. Jo diria que...
2: Sí,
1: que
2: és una lluita.
1: És un punt clau.
2: És un punt clau i és un microcosmos el que passa en definitiva a la societat. És una guerra cultural en aquests moments, vull dir, entre dues corrents que divideixen el món, doncs una corrent més progressista, que estima la llibertat, que vol continuar amb les democràcies, i un altre corrent, doncs, que intenta sabotejar-les, intenta, sobretot des de l'arribada de Donald Trump, aquest segon mandat a la Casa Blanca, vull dir, ha significat d'alguna manera, doncs, un abans i un després, no?
1: A mi em fascina una mica perquè, clar, després d'haver estat llegint, no?, i continuant aquesta història del Vaticà, que no s'aturarà mai, perquè evidentment, bueno, representa que no morirà mai, no?, que sempre hi haurà un papa, però, clar, és fins a quin punt el Vaticà és important i marca una diferència, no?, en funció d'un tipus de papa o d'un altre, no?, d'una ideologia o d'un altre, en les relacions mundials.
2: És evident que el Vaticà té una influència geopolítica que va molt més enllà dels 1.500 milions de catòlics que hi ha arreu del món. Tot i ser l'estat més petit del món, té aquesta influència política, sempre l'ha tinguda, però en els últims temps, degut sobretot, doncs, a les xarxes socials, degut a la comunicació de masses, doncs això es veu d'una manera més clara. Evidentment, el Vaticà és una veu pròpia, una veu que normalment és diferent. Evidentment, hi ha hagut pontificats conservadors, com el de Benet XVI o Joan Pau II, que s'han alineat amb les tesis, diguéssim, més de la dreta o fins i tot de l'ultradreta, intentant, doncs, arraconar, diguéssim, les ideologies més d'esquerres, més progressistes, etc. Però també hi ha hagut pontificats com Joan XXIII a la seva època, que va ser un home del seu temps, també, el Concili Vaticà II, i sobretot el pontificat del papa Francesc, que ha estat, diguéssim, un exemple de com gestionar des del Vaticà, amb errors, però també molts encerts, doncs la geopolítica internacional, i com el Vaticà vol intervenir, diguéssim, cuidant en principi els principis de l'Evangeli, vull dir que en definitiva, vull dir, són principis de justícia social, de llibertat, etc.
1: Ara parlaves del papa Francesc, jo penso que hi va haver un gran canvi, no?, entre Ratzinger i el papa Francesc. Va ser, com, com ho diríem, no? Com aquell, ja seré molt específica, com aquell gra al cul per la ultradreta i pel sector conservador del Vaticà, que potser no s'esperaven un papa que arribés tan lluny com ho va fer el Francesc.
2: Per això li van fer la vida impossible.
1: Absolutament.
2: Absolutament, la vida impossible durant els 12 anys de pontificat va ser així. Jo ho relatava ja a l'últim llibre del Vaticà, ja és, aquest és el tercer. Tenim la trilogia ja en marxa.
1: I
2: jo relatava, vull dir, com va ser una guerra bruta, absolutament molt bèstia, perquè, evidentment, el papa Francesc era una pedra a la sabata en aquest projecte de fer un món més neofeixista i amb llibertats limitades.
1: El papa Francesc està també present en aquest llibre de Lleó XIV, però... No explicarem com funciona. S'ha de llegir el llibre perquè veieu com va funcionar tot el conclave, com va arribar Lleó XIV al poder a ser papa, digueu-li com vulgueu, perquè ser papa també és tenir el poder, que és el que anhelen molts. Però per què el nom de Lleó i per què era un papa no esperat?
2: Era un papa no esperat perquè sonava molt, vull dir, les travesses sonaven, doncs, sobretot a Pietro Parolin. Pietro Parolin semblava ja clar que seria el nou papa, era el secretari d'Estat del Vaticà, la segona autoritat. Era un personatge que en principi es presentava com a reformista i com a continuista de les línies i de la filosofia de reformes del papa Francesc. Va resultar ser absolutament al revés, va ser el candidat dels més conservadors, ens van enganyar pràcticament a tothom. Evidentment, apareix un personatge que és un tapat. I com apareix? Doncs ni un sector ni l'altre de l'Església tenien els 89 vots necessaris al conclave per poder, doncs, posar un candidat. Evidentment, el sector més conservador tenia ja preparat tot el complot per intentar manipular el conclave, vull dir, ja des de feia 8 anys, com explico a Vatican Gate, tot tipus de dossiers, de fake news, etc, per anar eliminant candidats que fossin de la línia reformista. Per què? Perquè no volia la continuïtat d'un papa, doncs, que estigués en la línia del papa argentí. Òbviament, això va caure per sorpresa la mort, d'alguna manera, del papa Francesc quan ja estava recuperant-se, estava convalescent i tal, i a partir d'aquell moment, doncs, quan va començar a ingressar, doncs, va començar a tenir problemes de salut, ingressar al Policlínic Gemelli de Roma, doncs es va activar un petit nucli de gent on hi havia cardenals, hi havia assessors de cardenals més o menys reformistes, hi havia alguns periodistes, hi havia gent, doncs, que volien preservar el llegat que havia deixat, doncs, d'alguna manera el papa Francesc. Aquesta gent es va mobilitzar i, bueno, com ho van fer? Doncs intentant convèncer a cardenals de l'ala més moderada dins dels tradicionalistes i conservadors del Vaticà, la gent que no havia insultat el papa Francesc, que no l'havien titllat de comunista, que no l'havien dit que era l'anticrist, que era, doncs, un heretge, etc, etc. I aquesta gent els van anar convencent, i aquí està la trama, diguéssim, de la primera part del llibre, vull dir, una trama d'intriga, de misteri i tal, amb els assessors de cardenals progressistes que intenten anar convencent a poc a poc, és a dir, és una pel·lícula Conclave, com la pel·lícula Conclave, però amb tots els elements exteriors que Conclave no reflecteix, no? Els elements exteriors al Vaticà, no només dins la Capella Sixtina. I aleshores això es va fent en base, doncs, a promeses, que es fan a cardenals, promeses de que serà un papa de consens, que serà un papa que és, en principi, és tradicionalista, ho és un papa, doncs, que té formes tradicionals, però en el fons, que és el que realment importa, és un personatge que seguirà el llegat del papa Francesc i continuarà amb les reformes necessàries a l'Església.
1: Abans d'entrar amb el nom de Lleó XIII, que va ser el papa predecessor, i per què la tria del nom, ara sí que m'has dit una cosa que m'interessa, i és que és un papa que per alguns ha estat titllat de ser una persona de doble cara, perquè per una banda sembla que no vulgui, o sigui, que vulgui reconciliar-se amb aquesta part més conservadora, diguéssim, per exemple, en fets com la de la missa tridentina.
2: Sí, la missa en llatí. Sí,
1: exacte. Sí. Aleshores, sembla que estigui de dir, bueno, anem a posar una miqueta de pau amb aquesta part més conservadora, però en el fons segueixo el papa francès.
2: Per sí, tant, però fixa-t'hi.
1: És aquesta dualitat?
2: Sí, és una dualitat, però que obeeix a la seva personalitat. És una persona que admira, diguéssim, les tradicions històriques de l'Església. Li agrada molt, vull dir, els rituals de la missa, doncs, tradicional de l'Església, li agrada el cant gregorià, etc. Això havíem fet bandera tot el sector de l'ultradreta, juntament amb els cardenals més tradicionalistes de l'Església. Havíem fet bandera per intentar desacreditar el papa francès, que va fer fins i tot un decret imposant que s'havia de demanar permís, doncs, per fer aquestes misses en llatí, aquestes misses preconciliars. Evidentment, després feien el que volien i realment ho continuaven fent. Aquest papa no ha anul·lat el decret del papa anterior. Ell no fa missa en llatí, però permet que de tant en tant, doncs, hi hagi, doncs, és un guinyo també estratègic. Hi ha una certa estratègia, també. Ell és conscient de que va sortir com un papa amb un cert consens, entre cometes, entre el sector més progressista de l'Església i el sector moderat dels tradicionalistes. No en va, dels 133 cardenals, doncs, va aconseguir més d'un centenar de vots. És un papa, doncs, que ha tingut més consens. Una altra cosa és que molts dels que ja el van votar se'n comencen a desdiure quan veuen, evidentment, aquest trasfons que té, òbviament, de reformista i de canviar l'Església, adaptant-la als principis de l'Evangeli, fent una església, doncs, del segle XXI, en definitiva.
1: Tornem enrere, tornem allò, el nom.
2: No, sí, el nom.
1: Els noms són importants perquè ja marquen una mica
2: els noms marquen molt, home, els papes marquen molt, perquè normalment cada papa és admirador d'algun tipus de pontificat que hi ha hagut al llarg de la història. Lleó XIV va adoptar el nom de Lleó en relació a Lleó XIII. Lleó XIII va ser l'inspirador de la gran encíclica, doncs, Rerum Novarum, que va ser la primera encíclica on es va establir una mica el que era la justícia social, la doctrina social que s'anomena de l'Església, és a dir, el reconeixement de que existeix un món laboral molt important al món, i que aquest món laboral no té justícia. Sous baixos, esclavitud en aquells moments, etc etc. Va ser un papa absolutament revolucionari en aquest aspecte. Lleó XIV adopta aquest nom perquè reconeix en el món d'avui molts problemes de justícia social, molts problemes de manca de llibertats, molts problemes de manca de dignitat humana en tots els sentits. I, sobretot, la gran amenaça, el gran progrés que significa, però també la gran amenaça que significa, doncs, la intel·ligència artificial. Un món que està concentrat, doncs, en les xarxes socials, fonamentalment, tota la informació, però també amb aquesta innovació que ja està canviant la nostra societat, les relacions laborals, etc etc. No és una cosa del futur, sinó d'un present inquietant, jo diria. És molt útil, però al mateix temps inquietant de com s'utilitza i com l'utilitzen les grans tecnològiques. Aleshores, Lleó XIV vol imposar, diguéssim, un criteri d'ètica i moralitat al funcionament de la intel·ligència artificial, en definitiva.
1: Ètica i moralitat també surten als discursos del papa.
2: Sí.
1: Si parlem d'Ucraïna, si parlem de Gaza, si parlem d'Israel, que també han estat molt, molt controlats, mesurats, discutits, precisament sí. Per fins a quin punt, no?, ell pot dir, no ha de dir, com ho ha de dir. És molt curiós, no?, quan s'utilitzen les
2: paraules. És molt prudent en aquest aspecte, evidentment, perquè ell és conscient d'una cosa. Ell és conscient que els 12 anys del pontificat del papa Francesc, que una personalitat absolutament diferent, vull dir, molt mediàtica, molt, molt oberta, molt dic el que penso, van provocar, vull dir, autèntiques divisions, no només dins l'Església, sinó a nivell internacional. Ell és conscient de que parlar dels conflictes és una cosa. Parlar directament dels responsables d'aquests conflictes n'és una altra. O sigui, amb ell no el veuràs mai referir-se a Benjamin Netanyahu, autor del genocidi contra el poble palestí, que el nou papa ha denunciat. Ell no parla mai de Donald Trump amb el tema de polítiques migratòries, amb el tema de l'assalt a la sobirania de Venezuela, amb el tema de la guerra actual que estem vivint a l'Iran, que causa nombroses incerteses sobre el futur de la humanitat. No parla directament d'aquesta gent. Per què? Perquè ell és conscient de que la millor estratègia per instal·lar i per crear ponts de diàleg és parlar dels conflictes. Si parles de les persones, t'enfrontes directament, i acaba sent una taverna, per dir-ho d'alguna manera. T'enfrontes directament, vull dir, es provoquen tensions, es provoca una guerra verbal, si més no, que genera, que provoca que no es puguin buscar treves, no es puguin buscar desarmaments, no es pugui buscar el que ell vol pel món, que és una pau desarmada, ell ho ha dit, i desarmant alhora.
1: És un papa pont, un papa conciliador?
2: És un papa conciliador, intenta conciliar. Ell escolta, fonamentalment és un personatge que té la virtut, una virtut que cada vegada s'oblida més al nostre món, que és la d'escoltar, escoltar. Dialogar. El diàleg cada vegada s'està perdent més, no només a nivell personal, individual, la societat, sinó a nivell també de lo que era la diplomàcia clàssica internacional. Òbviament, això suposa, vull dir, un canvi en la manera d'actuar d'un papa. És un papa que no fa com el papa Francesc, que obria la boca i feia 12 titulars pels mitjans de comunicació pràcticament dia sí, dia també. És un papa que, evidentment, raona. I la raó, raonar sobre els temes, no fa titulars. Els titulars dels mitjans de comunicació, desgraciadament, no raonen, busquen l'escàndol, busquen la frase que pugui impactar, busquen, doncs, els... això. Busquen likes.
1: Busquen likes, i ell el que vol, precisament.
2: Això no vol dir que no digui el mateix, perquè no. Pràcticament el mateix que el papa Francesc, Ell ha denunciat tots aquests casos que he explicat, els ha denunciat d'una manera clara i rotunda, i ho seguirà fent. Però no és, diguéssim, un papa que cregui, doncs, amb la frase fàcil, diguéssim.
1: No, ens fa reflexionar, i per tant és interessant escoltar tot allò que diu, perquè diu poc, però diu molt.
2: Sí, parlarà poc, però farà molt, també.
1: Sí.
2: Farà molt.
1: Bé, això ho anirem veient, esperem que li quedin molts anys de papat. Un dels punts forts... Són tantes coses que trobareu al llibre, però clar, no les podem explicar totes. Jo
2: no,
1: ara ja m'ha menys...
2: No.
1: Però escolta'm una cosa. En el teu segon llibre, Vatican Gate, ja parlaves de com et va costar contactar amb segons quines fonts.
2: Buf.
1: El que sí, buf, però escolta'm, tremendo. Tremendo, eh?
2: Sí.
1: Aquest últim llibre, perquè tens unes fonts molt potents.
2: Sí, van costar sang, suor i llàgrimes.
1: Sí,
2: sang, suor i llàgrimes. Perquè hi havia moments que jo tirava l'esponja, perquè deies, bueno, a veure, a mi no només per aquest tercer llibre m'ha boicotejat el sector més conservador, sinó també el sector reformista. Per què? Per què? Jo m'ho he preguntat diverses vegades. M'ho han dit alguns, no? És que estem en un pontificat que parla poc i nosaltres hi xerrem massa malament. Segona, no volen que sigui dit que hi va haver una operació ultrasecreta per portar aquest personatge a ser el cap de l'Església Catòlica. No volen que sigui dit, cal dir molt clarament també que el papa no estava assabentat en absolut d'aquesta operació secreta, que ho va saber molt després de ser elegit. I aleshores jo em vaig trobar emocionalment molt fotut, perquè amics de tota la vida, vull dir, van dir que no era el moment de parlar, etc. Vaig haver de buscar noves fonts, vaig captar, afortunadament, els assessors de cardenals. És allò, l'ala oeste de la Casa Blanca, doncs, l'ala oeste del Vaticà, on es treballa la foscor, on es treballa entre bambalines i on es treballa, doncs, d'una manera molt estratègica i molt política, si voleu dir. I aquests assessors van ser els que em van aportar més informació i, evidentment, el dottore que surt, doncs, el llibre com l'assessor progressista i Monsenyor C com l'assessor d'un cardenal, o de diversos cardenals, millor dit, conservadors, mostren la seva personalitat, mostren les seves idees, mostren la seva manera de veure les coses, d'enfrontar-se als problemes quotidians que hi ha avui en dia, no només a problemes de teologia i de religió, dels quals jo en parlo poc, sinó de les intrigues realment de poder que existeixen, doncs, al Vaticà d'avui, i que lamentablement la gent desconeix, i que la meva feina, doncs, ha estat aixecar catifes i fer que surtin malgrat tots els problemes i amenaces que he tingut.
1: S'ha de dir, cal dir que en el llibre hi ha dos moments molt impactants per mi, fantàstics, meravellosos, de trobada d'aquestes dues fonts que donen molt, que donen peu a reflexionar. Nosaltres estem ja accelerant perquè s'acaba el temps, però abans d'acabar sí que m'agradaria, encara que sigui breument, a mi també m'ha fet reflexionar el sentit de, ostres, realment hi ha persones que creuen en el Vaticà, creuen en l'Església, que lluiten, vull dir, que quan veus tant de poder i tanta lluita pel poder i veus aquesta ultradreta posada i tots aquests moviments, hi ha hagut moments en llegir el llibre que he pensat, realment què és el que volen, no? Què és el que busquen? Realment creuen en Déu, en Nostre Senyor, en Jesucrist, en l'Església?
2: Sí, fonamentalment sí. El que passa és que la lluita pel poder banal, pel poder més que banal, la lluita pel poder que té la societat civil no religiosa, vull dir, es reflecteix, òbviament, al Vaticà. Però també hi ha una lluita d'idees, i a la lluita d'idees jo m'he percatat que, vull dir, tothom té una certa part de raó. I aquest és un element, i és un element clau per pensar en la necessitat d'aquest diàleg del qual he parlat abans i el que creu, doncs, el nou papa. És a dir, buscar un punt intermig on les coses fonamentals, la llibertat, la justícia social, etc., sigui preservada, a nivell religiós, Crist situat al centre de lo que és l'Església, però també, òbviament, una mirada envers la gent més desvalguda del món, els pobres, els refugiats, els immigrants, etc. Vull dir, això és el que està fent actualment el papa Lleó XIV, i amb això poden coincidir una part important del sector més progressista i una part també important, que sembli que no és així, del sector moderadament tradicionalista.
1: I per últim, i trobareu de tot, eh? Vull dir, jo vaig ficant pinzellades i trobareu la immigració, el fet que sigui un papa nord-americà, i trobareu també el tema de la pederàstia, o sigui, hi ha molta teca.
2: Sí, el llibre el llibre té dues parts. La primera part, que és el conclave i els segrets del conclave, i la segona part, que són els paranys, diguéssim, amb els quals es trobarà i s'està trobant, doncs, el papa Lleó XIV en aquest món convuls. I aquí és on hi ha la clau. Què vol fer? Una església més sinodal, més oberta, més participativa, un govern col·legiat, que és el gran projecte ocult que jo desvetllo també al llibre, on el papa, doncs, s'envolti, doncs, de gent que també col·laborin al govern de l'Església, tot i que seguirà mantenint, òbviament, l'última paraula. Però hi ha moltes coses, aquesta, la lluita, evidentment, contra la pederàstia, l'accés de la dona a tenir més igualtat a l'Església fins a poder arribar en un futur al sacerdoci, el tema, hi ha 50.000 temes, el tema de LGTBIQ, el tema del, també de que els sacerdots es poguessin casar, com ja passa amb altres confessions cristianes. Hi ha molts elements, vull dir, que són importants per poder descobrir a poc a poc, com a base d'intrigues, a base de misteris, a base de maniobres, doncs es va portant cap un cantó o cap un altre tota aquesta política general.
1: Però això ja ho llegiran. El que jo sé que volia preguntar-te, Vicenç, sí, és si aixequés ara el cap Nostre Senyor, no sé què diria el baixar de la creu, o si preferiria quedar-se a la creu.
2: És una pregunta, vull dir, una mica... jo no em fico massa amb els temes, evidentment, doctrinals i religiosos, però crec que estaria molt d'acord amb determinada gent i molt en desacord amb altres. Òbviament, vull dir, el Vaticà, com a totes les institucions del món, hi ha gent molt positiva, hi ha gent molt negativa, hi ha bona gent i mala gent.
1: Ja veieu que el Vicenç també és conciliador... I és un periodista bon en aquests moments.
2: Jo intento investigar, anar investigant, traient a la llum coses que realment jo crec que són importants. Hi ha molta gent que m'ha arribat a dir, gent que m'ha arribat a dir, és que tu vols destruir l'Església, només explicar les coses dolentes. No és cert, jo explico coses bones, coses dolentes, però, evidentment, trec a la llum temes que, dels quals no se'n parla, que no són coneguts. I si es vol reformar una institució, cal conèixer la realitat d'aquesta institució. Lo bo i lo dolent que té per poder-lo reformar. Aquesta és una evidència.
1: Quantes coses ens hem deixat, però que descobrireu i assaborireu. De veritat és que és un llibre interessant de llegir. Lleó 14, Ombres sota la cúpula, l'operació secreta del cònclave i els paranys del pontificat, publicat per Pòrtic. Autor Vicenç Lozano, que ens ha acompanyat avui, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies, Mònica.
0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. És hora de tancar Al Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat un total de 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'assetjament escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt ennuvolat el conjunt de Catalunya, amb ruixats que han aparegut sobretot al matí a les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, i fins a mig matí han avançat també a comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Registres poc destacats, excepte Miami Platja, on hem registrat al voltant dels 40 litres per metre quadrat. I a la tarda, els ruixats han quedat molt més restringits al Pirineu i Prepirineu més ja i de ta. Algun ruixat també s'ha deixat veure a la zona del Pirineu Central i també dels Ports. En canvi, a la tarda hem tingut alguna clarena que s'ha deixat veure a les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que s'han mantingut una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres, i avui amb prou feines hem passat dels 25 a 26 graus. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats s'endinsaran una altra vegada per les comarques de Ponent, i compte perquè ho podríem fer-ho amb ganes. I demà acabarem la setmana amb ruixats que aniran circulant pel conjunt de Catalunya amb poques quantitats, amb unes temperatures que es mantindran, si fa no fa, molt semblants a les d'avui dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna amb la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes haurien de guanyar i que demà el Madrid no aconseguís la victòria al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
7: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente Robles.
1: Bon dia, Víctor Goblin Calderón Benítez.
2: Bon dia. Avui, en aquest capítol especial, com cada setmana...
1: Sempre tots són especials.
2: Sí.
1: Recuperarem una xerrada i estarà molt interessant. Per què? Perquè no la conduïm nosaltres.
2: Això sempre és un plus. La condueix en Jaume Capdevila. És conegut també com a Cap.
1: I perquè és conegut com a Cap? Perquè fa la... Les tires còmiques a La Vanguardia i a Mundo Deportivo.
2: Sí, a diversos mitjans, i també és un gran comunicador i ens ho va demostrar una vegada més. Sí. A la Diada del Còmic en Català, que vam celebrar el 18 d'abril, aquí a Mataró.
1: Exacte, perquè vam fer una xerrada, les dones al còmic contemporani. Què vol dir això?
2: Això mateix.
1: Pues són les dones ara, actual, que són autores, com es comporten a l'hora... Bueno, com es comporten, què fan a l'hora d'editar còmics, quins temes fan... com els influït les dones en el passat que feien còmics, etcètera, etcètera.
2: Això mateix, i com un bon exemple de tres autores actuals, tenim a l'Aina Riu, a la Glafira Smith i a l'Andrea Lucio. Les tres publiquen amb diferents estils.
1: Sí, una és autora del Japó, de Viatge d'anada i tornada, la Glafira és autora de Trufa, que és guanyadora d'un premi, del Premi Ara Còmic de no ficció, i l'Andrea Lucio dibuixant d'una història catalana i homenatge a Catalunya.
2: Sí, és això, tres autores amb diferents estils que ens expliquen des de diferents perspectives també històries molt diferents, però que tenen coses en comú, i ho descobrirem en aquesta xerrada. Us deixem amb la xerrada, no?
1: Efectivament.
2: Som-hi.
1: Vinga.
3: Doncs benvinguts a aquesta conversa que inaugura les activitats de la tarda, en la qual farem una miqueta de repassada al món del còmic, però amb una qüestió, amb una cosa singular. Farem una repassada al món del còmic, però ho farem, sobretot, amb una mirada femenina. Abans de començar, abans de presentar-vos, us vull explicar una cosa molt important. I és que en la història del còmic, el còmic és un art que és relativament jove, és un art que prou feines té 100 anys de vida, és a dir, el còmic amb el cinema doncs, va néixer fa uns 100 anys, però comparat amb les altres arts, amb la pintura, amb l'escultura, amb la música, escolteu, portem milers d'anys d'història de la pintura, en canvi només portem 100 anys d'història del còmic. Doncs el còmic, des de pràcticament el seu naixement, el 1895-98, 1900, fins a l'any 2000, la manera com es feia el còmic i la manera com es llegia el còmic no han canviat, no havien canviat. De 1900 a l'any 2000, la manera de fer un còmic era la mateixa el 1900 que l'any 2000. La manera de que el còmic arribava als seus lectors, a les seves lectores, era pràcticament la mateixa el 1900. Ara ens ofegarem amb tanta aigua. Doncs era pràcticament la mateixa l'any 1900 que l'any 2000. Però la gent que teniu una miqueta més de 20 anys, podem dir que hem viscut dues revolucions, que són dues revolucions que han transformat el còmic completament. Dues revolucions, les dues revolucions més profundes que ha viscut el món del còmic, perquè han transformat la manera com el còmic arriba a la gent, i la manera com es fa el còmic. Per fer un còmic, l'any 1900 s'agafava un paper en blanc, es feia un dibuix a llapis, es passava tinta i es portava amb una màquina que s'imprimia. El 1900. Doncs l'any 2000 també. Però més enllà de l'any 2000 va arribar les màquines, la tecnologia. I la tecnologia va canviar la manera com es feia el còmic. Els dibuixants d'avui ja no dibuixen en paper, la majoria dibuixen en tauletes electròniques, gràfiques, ordinadors... I també van les màquines, els ordinadors, internet, va transformar la manera com es llegeix el còmic. Els còmics als quals el lector arriba al còmic és diferent avui, a través d'internet, a través de les tauletes gràfiques, que... fa 30 anys els còmics s'havien d'anar a comprar al quiosc, els havies llegit. Aquesta és una transformació brutal que ha viscut el món del còmic, però hi ha una segona revolució molt més forta, molt més profunda, molt més important, perquè ha transformat el còmic des de dins, i aquesta revolució és la incorporació de la dona al món del còmic. Aquesta revolució, que és una revolució que en el fons no és més

0: explicaven doncs, que les dones havien de ser submises, que havien de trobar un home per casar-se bé i per fer una família. És a dir, transmetien uns valors profundament, diguem-ne, patriarcals, i carques i terribles. Per tant, és normal doncs, que aquests còmics no tinguin una massa de lectores, com en canvi els còmics han entusiasmat els homes. Per què? Perquè estaven fets per homes que parlaven de coses que interessaven als homes. Aventures, marro, patacades, bé, coses que interessen als homes. Escolteu, a partir de l'any 2000 es produeix veritablement una revolució, una transformació molt profunda del món del còmic, que es fa a través de la incorporació progressiva de les dones en el món del còmic. I això ha transformat el còmic des de dins a l'hora de les temàtiques, la manera d'enfocar les històries, la manera d'explicar les històries, de dibuixar les històries. I per parlar d'aquesta revolució, d'aquest canvi profundíssim que ha viscut el món del còmic, de debò, potser encara no en som conscients, però és una veritable revolució la incorporació de la dona al món del còmic, doncs tenim tres de les principals autores de còmic de Catalunya del moment. Jo penso que són autores molt, molt, molt, molt, molt interessants. Cadascuna fa una obra absolutament diferent, personal, i això és la cosa més interessant que d'entrada aporten les dones al món del còmic, i és que els homes tradicionalment han treballat en una indústria que tenia molt clar quin era el seu públic, quin eren uns personatges i aventures i còmics que funcionaven, i la indústria, escolti, funcionava en plan a fer botifarres, no? Les dones han entrat al món del còmic aportant una visió personal, històries molt personals, molt més íntimes, molt més profundes, i amb això estan realment canviant el món del còmic. Jo us he fotut la tabarra prou i deixaré que parlin elles. Us presento l'Andrea. L'Andrea, ella és nascuda a Bogotà, però va venir a Barcelona a estudiar cinema, després va fer belles arts, s'ha interessat per la pintura, per la il·lustració, per les arts visuals, però ha trobat en el còmic una manera molt interessant d'explicar històries. Ha posat els seus dibuixos han donat forma a dues obres molt interessants. Primer, una adaptació de George Orwell, Homenatge a Catalunya, i després aquesta, Una història catalana. És una autora amb un talent gràfic veritablement excepcional, és a dir, el seu dibuix és et colpeix realment, té una quantitat de recursos gràfics impressionants. La Glàfira Smith, escolteu, Glàfira Smith, amb aquest nom, això només pots triomfar en el món del còmic. Tu dius, escolti, vinc a fer un còmic. Vostè com es diu? Glàfira Smith. Glàfira Smith. Això, endavant, no? És una meravella, no? Ella ha participat en reculls de còmic com El Vinyatari i va guanyar el premi Ara de Còmic amb una, són històries més curtes, de 14-15 pàgines, doncs va guanyar el premi de no ficció del premi del diari Ara, que organitza un concurs anual de còmic, i finalment doncs va colpir-nos amb aquesta història de la trufa, que és una delícia, també una muntanya russa d'emocions, és una història personal, universal, íntima, és una meravella, no? I finalment tenim l'Aina s'ha format com a arquitecte, també té a veure amb el món de l'audiovisual, ha viscut a París, ha viscut a Berlín, seria més fàcil dir, escolta, què no has fet, que no pas que explicar tot el que ha fet. Va trobar que necessitava explicar una història, que és un viatge a Japó, a través del còmic, i és aquest últim àlbum, que és l'última aparició d'aquesta col·lecció doble tinta, que és aquest viatge al Japó d'anada i tornada, amb una sensibilitat, amb una història que és una meravella. La qüestió, que és interessant sentir-les que parlin, no? I a mi m'agradaria, per començar, saber com és que heu anat a parar al món del còmic? Sembleu noies, això, decents, educades, sense mancances intel·lectuals greus. Com heu acabat en el món del còmic? Andrea, sisplau.
1: A veure, hola, què tal? Bona tarda. Bueno, encantada d'estar aquí avui amb aquesta gent tan, tan guai. I, bueno, els tres llibres de Pagès Editors, els tres. I jo, com vaig començar en el còmic? Bueno, jo vaig fer Belles Arts i jo crec que el món de la Belles Arts té aquest rotllo expositiu, que és una miqueta potser, bueno, tancat, o sempre m'havien agradat els llibres. Llavors, això de dibuixar i arribar més gent amb els llibres era algo que

0: que em feia molta gràcia. Llavors, paral·lelament a fer pintures, diguem-ne, també m'agradava allò dels còmics, que ninguna de les dues opcions eren molt econòmicament rentables, però bueno, vaig dir, bueno, provem en el món del llibre, i llavors vaig començar fent petites històries, i la primera història que vaig fer va ser Yayo Flautes, que és un còmic de ja fa anys, quan tot això del 15M i tal, i després, mica en mica, vaig fer altres llibres, i això, així es va començar.
1: Fantàstic. La Fira.
2: Hola, jo també estic molt contenta d'estar aquí, i més que ells ens faci aquesta superintroducció, no? I aquí a Mataró, quina il·lusió. Que sapigueu que els còmics els teniu a la venda, allà, eh? Que això també va bé, fer una mica de promoció. El seu també hi és.
1: Ho dic, que ho farem després, al final. Ara els estabornim i després els
2: estabornim. No, jo a mi sempre m'ha agradat molt el còmic, i a casa en teníem molts. La meva mare era molt lectora de còmic, era molt lectora, però de còmic molt. I llavors hi havia fins i tot còmics d'aquests que tu dius que eren com d'homes. I, per exemple, jo recordo el Flash Gordon, que era, jo llegir-lo era impressionant. I jo m'he dedicat molt a l'audiovisual i trobo que hi ha una similitud molt gran. Al final és són històries explicades amb imatges seqüencials, i per mi ha sigut una evolució natural. Jo sempre m'ha agradat molt dibuixar i m'he dedicat a l'audiovisual, i llavors, gràcies al Premi Ara de Còmic, que era de no ficció i que va sortir el 2020, doncs vaig fer el meu primer còmic, i des de llavors doncs no he parat d'anar fent històries amb còmic. No sé, era com una necessitat, ho havia de fer. No sé si a vosaltres també us ha passat.
1: Sí. Ataca.
3: Jo també, encantada d'estar aquí amb tots vosaltres. Jo potser soc la més novata, no? La darrera que ha tret...
2: 2020, eh? 2020.
3: Bueno, anem a la part. En el meu cas, sempre m'havia... D'alguna manera, jo crec que tots hem dibuixat, l'únic que n'hi ha que hem deixat de dibuixar pel camí, i n'hi ha que no, que sempre hem seguit dibuixant. Llavors, sempre m'ha agradat molt el dibuix. Jo em vaig formar en arquitectura, llavors, algo tenia a veure també, no? Tot el que és els espais, aquest pensament molt, molt especial i a través de la mà. Però després me'n vaig anar a dedicar al cinema, que també era una de les meves passions. I sempre he estat lectora de llibres, no? De novel·les. I penso que també va arribar un punt que tenia una necessitat interna bastant gran, amb això crec que em ressona, no? Quan hi dius tu. Ha estat molt gran d'explicar històries, i llavors fent bé el còmic m'anava molt bé, vaig trobar que m'anava molt bé perquè m'ajuntava molt bé aquests mons de través de la mà, poder ajuntar el que és la narrativa amb el que són les imatges seqüencials, i té algo de literatura, té algo de cinema, de tot i de res, és diferent, és un món a part, no? Però te l'endús a casa i te'l llegeixes tu íntimament, la teva intimitat, no? Que també és algo especial. I bueno, sí, una mica així vaig arribar jo en el món del còmic.
2: I jo et volia dir que si et dedicaves també a l'audiovisual, hi ha una gran virtut amb això del còmic, i és que en el món audiovisual tu necessites un equip molt gran. O sigui, jo quan em dedicava a fer documentals i pel·lícules, jo necessitava el meu equip, si no, no podia fer res. I amb el còmic jo m'ho faig jo tota sola.
3: Total.
2: És a dir, el diré de foto, no? el colorista, tot, t'ho fas tu.
3: Sí. D'una banda és com que tens el control total, no? Per la gent que és una mica control freaks, pots fer-t'ho tot. De l'altra, potser surt una mica més econòmic que les pel·lícules que costen milions, no? Però sí.
0: Sí, jo curiosament també vaig fer un parell d'anys de cinema, de muntatge, i llavors aquest desig de les imatges i l'art seqüencial que deies, jo crec que això influeix molt. Però també m'interessa molt això que deies abans, que també potser deixem de dibuixar, tornem, i també hi ha un rotllo, això també enllaçant amb el que deia el Cap abans de la revolució de les dones, també la revolució de com dibuixar i de com fer, que jo crec que ara hi ha noves mirades de com bueno, de com expressar el món. Llavors això jo, ara jo crec que hi ha un camp molt ample de noves veus, no sé com ho veieu vosaltres.
2: Sí, que ja no és tot el Tintín o no, aquest dibuix superacadèmic. En el meu cas, per exemple, és un dibuix, hi ha molts colors, hi ha una cosa com una mica més trencada, i abans potser ningú s'hagués atrevit a publicar-ho, no? I ara té com un sentit i
0: té una força, té una també.
2: Sí, no sé, és... Sí. És...
3: Per mi té molta llibertat, també, no? Justament també amb els teus dibuixos que se'n van de lo que és la vinyeta típica i clàssica, no? Que potser abans era molt més... No és que fos restringit, sinó que és que hi havia hagut uns paràmetres que deien, bueno, pues el còmic és així, tothom s'imaginava el còmic doncs amb uns quadradets i unes vinyetes, no? Però el còmic pot ser molt més que això, no? I suposo que és el que estem experimentant tots també amb aquesta revolució, no? De que la part formal, no? Que d'una banda d'això, que pot alliberar-se moltíssim i pots expressar moltíssim. Això d'una banda formal i de la banda més personal, o enllaçant amb el que deies de còmics potser més personals o veus més personals o més de dona, jo el que trobo molt interessant és el parlar potser de certes emocions que s'associen més, o sigui, si dins de totes les persones tenim els dos arquetips, el masculí i el femení, parlar una mica més des d'aquest arquetip femení, d'emocions i sentiments com podrien ser la vulnerabilitat, emocions que potser costen més o que eren més contraris, no? En aquest món més masculí, de les aventures, de l'anar a fer, anar a fer, anar a fer, mentre que l'arquetip femení potser és més, ostres, atura't, pensa, reflexiona, què ha passat, ves més endins, no? I això és, em sembla que és algo interessant, no? d'aquest moviment i d'aquest punt de vista.
1: Bueno, si t'hi fixes. Si t'hi fixes, això obre un món de possibilitats infinites, perquè les possibilitats d'aventures exteriors són finites. Al final... pots anar a fer aventures a la selva, pots anar a fer aventures al desert, pots fer aventures a la lluna, però escolti, el Tintín ha anat a tot arreu, no?, d'aquests puestos, i al final quan comença la veritable aventura, o quan pots anar a llocs on no ha anat ningú, quan en comptes d'anar cap a fora vas cap a dintre. I jo penso en aquest sentit que el còmic, una de les grans aportacions de la mirada femenina, del treball de la incorporació de la dona al còmic, és precisament que ha trencat aquestes barreres. Les ha trencat tant que fins i tot hi ha homes també que dibuixen mirant endintre, i això és el més interessant, quan permet que aquesta distinció d'un còmic masculí o còmic femení s'esborri d'alguna manera, no? És a dir, que realment hi hagi còmics, bons còmics, còmics interessants, còmics divertits, còmics profuns, còmics sensibles, o sigui, esborrar les barreres, però unes barreres que abans estaven claríssimes, que abans estaven absolutament ben delimitades, no? Vosaltres, per exemple, tu ja has anotat alguna de les teves influències com a lectora de còmics. Quins còmics llegíeu? Què us feia vibrar quan llegíeu còmics? Perquè és veritat que els llegíeu en una època en què la majoria de còmics encara eren dibuixats per homes, pensats per homes. Poder el manga va obrir camins en aquesta via també, no ho sé.
0: Jo llegia manga, o sigui, manga després, però no, primer, perdó, llegia Marvel, o sigui, llegia superhéroes, o sigui, això sí. I, però després, no sé, vaig trobar a gent com el Chris Ware un dia i dic, ostres, quin interessant, quin nivell de... Bueno, és un home que narra de formes molt diverses, llavors és molt interessant. I no sé, sempre bueno, ara jo crec que cada vegada com que hi ha més coses, però sí, o sigui, no vas tenir una influència de dona com molt marcada de
2: en el món. No n'hi havia.
0: No n'hi havia
2: molt poques, hi havia. Aquí també hi havia
1: la Núria Pompeia, sí. L'Amèrica, sí, Vila, sí. Però hi havia tota la Purita Campos i tot això, però poden ser referents, perquè ho poden ser, Però això és com les dones del futbol femení, no? És a dir, ara totes les nenes volen ser futbolistes. Per què? Perquè hi ha un equip de primera divisió que ho guanya tot. Fa 20 anys això no existia. És a dir, que havies de tenir unes ganes enormes de ser dibuixant de còmics per fer-te dibuixant de còmics. Vosaltres ara sou referència de la canalleta que puja i que, bueno, dibuixa.
2: No em posis aquesta responsabilitat. No sé si som referència per la canalla que puja.
1: Què llegíeu? A més de Flash Gordon.
2: A més de Flash Gordon, doncs també manga, no tant. Bueno, l'Akira, per exemple, a mi em va marcar moltíssim, que jo em comprava, no sé si... Clar, jo ja tinc una edat, però... em comprava els fascicles que anaven sortint, que llavors va haver-hi un moment que va passar alguna cosa amb Norma i se'ls hi van acabar els drets o no sé què va passar i ens vam quedar amb la història a mitges. No hi havia els toms aquests grossos i llavors jo recordo que a més vaig anar a viure fora i trucant a casa, per favor, em falta el volum 25, el fascicle 20... Era una cosa horrorosa. I a més en quedaven 3 per publicar i van trigar no sé quants anys a sortir. I li vaig deixar tota la col·lecció a un amic fa com 10 anys o així i ell em va dir: he anat al mercat de Sant Antoni i t'he trobat els 3 que faltaven. Això sí que és un amic, l'Ivan, i me'ls va regalar i llavors ara la tinc sencera, tota amb els fascicles així. O sigui que era, jo recordo que era molt potent allò. I bueno, clar, llavors les típiques historietes, doncs, de la Mafalda, que gran la Mafalda, no? O el Cesc, per exemple, que no sé, clar, no és ben bé còmic, no? El Sempé, és que no m'ho acabo. I ara hi ha meravelles, o sigui, i això que deies abans d'aquesta mirada femenina, no sé què... Clar, jo no en sóc conscient, perquè jo sóc qui sóc. Jo suposo que a elles els hi passa el mateix. Tu parles des de la teva visió, no com a dona estàndard, no? Com a voler reivindicar alguna cosa o... Jo explico la meva història, i és la història de la trufa, del gos de casa, i el que és molt curiós... és que aquesta... Jo sempre els demano a tothom que compri el llibre que m'enviïn un missatget, que em busquin i m'enviïn i em diguin què els ha semblat, tant si els ha agradat com si no. I també si han plorat, perquè hi ha molta gent que plora. I el que és molt curiós és que els homes ploreu molt amb el meu llibre. Les dones no. Les dones no tant. Algunes sí. Però homes que m'hagin escrit i m'han dit com m'has fet plorar, i a mi em fascina. Que per una banda em fa molta il·lusió, que no m'hauria de fer il·lusió, no? Quan algú et diu he plorat, tu fas bien. Però per altra banda, no sé, em fascina que algú que jo he escrit des del meu punt de vista, és el meu pare, parla del meu pare, d'un home que ara té 80 anys, no? Doncs que pugui connectar amb això. No sé, vosaltres?
3: És que jo crec que potser és això, és la connexió, aquesta aproximació a la part femenina que tots tenim, que repeteixo, tots tenim la part femenina i masculina dins, no? Però potser és aquest link que crees i que et connecta a la persona lectora amb la seva part femenina, que es permet aquesta vulnerabilitat i aquest plorar, no? Que va tan bé, d'altra banda.
0: A mi em passa una miqueta també com la Gràcia, que és com... No ho tinc tan clar, o sigui, jo parlo des de la meva veu i ja està, no em plantejo molt si és una veu femenina o més d'home, no ho sé, però sí que crec que, bueno, precisament que abans ja havia com que estava tot més marcat, llavors ara parlem des de on podem, on, no sé, com veiem les coses realment. És com més lliure una miqueta. No?
2: I se'ns publica.
0: Sí, això sí.
1: Home, la importància, és veritat, que la importància d'editors que apostin per aquestes obres és important, perquè realment, si abans no hi havia dones que publiquessin còmic, era perquè la indústria no ho permetia. O sigui, la indústria pensava, si hi ve una autora, la faré dibuixar a les revistes de nenes, però no et plantejaves... Això, sí. Que una autora podia dibuixar un còmic de superherois o un còmic de... Ja, tot es veniu del món de l'audiovisual. Hi ha un paral·lelisme claríssim poder també entre el món del cinema i el món del còmic. Poder és més fàcil, és veritat, les dones han entrat molt més ràpidament i fàcil al món del còmic que al món del cinema, és a dir, grans hi ha veus femenines moltes, moltes més que fa anys, però els grans blockbusters, els grans produccions es confien a dones. En canvi, amb el món del còmic, no sé.
2: Perdona, però és que el món és així, eh?
1: El món és així.
2: És que no és el cinema o el futbol o el no sé què, és que és en tots els àmbits. Vull dir, som la meitat de la població i no tenim la meitat de la representació. I això és així. I ara hem de donar les gràcies que ens han publicat les nostres novel·les i que tenim, no? Però que...
0: I clar, el món del cinema, no sé, vosaltres teniu més experiència, però és per això que dèieu abans, que clar, ara amb això tu t'ho fas tu tot mateixa, però clar, en el cinema, o sigui, necessites que hi ha algú que, bueno, que et doni tot, o sigui, no sé, que el recolzament per fer una pel·lícula, que això m'imagino que és molt més complicat que fer un llibre.
2: Bueno, i més si has de dirigir. En el meu cas, jo dirigia documentals, programes de televisió, sèries de televisió, i clar, era una dona en món d'homes. O sigui, la infinitat de vegades que us puc dir que he anat amb algun productor, que he tingut productor home, a veure una localització, per exemple, i que la persona li parla amb ell. I ell, allò... no sé, on posem perquè on posareu els llums i les càmeres i no sé què, i li pregunten amb ell i ell desencaixat mirant-me a mi, no, pregunteu-li amb ella, perquè és que, perquè és així, és, no sé,
3: però pot canviar.
2: Està canviant i ha de canviar.
1: Escolteu, i ara el procés vostre, cadascuna de vosaltres, quan us plantegeu un projecte, un còmic que encara no ha nascut, que teniu moltes idees i les aneu afinant, espereu que us vingui alguna proposta, que treballeu molt el guió i després juntament la imatge, com és el vostre procés de treball? Com us enfronteu a un projecte des de zero?
0: Jo, bueno, normalment, si treballo també el guió jo, que últimament, o sigui, els còmics que m'han publicat, he treballat amb un guionista, llavors això ja, per descomptat, el fa ell, i a mi m'arriba un guió i jo ja faig una adaptació, que a veure, jo crec que també, a veure, una adaptació també requereix, bueno, allò, llegir molt, informar-te de la versió. En aquest cas, en una història catalana, el Jordi Casanovas, que és el guionista, és el director de teatre, va donar-me el guió i llavors vam treballar els dos junts relegint i fer una miqueta de veure què ens semblava més interessant per l'adaptació. Bueno, i després, si faig jo el guió o el text, agafar notes sempre, o sigui, jo m'imagino que totes agafem notes de tot, i hi ha un moment que dius, ostres, això sembla interessant per fer una història pròpia. I llavors així, i va creixent, i hi ha molts projectes que després moren. Abans justament parlàvem de, bueno, que tenim coses a calaixos perquè després no podem, bueno, que és difícil allò de treballar d'això, i llavors tenim molts esbossos i projectes que després no fem.
2: Sí, en el meu cas també, jo començo amb el guió, amb una idea, i llavors faig un guió com una mica ampla, no sé si vosaltres també ho feu, no un guió literal. Llavors començo com a fer un storyboard, m'imagino així també gros, eh? No molt detallat, però un storyboard que sé com comença la història i com acaba, i després torno una altra vegada al guió i vaig escrivint més, diàlegs i així, i llavors em poso a dibuixar, i quan dibuixo és com orgànic, no ho tinc tancat. I llavors les pàgines a vegades creixen. No sé si us passa a vosaltres, com que el guió de cop s'amplia.
3: Sí. Jo, per exemple, com que potser el més important per mi és la història i que la història tingui un sentit i que estigui molt ben construïda, llavors em centro molt en imaginar, plantejar i estructurar bé aquesta història. A partir d'aquí sí que surt un storyboard, o sigui, necessito independentment de la tècnica final que utilitzi, ho faci a l'ordinador, on te sigui, però necessito la mà i la llibreta i el llapis, que és com d'on surten els primers esbossos, que a més, normalment són molt definitoris, o sigui, encara que siguin superlliures i quatre ratlles, em serveixen moltíssim. Aquesta primera impressió, aquest primer impuls des de la mà, és com serà molt important, no? I després, ja sí que deixo també crec que ho assimilo un procés orgànic i que pot estar força obert i que hi ha diàlegs que potser surten quan ja estic dibuixant la pàgina, no? O sigui, hi ha coses que es poden anar així adaptant i m'agrada també mantenir aquesta certa llibertat perquè al final l'obra té una vida pròpia, quasi com aquell qui diu, o així ho sento jo almenys. Però sí, això, però sempre la història molt ben pensada. Puc fer una referència abans sobre allò de les referències que estàvem parlant, que no he comentat, perquè em semblava important el moment en què, o sigui, jo de nena també com vosaltres, llegir quasi Zipizapes i els còmics que hi havia, però penso que hi va haver aquest moment en què es va fer tan coneguda l'obra de Persèpolis, d'Emergent Satrapi, que a més és tan autobiogràfica, que a més crec que coincideix amb el moment en què es comença a parlar, no hi ha de còmics, sinó de novel·la gràfica, que bueno, ja entraríem en un món de ser molt específics, no?, amb les nomenclatures, però aquesta idea de novel·la gràfica i que pots explicar molt més, no?, com unes aventures, o no sé on, que m'encantin, les aventures, però jo crec que hi ha un gir en allà i hi ha molt d'interès que es desperta en el món del còmic a partir d'aquesta obra, no?, i que penso que això que com a referència està molt bé.
1: No, és veritat, Emergent Satrapi és un nombre de referència en el sentit en que va trencar molts motlles, tants motlles que jo recordo que li van donar el Premi Gat Peric, és un premi que es dona a humoristes gràfics, li van donar a l'Emergent Satrapi, que no és humorista gràfic, sinó que és dibuixant de còmics, precisament perquè volia donar el premi a una dona i no hi havia dones tampoc per donar premi, no? Llavors és veritat que dius, bueno, no, dibuixa, bueno, ja serveix, no? En realitat és el mateix, no, però està bé, és a dir, va trencar tants motlles, doncs, que va permetre d'alguna manera, és veritat, no?, despertar, dir, ostres, també els editors, jo penso que en aquest sentit és molt important, no?, que els editors siguin conscients que val la pena apostar per coses que no s'han publicat, que no és el de sempre, que no és el que ja s'ha vist, que no és el que ja coneixem, sinó, bueno, aquesta proposta pot ser interessant, pot ser rica i diferent, no? I no és tan fàcil trobar editors agosats. Heu tingut molts projectes que us han dit que no, o no gaires?
3: Jo és que és el primer.
1: Bé, llavors bé, arribar i moldre.
3: Passo paraula.
2: Home, sí. Sí, t'emportes... Clar, aquest també va tenir molts nos. L'he enviat a moltes editorials i va voltar molt. Abans no el va agafar el Jaume Barrull de Pagès. Sí, sí, costa. Bueno, i més perquè, clar, ara hi ha molta oferta i hi ha gent molt bona que fa còmics i intentar-te fer un lloc aquí i que la teva història, sobretot en el meu cas, era que passessin de les 20 primeres pàgines, no? Perquè que deixin de pensar que és una novel·la sobre un gosset, perquè no és això. Hi ha molt més, i llavors per fer això se l'han de llegir. Si no se'l llegeixen, si només fan així i no passen de les 10 primeres, és difícil.
3: Jo, amb això també és veritat que em passa que no és només una història d'un viatge al Japó, no? Mira la gallina aquesta que se n'ha anat al Japó. Jo crec que també passava de vegades això, es llegeixen les primeres pàgines, ostres, ho hem llegit tantes vegades això, però no, és que hi ha molt més, el viatge va molt més enllà, no? Llavors és això de creuar els dits i que tinguis la sort de que sí, que li posin l'interès fins al final, no?
1: A creuar els dits tampoc, representa que hi ha uns recursos que vosaltres teniu per enganxar el lector.
3: Sí, no, em referia a l'editor. Ah, em referia a l'editor.
2: Ens referim, sí, sí, a l'editor.
1: Se'ls ha d'enganxar també els editors,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Se'ls ha d'enganxar.
2: Se'ls ha d'enganxar. Jo en el meu cas en una fira el vaig enganxar.
0: Però sí, és que és difícil que t'editin. I després jo crec que hi ha, bueno, que hi ha editorials que, bueno, que, i jo entenc que com que hi ha tants autors i és tan competitiu, hi ha tantes llibres i això de que si no estàs a la porta els primers 10 dies, bueno, a les llibreries no t'anirà bé, jo què sé, d'aquestes coses, de, que és molt competitiu el món del llibre, i jo crec que també hi ha molts editors que el que prefereixen és editar això, el que deies abans, això que ja saben que autors coneguts o, ja, o reeditar fins a l'infinit, jo que sé, bueno, còmics antics, jo que sé, i de vegades també jo conec editorials i ho entenc que potser reediten, prefereixen reeditar de fora que no local, perquè és com anar allò segur, però clar, si no edite, o sigui, si no s'editen coses locals, llavors hi ha un món de gent local que no editarà mai.
1: En aquest sentit, és veritat que el món editorial, el món editorial espanyol, sobretot, té un vici que és que va a lo segur, en el sentit en què s'han donat casos d'autors catalans o espanyols que presenten les seves obres a editorials catalanes o espanyoles i els diuen que no, que no, que no, que no, que no, i quan aconsegueixen vendre la seva obra a una editorial francesa i a França els hi publica i funciona, les editorials que havien dit que no van a comprar els drets a França per publicar-los aquí. És a dir, que això no, no és una anècdota, una cosa curiosa que ha passat, és una cosa que era habitual, no? És a dir, l'aposta pel l'autor local, no? Per l'autor de proximitat era estranya, eh? Vull dir, això és una cosa així. Què us agradaria, o sigui, què penseu que aporteu o que podeu aportar, o què us agradaria que quan d'aquí 50 anys diguin, mira, aquestes noies van aportar això al còmic. Què us agradaria que diguessin? Ostres, a mi m'interessa doncs, la manera de narrar, la manera de dibuixar, aquesta cosa que jo penso que m'ho he treballat molt, que m'interessa que es noti. Què creieu que la vostra obra pot deixar? Va, és difícil aquesta, eh? Home, va, és bona, és bona.
0: És que ara no sé, m'agradaria que fossin bones històries en general, o sigui, que la gent... Bueno, allò que deies abans de que la gent plori, això, bueno, sí, tampoc vols que la gent plori, però està bé, està... Això vull dir que has emocionat, llavors...
1: Sí. A la Viquipèdia això... va fer plorar 500.433 persones.
0: O emocionar, sí, sí, sí, això.
2: Sí, jo també penso que... No sé, que són històries importants. I per mi el més important sempre és la història, i una mica el que deia l'Aina, i jo vull que això quedi, sí, que explicava bé històries, doncs això, i que en el meu cas, jo abans ho parlàvem també, que no em caso amb un estil gràfic molt concret, sinó que per mi la història és tan important que arrossega una imatge gràfica pròpia. Per cada còmic, és veritat que és el meu estil, però té un llenguatge narratiu diferent. I llavors això també demostra lo important que és per mi la història, no?
3: Sí, jo també, això que estem dient, que la història es quedi, no?, amb el que la llegeix, però també m'agradaria molt que el lector s'hi vegi reflectit d'alguna manera i aprengui alguna cosa d'ell mateix, no? quan llegeix les meves històries. Això penso que és algo que m'agradaria, és un repte, no? Ja saber, però que quan llegeixes com a lector, que aquella història t'acompanyi perquè t'hagi fet aprendre o veure alguna cosa de tu que no coneixies encara.
2: Jo també m'ho apunto. No, però volia dir una altra cosa. També voldria dir, ara que estem en aquest entorn, també m'agradaria que quedés clar que jo escric els còmics en català. I això és un valor. Penso que és difícil perquè seria molt millor per mi escriure'ls en anglès o en castellà, fins i tot, clar, que tot i que el mercat és molt més ample, no? Però a mi m'agradaria fer un... No sé, un felicitar a tota aquesta gent, doncs, que consumim cultura en català, que creem cultura en català, i fins i tot les empreses com les editorials que publiquen llibres directament en català. Que això és un... Bueno, és necessari i és meravellós poder expressar-me en la meva llengua i que em llegeixin en la meva llengua, no? O sigui, perquè es feu... No sé, la trufa l'estan llegint en coreà. i està pensada i escrita en català i traduïda, no, del català, i això és extraordinari. I això a mi també m'agradaria que quedés.
1: Home, és veritat. És veritat que val la pena reivindicar, que el món del còmic en català és petit, però dinàmic, i ha estat sempre apretat una miqueta, per una altra llengua, no direm noms, una llengua que teníem aquí al costat, que sempre estava allò com que es posava ample, fer un llengües planning al català. Jo m'agradaria que fóssiu conscients que una de les coses que plantejaves és profundament revolucionària, no? Que plantejaves que les històries, que els lectors aprenguin alguna cosa d'ells mateixos després de llegir les vostres històries, i plantejaves que la història és tan important que arrossega d'alguna manera el teu grafisme, i això és, va en contra de tota la història del còmic, no? És a dir, el còmic, hi ha un senyor que es diu Hergé, no? I fa un Tintín, i llavors té 500 tios que dibuixen com ell, perquè el que s'ha de mantenir és que el personatge sigui igual, i hi ha un Mortadelo, no? I es tracta de fer 1000 històries que són la mateixa història repetida 500 vegades, perquè és el que el públic consumeix. És a dir, és maltractar el públic donant-li sempre el mateix, que és el que funciona. Vosaltres esteu plantejant fer absolutament al revés, és a dir, explicar una història que valgui la pena, explicar una història que arribi a la gent, i al final el dibuix ve darrere de la història que expliqueu. Sou subversives,
2: sí.
1: Sou subversives, sou terribles, veniu aquí a trinxar-ho tot, no? O què? Sí?
3: Així, tot. Això és part de créixer i evolucionar, no?
1: Bé.
3: Posar, qüestionar el que hi havia abans.
1: Bueno, crec, m'avís amb el pinganillo que hem d'anar acabant, eh? Jo sé que ens ho estem passant aquí molt bé, bueno, és un dir. Si voleu fer una falca, vendre algun còmic que tingueu, algun projecte, alguna cosa que vulgueu dir, ara que tenim un micròfon obert i gent aquí davant, i alguna cosa que vulgueu dir, especialment, a part de que quan s'acabi aquesta xerrada, les tindreu les tres signant exemplars, fent uns dibuixos deliciosos a les seves obres, una obra que us podreu vendre per Wallapop, ben bé, per 10 euros més del que la veu comprar, si està signada i dedicada. Això és una meravella. Una de la mostra que el còmic ha arribat a la majoria d'edat realment és aquesta, no? Aquesta normalització, que ja era hora, escolti, 100 anys. Home, doncs hem trigat una miqueta, eh? Però llavors ens regala amb talent com el que tenim aquí. Moltíssimes gràcies. Esperem que us hagi agradat. Un aplaudiment per aquestes...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. El Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos que es van registrar durant el curs anterior. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat el cos policial que investigarà la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació que es troba sota secret d'actuacions. Més successos, un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BB-5301 al Brull, a Osona. El conductor i únic ocupant de la moto de 59 anys era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i d'aquestes 15 eren motoristes. Marxem ara fins a Valls, on la policia local d'aquest municipi ja forma part de la xarxa Rescat, el sistema de radiocomunicacions d'emergències de la Generalitat. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: Aquesta incorporació arriba després de la signatura d'un conveni entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament i suposa un pas important per millorar la coordinació en situacions d'emergència. Amb aquesta integració, els agents podran comunicar-se de manera directa i segura amb els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i altres serveis, fet que reforçarà la capacitat de resposta davant incidents greus. En una primera fase, el consistori ha incorporat 15 terminals de ràdio mentre es prepara la compra definitiva de més equips. L'objectiu és garantir un sistema robust, fiable i connectat en temps real.
1: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals han començat una vaga de fam, segons l'organització pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui al conjunt navarrès i demà el Real Madrid, que juga a les 9 de la nit al camp de l'Espanyol, no aconsegueix una victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
6: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
7: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
6: Utilitat, no? Que funcionen.
8: Utilitat, sí. Utilitat. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
6: Sergi, tu portes jo, ulleres.
7: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
6: Clar.
7: I després les de la IA.
6: Sabem quan valen no, aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
7: 300 euros.
6: Jo pensava que més, eh?
8: Jo em pensava que molt més.
7: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
8: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
5: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
9: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
10: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Comencem una nova entrega de la Xau en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ulle de Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Molt bones.
0: Què tal? Què tenim d'actualitat avui? Avui hem de parlar d'actualitat, eh?
1: Sí?
0: Ens aniria bé parlar.
2: Molt bé,
1: ha acabat de pit.
2: Dos finals he d'analitzar.
0: A veure.
2: D'una banda de pit. No i, de l'altre Severance. Segur que la setmana passada vaig exagerar...
1: Que si era molt llarg i tal i tal.
2: Sí. Feia temps que no gaudia tant d'un final d'una sèrie.
1: Vaja. Veus? Ara què?
2: I no me n'amago, no se'm cauen els anells en dir-ho.
1: Està bé, està bé.
2: Em reafirmo que amb 20 minuts menys hagués sigut igual de bo, eh? També és veritat. Però feia molt de temps que no veia un final de temporada i una hora i 20 que t'enganxés tant com ho fa l'últim capítol de la segona temporada de Severance. Em va semblar sublim el capítol 10 de la temporada 2 de Severance. Em reafirmo que aquesta sèrie ha estat... és a dir, ara entenc per què s'ha parlat tant d'aquesta sèrie. Perquè més enllà de tenir una campanya darrere segurament bona a nivell comercial...
1: Sí, sí, perquè a més és Apple TV, no?
2: És una bona sèrie. No hi ha, és una molt bona sèrie. Vaig veure aquest final de Severance el dijous.
1: I divendres què va passar?
2: I divendres vaig veure el final de The Pit.
1: Ai.
2: Que em va semblar just el contrari per tancar una temporada.
1: Per què?
2: Ben poques coses van passar. El final em sembla... Bueno, és que em va deixar molt enfadat l'últim capítol de The Pit.
1: Vaja.
2: Em va semblar... molt pitjor final, per exemple, que el de la primera temporada, i em va semblar, com a final de temporada, un capítol fluix. La veritat. No m'ha agradat la segona temporada de Pit, puc confirmar-ho.
1: No sé si t'agrada la tercera pels titulars que s'han dit, ara els comentarem.
2: Vaig llegir un article del Mundo, referent, serièfil, que venia a dir alguna cosa així i no he acabat de... analitzar-ho bé el que deia, perquè tampoc no vaig llegir amb gaire atenció el que deia, però parlava del personatge de Machowski, del el protagonista, el Kowalski.
1: El de Pit... el doctor Robinavik, Robi.
2: I parlava de que la segona temporada de Pit cau en la... Clar, no podem desvetllar massa coses, eh? Si només estem opinant sense poder dir massa coses de perquè va acabar fent no res. Però parla del personatge de...
1: No, Wiley.
2: Robinovich, que de Pit cau en la trampa de tornar a uns estereotips de protagonista masculí que acaba caient malament a la gent. Quan,
1: estic d'acord, però...
2: Quan
1: ja
2: era un personatge, Makarovich, que no necessitava la primera temporada ser més que un humà amb els seus problemes i amb els seus mal de caps, mantenint un respecte cap als seus companys de professió, cap a la resta de gent. I és veritat que el personatge de Noah Wiley, en aquesta segona temporada, estic d'acord amb que cau en el parany de fer... que un personatge amb els seus problemes interns caigui malament com a protagonista, en el sentit de tracte malament els seus companys, extremadament irascible, i acabo, extremadament irascible, maleducat, que fins i tot acaba portant a que en certs moments estigui més pendent del que fan els altres que de la seva pròpia responsabilitat com a cap del servei. I no em va desagradar. I crec que és veritat que es podia mantenir el desgast mental que té el personatge sense caure en els tòpics de ser un malcarat i un maleducat. I em va agradar el que escrivia aquest article del Mundo, que em corrobore amb que a mi la temporada de Pit m'ha deixat molt fred. De principi a...

0: aquesta
1: no spoilers,
0: temporada,
1: eh?
0: No, en que, però aquesta temporada s'ha centrat massa en Noah Wyle i massa poc amb els altres interns. Estarem d'acord
1: sí,
0: amb això?
1: Sí, sí.
0: Per què? Perquè com que Noah Wyle i Catherine Lanasa l'any passat es van fer un far de rebre premis per la primera temporada, sento que han estat allargant i dilatant converses importants que havien pogut tenir els personatges en un capítol i les han allargat durant 3, 4, 5 capítols, només com per buscar aquestes seqüències dignes d'Emmy.
1: Però els premis són posteriors a la gravació de la temporada, entenc.
0: Sí, però clar, quan estaven gravant la segona abans... temporada ja estaven, ja tenien els premis, o estaven en procés de... Per tant, jo aquest te diria que és la meva crítica. També dic, les segones temporades acostumen a ser més fluixes que les primeres, i això sempre és així. Perquè quan una sèrie com The Pitt impacta tant en una primera temporada, tens dos camins. Fer una segona temporada més impactant que la primera, o en aquest cas el que ha fet The Pitt, que és jugar una mica... També sorprendre, potser per a malament, per a molta gent, eh? Però el no tirar d'un cas de caos massiu al nou episodi i repetir un altre cop la fórmula de la primera temporada.
1: Per mi s'han fet massa seguides les dues temporades.
0: S'han fet massa seguides, eh?
1: Per mi es necessitava calmar una miqueta el suflé, analitzar bé què havia fet bé de Pitt i gestionar una temporada amb una qualitat igual que la primera. És que no...
0: Jo és que no trobo que sigui de menys qualitat, eh? Trobo que els tiros han anat per una altra banda.
1: A nivell argumental i a nivell de guió, jo crec que sí.
0: Els tiros han anat per una altra banda, però no trobo que l'argument sigui dolent en absolut. De fet, te faig actualitat i notícies sobre la tercera temporada. Supriya Ganesh, l'actriu que interpreta la doctora Samira Mohan, deixa la sèrie i la substitueix, o com a mínim creix a personatge regular, el personatge de Ayesha Harris, que és la doctora Parker Ellis, és una de les doctores del torn de nit.
1: Ah, vale.
0: Que, doncs això, entrarà a formar part del torn de rotació diari. I més coses que s'han dit, i és que Noah Wyle, bueno, el personatge de Noah Wyle, el doctor Trobinovich aquest que dius tu, encara no ha tocat fondo. I això és el que veurem a la tercera temporada, segons diuen ells.
1: Doncs...
0: Jo
2: no
0: insisteixo que
1: sí,
0: a mi...
1: Sí, la veuré perquè em costa molt deixar una sèrie a mitges, però em fa ràbia perquè era una sèrie de metges que a mi m'havia causat la primera temporada, que la vaig mirar seguida, una sensació que aquesta temporada no... Bueno, però ho porto dient des del principi de temporada, eh? No és una cosa que hagi... Vull dir, des del principi de temporada
0: no
1: ha estat molt reticent amb com havia o com estava digerint la sèrie. I crec que el final és un mal final de temporada. Crec que com a final de temporada és un final molt fluix. A nivell tensió, a nivell portes obertes que deixen... Em sembla un m'ha semblat un final... M'ha deixat molt fred, al final.
0: Era sí. La seqüència de postcrèdits amb... La vas veure o no te vas ni esperar?
1: No ho sé. Quina és?
0: Que surten la doctora Santos i la doctora Mel.
1: Ah, sí.
0: Al karaoke.
1: Absolutament innecessari.
0: Em va encantar.
1: Em sembla absolutament... És a dir, a mi això em va semblar absolutament innecessari.
0: Dit i ja... Amb això
1: quan, a més, tens uns fronts oberts de tensió allà dins que no has tancat a l'últim capítol i te'n vas a ficar-te per aquelles dues allà. No,
0: jo és que penso que sí que s'han tancat les coses, és que tampoc penso, o sigui, és que al final és una sèrie diària en la que tampoc els personatges poden progressar molt, és un dia de la seva vida, no és un mes, no són sis mesos, és un dia.
1: Val, doncs tu t'has muntat aquest guió, llavors, és a dir...
0: També penso que el capítol que va escriure Noah Wyle és de lo pitjor d'aquesta temporada, eh? Bueno, dit això i per acabar...
1: Però ja l'estàs començant a criticar, això m'agrada, perquè estava sent molt defensor d'aquesta segona temporada i ara ja t'estic pegant
0: una
1: miqueta més...
0: Però és que una cosa és aquesta sèrie
1: crític.
0: És dolenta i l'altra cosa és aquesta sèrie m'agrada...
1: De la meva boca no ha sortit això, eh?
0: Però per mi, bueno...
1: Vull dir, jo no ho he arribat a dir que la sèrie és dolenta. Crec que la temporada és més dolenta que la primera.
0: I dit això, i acabo amb això, eh? El personatge de Noah Wyle, que tu sempre dius... Bueno, que tu has dit que notarà del seu comportament durant aquesta temporada... A mi em sembla
1: ja
0: un personatge...
1: Ja l'he vist aquest personatge, ja. Amb d'altres sèries.
0: A mi em sembla un personatge molt interessant perquè, mentre que Robbie intenta ser un home deconstruït i modern en aquest sentit en el sentit que no és un jefe abusiu, no sexualitza, correcte, però que per amb ell és molt difícil portar aquest equilibri entre les dues coses. Per exemple, quan hi ha el problema amb la dona que té un, faig petit spoiler, que té un problema cardíac perquè no se li han posat els detectors B i no se li ha fet un bon anàlisi, i Robbie humilia davant de tota la...

0: sala d'urgències als operaris que van cometre aquest error. I la, és que ja m'ho explica, aquí. Els operaris no li van posar bé els sensors perquè era una dona amb pits grans. Uh-huh. Llavors, per no sobrepassar la línia del sostén, li van posar els detectors en una zona on no captaven bé el ritme cardíac. Aquesta dona té un problema cardíac perquè no se li ha detectat correctament durant el viatge amb ambulància. I llavors Robbie carrega contra aquests dos enfermers davant de totes les sales d'urgències, cridant a totes les dones i dient: "Alguna de vosaltres prefiere que le toquen los pechos o morir?" I em sembla un moment on es dona una lliçó molt important, però es fa de la manera més horrible possible. Des d'un punt de vista masclista. I aquest em sembla el moment perfecte que reflecteix la dualitat de Robbie durant aquesta temporada.
1: Cau en uns clichés, un personatge que no necessitava, per ser un bon personatge, caure en clichés que a l'audiovisual han vist moltes vegades. A la primera temporada crec que ofrega una línia fantàstica d'una persona que té un passat, que recorda la mort d'un mentor...
0: Però si aquests traumes ens segueixen perseguint.
1: Però ara provoquen que entri en uns clichés de persona que és una maleducada i una mal company, que a la primera temporada no es veia tant.
0: Correcte.
1: I això crec que és un clichés que, no que ja hem vist en moltes sèries de metges. La figura aquesta de ser un company mal company ja l'hem vist moltes vegades.
0: No només un company mal company, sinó un jefe mal jefe.
1: Doncs, de Pitt tenia la capacitat de que hi havia coses que sobresortien dels altres. Ara, en aquesta segona temporada, ha entrat amb clichés que les sèries de metges ja tenien i que no tenia de Pitt. Uh-huh. Això l'està convertint en una sèrie de metges de més.
2: Com respira.
0: No, en absolut. En absolut.
2: Vale.
0: Ni com respira, ni com anatomia de Grey, ni tant se val com House, no.
1: No l'he vist, però no la compararia com a tal.
0: No passo per aquí, no.
1: Però, Judit...
2: Deixem aquí l'actualitat, no? Perquè porteu com 13 minuts parlant de Pitt.
0: Vinga.
2: O sigui, se us diu, avui necessitem parlar d'actualitat...
1: No, però just ha sigut una bona... És que ha sigut una bona setmana. I torno al principi. Si teniu Apple TV, mireu Severance. Si no teniu Apple TV... Proveu de fer un mes de prova d'Apple TV i mireu Severance.
0: Clar, perquè teniu dues temporades ara.
1: Després de Severance, aprofitant que tenim Apple TV, hem començat a mirar, i per am em refereixo a la Maria i a mi, d'Estudio.
0: Molt bé.
1: Hem vist dos capítols i ens atabala una miqueta. Gestiona molt el pla seqüència, això a tu t'agrada de tecnicismes i així. Però els dos primers capítols ens estan deixant una miqueta freds i a la vegada atabalats. I, recomanació, si teniu HBO, mireu Rooster.
0: Sí, me l'han recomanat. Sí.
1: És a dir, és una sèrie d'aquelles que si tens un mal dia, estàs mitjoreta, sense pensar en problemes.
2: Mira, doncs, aquesta setmana
1: ahir la nit la vam mirar i em va salvar el dia.
2: Sí.
0: Saps qui és el creador d'aquesta sèrie?
1: El de...
0: Bill Lawrence, el creador de Ted Lasso i de Scraps.
1: Sí, correcte. La Maria ha vist Scraps, jo he vist Ted Lasso, i és veritat que el personatge de Steve Carrell té semblances amb el de Ted Lasso. Recomanacions.
2: Molt bé.
1: Les que vulgueu. I ja està.
2: Molt bé. Venga,
1: documental de Ronaldinho, també, a tret Netflix, la setmana passada.
2: Ahir vaig veure un... no sé.
1: Tinc moltes ganes de veure'l, també.
2: Com sí? Un fragment a Twitter, que deien, malgrat no entendre res, és com un bon documental.
1: Són tres, com que són tres capítols, podem entendre que és una docu-sèrie. Per tant... ja en parlarem, però... Ronaldinho, crec que es diu Ronaldinho, el documental, per no enganyar, ningú.
2: S'ha currat moltíssim. Doncs a la secció d'avui el que farem són sèries amb nens com a protagonistes i citarem la font d'on hem tret, bàsicament perquè la feina l'han fet ells, que es diu Fórmula TV.
0: Molt bé. En els últims estertors de Fórmula TV.
2: D'aquestes sèries només en conec que... poques, les altres no n'he sentit mai a parlar, així que confiarem en la veracitat i la bona feina que han fet aquesta gent. I la primera sèrie que destaquen ells amb nens com a protagonistes és Hermanos y Detectives.
3: Argentina, Franco Montero. Es un policía con pocas luces.
4: A ver, Montero.
5: Señor.
4: Quiero este caso cerrado y archivado en 48 horas.
5: Sí, señor.
3: Su padre lo abandonó cuando era chico, pero ahora que está muerto... ha dejado un pequeño encargo para él.
6: ¿Usted estaba al tanto de que su padre tenía otro hijo?
5: No.
6: La última voluntad es que usted sea el custodio de Lorenzo hasta que te cumpla la mayoría de edad.
5: ¿Es una joda?
3: Lorenzo Montero es un niño prodigio con un altísimo coeficiente.
2: No me llama que todo. Ya pose bastante los nervios como a mí de ser la serie.
1: Una mica.
2: però vaja. Perquè, Judit... És una adaptació de sèrie argentina del mateix títol i dirigida i creada per Damián Cifrón. La ficció va durar en antena dues temporades, fins que el 2009 es va acomiadar dels seus seguidors després que la segona tanda d'episodis no va tenir l'èxit que s'esperaven, sobretot després dels primers capítols.
0: Oh.
2: Representa que Lorenzo, que és el protagonista, captava tot el protagonisme gràcies a la seva forma de ser i sobretot per aquesta curiositat que sempre el portava a fer investigacions policials, o sigui, a intervenir en les investigacions policials del seu germà, el que al final sempre acabava ajudant a resoldre els casos. Una mica com el detectiu Conan.
0: Sí, tenia un punt... Bueno, però clar, el detectiu Conan era un adult atrapat amb el cos d'un nen, no?
2: Sí, però ajudava a l'altre.
0: A l'altre sí, que era un sapastre.
2: Exacte. Al final va aconseguir l'estima del seu germà i dels espectadors de la sèrie.
0: Molt bé. Diego Martín, eh? Molt bo Diego Martín, jo sempre ho dic.
1: Però entenc que aquí no feia d'argentí.
0: No, perquè aquí estem parlant de l'adaptació claro. de la sèrie argentina que va fer Televisió Espanyola.
1: Vale, però sí. Diego Martín es representa que era la que protagonitzava la sèrie a Espanya.
0: Correcte.
2: Sí, exacte. Vale. Exacte. Una altra sèrie, evidentment, és Stranger Things.
7: This is Hawkins. One of the worst things that's ever happened here in the 4 years I've been working here. It was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest.
2: Bé, aquí, jo com que no l'he vista...
1: Bé, realment aquesta secció jo la tenia en ment des de feia moltes setmanes, però no l'havíem feta. Vas agafar el relleu tu.
2: Sí.
1: La secció venia amb l'excusa de que havia acabat Stranger Things. Ara ja ens queda una mica lluny el final de Stranger Things.
0: No tant,
1: però...
0: perquè ara comença la sèrie aquesta spin-off.
1: Sí, bueno, però ja no és Stranger Things. Correcte. Com a Stranger Things. Doncs res, ens anem en aquests anys 80, a aquest grupet d'amics i a aquest punt de ciència-ficció, perquè apareix el Demogorgon i aquestes coses al cos de... d'un d'aquests i acaben havent de salvar el món. Ja està. Probablement dels últims anys sigui la banda de nens més famosa de l'audiovisual.
0: Bueno, ho van ser en el seu moment perquè ara ja tots tenen...
1: Sí, s'han fet
0: tenen
1: grans,
0: una edat.
2: Clar, perquè grans. La sèrie també... O sigui,
1: no amb el ritme de... La, clar, no creixen tan ràpid com el que estan fent a la vida real, clar.
0: Correcte, però... la pausa a la producció que va tenir la pandèmia va generar això.
1: També han vist molts actors i actrius d'institut que tenen 30 anys. Vull dir que...
0: A Eufòria sense anar més lluny.
2: Sí.
1: També passa això. Clar, les produccions no van lligades amb... Hi ha moltes vegades que no va lligat el temps que passa l'audiovisual amb el temps que passa la vida real, llavors has de saber trobar l'equilibri. Hi ha sèries que el troben més o menys. Stranger Things no es fa extremadament incòmode, tampoc.
0: No.
1: Vull dir...
0: No, més...
1: Es pot assimilar una mica perquè els que fan d'adolescent represente també s'han fet grans, llavors...
2: Yeah.
1: Tot segueix una línia sencera, però és que hi ha sèries... Que hi ha profes que semblen més joves que...
2: Sí, alguns alumnes.
1: Que penses, home, fillet.
2: Sí. Estem d'acord. Una altra sèrie que destaca Fórmula TV, protagonitzada per nens, és Hotel Dulce Hotel, les aventures de Zack i Cody.

0: No recordava que fos tan animada.
1: Que bé que fa les intros Disney sempre, eh?
0: És que això hauria de tornar.
1: I tant, jo estic d'acord aquí.
0: Les intros amb cançons, amb música.
1: I a més, que és una intro de 35 segons, vull dir que tampoc és una cosa que se't menja moltíssima sèrie.
0: Sí, sí, sí, no sé, a més que enganxa també, a vegades.
1: Així és.
2: Sí, està bé, la talareja, l'entrada ja d'aquí a...
1: Vosaltres teniu present aquesta sèrie?
0: Jo crec que la vaig mirar un dissabte, tonto, però no...
1: Jo, quan Disney Channel va arribar a la TDT, pues, evidentment Hotel Dulce Hotel era una de les sèries que més m'agradava en aquell moment. Per què parlem d'aquesta sèrie? He agafat el control del programa, eh? Jo, si et sembla bé.
0: Sí, sí, tio, tio.
1: Estava protagonitzada per Dylan Sprouse i Cole Sprouse, que en aquella època, a més, eren superjovenets. Devien de tenir 10 o 11 anys quan va començar la sèrie original. Va ser un èxit, a més de tenir amb aquests dos nens al cast, també tenia a Phil Lewis, un gran actor de comèdia, a Kim Rhodes, que era sa mare, a Ashley Tisdale, que és una de les protagonistes de High School Musical, Escàndols de Phineas i Ferb,
0: sí, sí.
1: I a Brenda Song, també, que feia el paper de London, que London Tipton, que era una mena de paròdia de, ja t'ho diré ara, aquesta també senyora Paris Hilton.
2: Molt bé.
1: La sèrie va ser un èxit tant que a les tres temporades es va signar, o sigui, se suposa que la sèrie havia d'acabar, però es va signar un spin-off que va durar tres temporades més, on els nens, aquest cop, se n'anaven, en lloc d'estar en un hotel, estàvem en un creuer de luxe, on rebien també l'educació. No sé per quines raons, no sé per què. No sé com van justificar aquesta moguda. Però va funcionar també molt bé i va durar tres temporades més. I els dos bessons, Dylan Sprouse i Cole Sprouse, amb el moment en què va acabar la sèrie, li van presentar a Disney un nou projecte per continuar la història dels dos bessons, on un anava a la universitat i l'altre no, però la idea també era mostrar, doncs, amb aquestes moralines de les sèries més infantils, doncs que es pot tenir una vida exitosa si vas a la universitat o no, si, bueno, en fi, totes aquestes coses. Però Disney li va tirar cap enrere perquè no volia que ells tinguessin el control creatiu de la sèrie.
0: Perfecte.
1: Dit això, jo crec que són...
2: No han fet res més, aquestes
1: sí,
2: dos.
1: Sí, han fet algunes cosetes més i, de fet, són dos de les estrelles de Disney que millors parades han sortit d'aquest món, eh?
2: Vols dir que no tenen gaire addiccions?
1: No tenen cap mena de problemes, segueixen tenint vides normals i segueixen tenint papers com a actors adults normals. En aquest sentit, no els hi ha passat res.
2: Potser han tingut els seus pinitos en certs ambients, però
1: a veure, han passat coses perquè tots hem estat adolescents i en
2: aquest
1: cas...
2: Sí, però ell, jo no m'he drogat mai, Ivan.
0: Bueno,
1: però ells eren adolescents amb un món molt sòrdid. Ja sabem el que va passar també amb Miley Cyrus, amb Selena Gomez, amb Justin Bieber i totes aquestes coses, no?
0: Sí.
1: Amb Demi Lovato, per exemple. Sí, sí. Per això dic que ells són unes estrelles que han sortit bastant ben parades perquè no han tingut cap d'aquests problemes i a dia d'avui segueixen tenint una vida com a actors normal.
2: Molt bé, ho celebrem. Enhorabona, sí, per ells.
1: A mi em cau
2: molt
1: bé.
2: Per haver... A mi...
1: Jo els he sentit amb entrevistes i ja tenim...
2: Molt bé. Celebrem, perquè
1: confiança.
2: No és fàcil quan tens totes les opcions damunt la taula per ser un...
1: Clipolles.
2: Evitar-ho.
0: Sí, la veritat és que sí. Una altra sèrie, jo aquesta sí que la desconec absolutament, que és Punky Brewster. Lay shoes. I remember that girl. I have two different feet. Why shouldn't I wear two different shoes? Still works? Newly single. Professional photographer. Used to be fun. I'm still fun. Here comes the dance. Can't stop. Won't stop. Okay, I'll stop. Raising three kids on my own, I'm barely keeping it together. It's time for me to focus on myself and my needs. Ooh, check him out. I am not ready to date again. Your father and I just broke up. A fireman? Holy macanoli. A veure, què passa?
2: No, com has dit que es diu aquesta sèrie?
0: Punky Brewster?
2: Ah, vale.
1: Ah, ho has dit bé.
2: Ara ho has dit bé.
0: Què havia dit?
2: Crec que has dit Brauxos, però... crec que has dit... No, Després ho analitzarem. Me'n recordes,
0: sí?
2: En quin minut estem?
0: Pues mira que aquesta pensada no digan a vell.
2: No, és que trobo que és prou senzill. Potser sóc jo, que...
0: És que ja no, perquè ja no confies en mi.
2: potser sí, potser sí. Per això estava rient, perquè tenia ganes de preguntar-te que havies, que la tornessis a dir, però molt bé. Sisplau, què diu Punky Breakfast?
3: Narra la vida d'una nena que s'escapa i s'escapa bé de casa, de la seva casa d'acollida, després de ser abandonada pels seus pares per acabar vivint amb el Henry Warnimon i el seu company, el gos Brandon. Després de conèixer el tràgic passat de la nena, el Henry no pot desfer-se d'ella i li resulta impossible fer-la fora de casa, decidint adoptar-la, formant part així de la seva vida i de la resta dels veïns, entre els quals hi ha el Cherry i la seva àvia, la Betty. Diu Fórmula TV que Punky va arribar a guanyar-se el cor, els nostres cors, per la seva forma de ser i pels valors en els quals creia i pels quals lluitava.
2: Molt bé. Revolucionari. O revolucionària, vaja.
1: Sèrie del 1984. Jo
3: mira
1: diria,
3: si em tira
1: sèrie...
3: lluny,
1: eh? Sí, jo diria, aquesta sèrie em sona, però jo crec que no em va agafar. I tant.
3: No estava ni en projecte, Ivan.
1: No. No.
2: A veure... Buah, és que no tinc ni la imatge al cap.
1: Mira, és que ja veus el tràiler i tu ja veus el pòster i tu ja veus que aquesta sèrie pertany a una altra època. Té com un punt pipi calces largues, eh?
3: Mira, aquesta també sortirà després.
2: Ah, molt bé.
3: Ara la que sí que repassarem ara ens sona a tots, que és Verano Azul.

0: diu Fórmula TV que és una de les ficcions més recordades pels espanyols, ja que forma part de la història de la nostra televisió. També va comptar amb nens i adolescents per protagonitzar les seves històries. Va ser creada per Antonio Mercero i també comptava amb Maria Garralón i Antonio Ferrandis en el seu elenc. Narrava les aventures i desventures d'un grup de nens que estiuejaven a la localitat andalusa de Nerja i es van convertir en un èxit de la seva època.
1: Molt bé. Xanqueta mort.
2: Així és el que he dit, sí.
1: Per si algú... No sé si s'ha sentit.
2: Sí.
1: Per si algú...
0: No, sentit, no,
1: per si algú... Crec que estava tancat, estava obert de la Lluït. Per si algú no ho sap encara.
0: Molt bé.
2: A més, sèrie que ha traspassat generacions i generacions, perquè, clar, amb totes les reemissions que ha tingut, potser no l'heu vist sencera, però un capítol de Verano Azul no heu vist mai.
1: Jo sencer crec que no.
2: Allò d'anar a casa dels avis i que estigués Verano Azul posat a l'estiu?
0: No.
2: No?
0: No.
1: No, vale. Hi havia futbol.
2: O el cor de la ciutat.
0: El cor de la ciutat, ja hi és. Sí, sí, sí.
2: Molt bé.
0: Una altra sèrie, com dèiem, és Pipi Calces Largas.
3: Pipilota, Virtualia, Rogaldina, Socominsa, hija de Efraín Landstrup, es la niña más famosa. Pipi Calzas Largas, basado en el libro original de la escritora Astrid Lindgren, ahora por primera vez...
0: ¿Aquesta l'heu vist?
1: No.
2: Jo algun capítol suelto també he mirat d'aquesta, sí.
0: Jo no, la veritat.
2: En absolut, eh?
0: No.
2: Pues re, era una nena que... No recordo també molt el lore d'aquesta xiqueta, però en principi va escapar de casa i vivia sola en una granja, una cosa així, era, no?
0: Sí, em sona que sí. Em sona que sí. L'actriu és Inger Nilsson.
1: Que té 66 anys. Del 4 de maig del 59 és.
0: Molt bé.
2: Bueno, clar, és que aquesta sèrie és del 69, no? Em havien dit.
1: Pipi Langstrom, la sèrie és del 69, sí.
2: Correcte, sí, sí. Ah, mira que ho posa, sí.
0: Molt bé. I l'última que repassem és Amarte así, frijolito.

0: mami. Esa es la tumba de mi perro. Pero la de mi papá, yo no sé en dónde está.
1: Esa es mi verdadera pelea con Margarita.
2: Aquesta també, ni Flowers, de quina sèrie és.
3: Aquesta era un pedaço de culebrot.
4: Jo crec que era protagonitzada per nens, però...
3: Era un culebrot, sí, sí.
4: Uf, me sembla que era dura, eh?
3: Sí, que sí que ho era.
4: Sí, sí, no vol dir que sigui per nens, bueno, no puguis veure un xavalet de 6 anys, eh?
2: Ah.
4: Me sembla que era trista, era dramota.
2: Carai.
4: Crec, eh?
2: No sé, jo la veritat és que ho desconec. I va durar més de 100 episodis.
3: Així és.
4: Molt bé.
2: Molt bé. Doncs aquestes són... algunes, perquè segurament n'hi ha moltíssimes més de sèries.
3: Hem parlat de les de Disney Channel, de Zack i Cody, aquí en pots treure només una secció.
4: Intentaré fer-ne una de més actuals. A veure si a dia d'avui, si és una... és un...
3: Home, Los Protegidos, per exemple.
4: Més. Los Protegidos se n'està fent, però no deixa de ser. A veure si en els últims 5 anys...
2: Jo crec que s'ha...
4: És un tema que...
2: Jo crec que no es tiré per aquí.
3: També no és actual, però bueno, Los Serrano també era una sèrie on, per exemple, els nens hi tenien molt de protagonisme.
4: Però quan parlo d'actual, no em...
3: Ja ho sé,
4: Los Serrano ja no ho és.
3: Hauria de ser de l'última dècada, no?, per entendre'ns.
4: I si pot ser de... Sí, del 2000 cap endavant, eh? A veure, potser no, potser simplement...
3: Que ara també és més complicat, perquè gravar amb nens ja està molt regulat, això. Les hores que poden treballar i totes aquestes coses.
2: Clar, és que ara no es pot fer res.
3: Clar, és que com són, eh? Aquest, el mundo woke, eh?
4: No vull que ens tanquin el programa.
2: Vinga, va, ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
4: Adeu.
3: Adeu.
2: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oblida Ràdio.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra ja supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. A més, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud al sector entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda i impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins l'any 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees en 25 municipis. Les actuacions del control poblacional permetran reduir les poblacions de senglar i intensificar el pla de vigilància de fauna salvatge vigent, invertint esforços en la presa de mostres per un millor monitoratge i seguiment de l'evolució de la prevalença de la malaltia en la fauna cinegètica de la zona. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit perquè a hores d'ara tallada la carretera T734 a Marçà a causa d'un accident i també hi ha dos carrils tallats a la P7 a Vilobí-d'Onyà en sentit Barcelona, en aquest cas també per un altre accident. I els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Aboukeshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. Obrim plana ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i aquesta es troba sota secret d'actuacions. I un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la B-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida en guanya les carreteres catalanes. I d'aquestes 15 són motoristes. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna. A partir de les 9, els blaugranes poden ser campions de Lliga aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix guanyar l'Espanyol en la seva visita a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'En joc, el programa L'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'En joc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Primera oportunitat de títol de Lliga pel Barça.
3: Els blaugrana poden ser campions de Lliga ja aquesta jornada si guanyen el seu partit contra Osasuna. Serà avui a partir de les 9 del vespre. I demà l'Espanyol aconsegueix puntuar contra el Real Madrid.
2: Més futbol. L'AEM perd la categoria.
3: Les lleidatanes han perdut i han vist com els rivals de la classificació guanyaven i això ha fet que acabin perdent la categoria i baixin a segona federació. El descens, a més, implica també el descens de la MB, que baixarà ara a tercera federació. El Barça B s'ha proclamat campió de primera de segona federació. I l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
2: També en futbol, el Nàstic s'aferra a la categoria.
3: Ha aconseguit guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. Demà el Sabadell buscarà un triomf per continuar liderant la classificació. L'Europa, amb la victòria d'ahir, es referma en places de play-off.
2: I en hoquei patins, l'Alpicat seguirà a hoquei Lliga Iberdrola.
3: Tot i perdre contra el Vigues per 3-1, els dos punts de marge sobre les Rozas han estat suficients per mantenir la categoria, ja que el conjunt madrileny ha perdut amb el Vilassana per 0-3. El conjunt català acaba sense descendir, per tant, no hi haurà cap català que perdi la categoria i la propera temporada, per tant, hi haurà un català més.
2: Són les 8 i 5, marxem de ronda. Actualitzar marcadors aquesta hora dissabte 2 de maig de 2026. Alguns partits en joc. A partir de les 9 estarem pendents del partit del Barça al Sadar, al camp de l'Osasuna. Si guanya el Barça, demà ja podria ser campió de Lliga. Tenim 11 del conjunt de Hansi Flick.
3: Sí, aquest és l'11 pel que aposta Hansi Flick davant d'Osasuna. Joan García a la porteria, Cancelo, Cubarsí, Gavi, Pedri, Lewandowski, Fermín, Gerard Martín, Rooney, Olmo i Eric.
2: Doncs aquests són els 11 jugadors escollits per Hansi Flick per aquest importantíssim partit al camp de l'Osasuna. A tot això, més futbol, segona federació masculina, grup tercer, última jornada, partit ja intrascendent per l'Espanyol B.
3: Sí, de moment no hi ha gols en aquest partit. S'enfronta a l'Atlético Baleares a minut 78 ja de partit i aquest 0-0 al marcador.
2: I més futbol, el Lliga Elite, 28a jornada. Estaven pendents d'un parell de partits que encara s'estaven jugant.
3: Sí, teníem el duel entre el Castelldefels i el Sant Mauro. Ha començat a 6:45 de la tarda aquest partit. De moment està guanyant el Sant Mauro per 0-2. I un altre partit que tenim en joc és el duel entre el Sant Joan Atlètic Montcada i el Vilafranca. Està guanyant el Vilafranca per 0-1.
2: I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 29a jornada. El bàsquet Girona, que rebia el Saragossa des de 6:45 de la tarda. Girona FM, Marc Treserres, bona tarda.
4: Bona tarda, companys. Doncs bé, ara el partit una mica complicat. El Girona segueix guanyant, va de 13. Tot i així, ha arribat a tenir un avantatge de 30 punts a mitjans del segon quart, amb una excel·lent primera part ofensiva, on l'equip ha ratllat la perfecció, sobretot des de la llarga distància, 12 triples, pràcticament sense error, i això li ha permès tenir aquest avantatge tan ampli que ha anat perdent, però progressivament amb el pas dels minuts. El Saragossa ha seguit batallant, fins i tot s'ha arribat a col·locar 10 en més d'una ocasió, i ara mateix, a 5:49 pel final, el Girona ha de tancar el partit a través de la defensa. 81-68 per ara.
2: Doncs de moment el partit força controlat, però encara no tancat per part del bàsquet Girona. Tot això, hauria d'haver acabat el partit de la penya, però estan havent-hi molts problemes.
3: Sí, de fet ja ha començat tard aquest partit davant de l'Unicaja per problemes al marcador. Han intentat solucionar-ho, ha arrencat el partit, però el partit ara mateix està aturat amb el marcador de 53-33. Veurem si es pot continuar jugant, perquè ja ho diem, molts problemes amb l'electrònic.
2: Doncs així estan les coses. A partir de les 9 al Lleida visita la pista del Burgos. I no deixem el bàsquet, perquè la play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa avui juga el partit d'anada dels quarts de final per Lima Horta.
3: Sí, un Lima Horta que s'enfronta en aquest quarts de final, en aquesta anada, a l'Unicaja Mijas. De moment està guanyant el Lima Horta 51-45 quan ja ha finalitzat el tercer període.
2: I avui també passem pel futbol americà, i és que s'està disputant la Spanish Bowl a Badalona, i els Badalona Dracs s'enfronten als Black Demons. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc, bona tarda.
5: Bona tarda. L'estadi municipal de Badalona, momentàniament victòria de l'equip madrileny, LG OLED Las Rozas, que va guanyant per 21-7 al marcador. Molt bon partit dels madrilenys, els Dracs, que hauran de remuntar al segon temps.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.

0: minuts som els de l'Enjoc, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol i és que tenim diverses cites. Per exemple, la primera masculina, 34a jornada, on el Barça avui pot donar un cop de sobre la taula, ja gairebé definitiu, per guanyar la Lliga.
1: Sí, de fet, el Barça jugarà a partir de les 9 del vespre al camp de l'Osasuna. Veurem si aconsegueix la victòria, però si el Barça aconsegueix la victòria, demà podria ser ja campió de Lliga. Depèn el que faci un altre equip català, l'Espanyol a partir de les 9 del vespre rep la visita del Real Madrid. Si l'Espanyol aconsegueix puntuar, és a dir, un empat o una victòria, doncs li donaria ja directament el títol al Barça en aquesta jornada. Una jornada en què el Girona va jugar divendres i va perdre davant del Mallorca per 0-1.
0: Doncs el Barça a partir de les 9 que juga al Sadar, a Pamplona, buscant una victòria per posar

0: Nosaltres serà important jugar al mateix nivell que en el partit a Getafe, on vam defensar bé com a equip i ofensivament vam aprofitar els espais que ens van deixar. Espero un partit similar. Així que ens centrem només en el nostre partit i no vull parlar d'altres que hagin de venir.
1: Doncs el Barça que ha de fer, de moment, primer la feina aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Per cert, tot el dia ha estat plovent. Veurem com estarà la gespa del Sadar de cara a aquest partit. Un Barça que, passi el que passi avui, demà mirarà de retruc el que faci l'Espanyol davant del Real Madrid. Un Espanyol absolutament necessitat de punts, continua sense guanyar en tot l'any. Ara és 12 amb 39 punts i, de moment, estaria 5 per sobre del descens, però ahir el Mallorca va guanyar davant del Girona, per tant atrapa els gironins i queda a només un punt de l'Espanyol i tot s'està estrenyent en aquesta zona baixa. Manolo González ha parlat aquesta tarda en la roda de premsa prèvia al partit, en la visita de l'equip blanc, i diu això sobre el partit de demà.
2: Bueno, el vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot pues, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com el partit de demà, que és el dia ideal. O sigui, el que hem parlat a dins és mirar cap endavant, ja no mirar cap enrere, que no té cap tipus de sentit, i mirar cap endavant els 5 partits que queden, començant per demà, i per demà sortir a morir i fent un partit molt, molt intel·ligent, toca, penso, demà. D'estar molt ben col·locat, saber quan hem de pressionar, saber quan no, i sobretot no deixar córrer el Madrid perquè sabem que allà són letals.
1: I, evidentment, a Manolo González també se li ha preguntat per aquesta possibilitat de donar-li demà la Lliga al Barça. Insistim, si avui el Barça guanya a Pamplona i demà l'Espanyol puntua davant del Real Madrid, encara que sigui un empat, la Lliga serà blaugrana. Això és el que deia Manolo.
2: Sí, la verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
1: Doncs això deia Manolo González. I a tot això, ahir el Girona es va complicar i molt la vida amb aquesta derrota 0-1 davant del Mallorca, un dels rivals directes. De fet, el conjunt balear atrapa la classificació. Els gironins empatats amb 38 punts i per gol average de moment el Mallorca estaria per sobre. Un Girona ara de moment té 4 punts de marge respecte al descens que marca el Sevilla, però el Sevilla encara ha de jugar el seu partit, el de dilluns. Per tant, es pot complicar i molt la situació per al conjunt gironí. Girona FM, a Pau Villafanyem.
3: El Girona perd contra el Mallorca i es segueix complicant la vida. El conjunt gironí ensopega de nou davant una oportunitat de fer un pas de gegant cap a la permanència. Un solitari gol de Samu Costa al final de la primera meitat, aprofitant una errada defensiva greu, va ser suficient per tombar un Girona que va tenir ocasions però va tornar a faltar l'efectivitat de cares a porteria. A la segona meitat el guió va canviar però no va ser suficient. Michel Sánchez, al finalitzar el partit, es mostrava convençut que poden donar-li la volta a la situació.
4: Hem merescut més, però futbol has de tenir a cert i avui no l'hem tingut. Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. 3 derrotes després de les 3 primeres jornades. És difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
3: Un Girona que segueix depenent d'ell mateix, però que estarà a l'espera del que facin els rivals per veure la distància amb el descens, amb 4 finals que tindrà encara per davant.
5: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Un quart de 9 del vespre. De seguida parlem de la Champions femenina, que demà el Barça rep el Bayern de Múnich. Però abans, última hora, Anna, hi ha novetats des de Badalona.
6: Sí, ja ho deien, que feia estona que estava el partit entre l'Assisa Joventut i l'Unicaja aturat per problemes de l'electrònic. Doncs finalment s'ha hagut de suspendre aquest partit perquè sembla que no ho han pogut solucionar. El marcador era de 53-33 favorable a la penya, però com diem s'ha hagut de suspendre aquest partit perquè no han pogut arreglar doncs, el marcador.
1: S'haurà de fixar una data per disputar la segona part, perquè la suspensió ha arribat al temps de descans. I com dèiem, demà partides al Camp Nou,

0: semifinals, tornada al Barça buscant la final.
1: El Barça necessita la victòria perquè va acabar empatant a un davant del Bayern de Múnich a l'anada. Per tant, demà espera una d'aquelles tardes importants al Camp Nou. A partir de 4:45 de la tarda, aquest Barça-Bayern de Múnich a la final. Ja espera l'Olympique de Lió, ha guanyat a l'Arsenal. Recordem que havia perdut a l'anada 2-1, avui ha guanyat 3-1. Per tant, remunta al conjunt francès i, per tant, ja està a la final classificat. Serà el 23 de maig a Oslo, aquesta final, on el Barça espera classificar-se demà.
0: Doncs al minut 86, ha arribat el gol de la victòria de l'Olympique de Lió, que recordem, entrena Jonathan Giraldez, l'ex de Barça. Per tant, han eliminat a les campiones, l'Arsenal de Mariona Caldente, que recordem l'any passat van guanyar la final al Barça. I el Barça, que buscarà aquesta victòria demà al Camp Nou, amb un Camp Nou que segur estarà ple de gom a gom, davant del Bayern de Múnich, buscant la setena semifinal, la setena final de Champions, volem dir, i sisena de consecutiva. Avui, en roda de premsa prèvia del partit, hem escoltat a la jugadora portuguesa del Barça, Quica Nazaret.
2: Jo crec que l'últim partit el Bayern va jugar molt bé, han sigut molt intel·ligents, han tancat el partit per dins, que és com a nosaltres també ens agrada jugar. Però sabem llegir el partit també i sabem fer les coses bé i creiem que el Bayern intentarà fer el mateix, que és tancar per dins, i nosaltres tenim els nostres secrets i intentarem fer el millor que podem. Ens esperem un partit amb molta qualitat, amb molt competitiu, però és això, i crec que hem de pensar en nosaltres i en el que hem fet tota la temporada i canviar una cosa o altra de cara a l'últim partit i això.
0: Doncs Quica Nazaret, amb un català espectacular. I també ha parlat en roda de premsa Pere Romeu, que ha confirmat, per cert, que Aitana Bonmatí entra a la convocatòria. Veurem si ja té uns minuts o no la jugadora de Sant Pere de Ribes, i ha valorat així aquest partit de demà davant del Bayern.
3: No estic al cap del seu entrenador ni he estat present en les seves sessions prepartit, però tot indica que el seu plantejament anirà una mica alineat amb el que ens van fer el partit d'anada, a l'Allianz, al seu camp, amb la seva gent, a diferència que nosaltres ja hem viscut el partit i hem sabut quines coses havíem de fer millor, quines coses havíem de corregir. Les hem entrenat durant la setmana, crec, estic 100% convençut que demà farem un gran partit i tindrem més eines per atacar el bloc baix que ens va plantejar el Bayern en el partit d'anada, que els hi va funcionar bé i que imagino que demà repetiran aquí al Camp Nou. Nosaltres demà estem a una nova oportunitat per classificar-nos per la final de la Champions. Això és increïblement espectacular. No, evidentment no diré que és un èxit, perquè llavors tots direu, no, si demà no guanyem, tal, tu dius que és un èxit a les semifinals. No, no estic dient això, estic dient que té molt mèrit el que s'ha fet i que si demà l'equip està molt a prop de tornar a classificar-se per la final de la Champions, tindrà molt, molt, molt, molt mèrit, i jo, creieu-me, que ho analitzo veient d'on venim i tot el que portem fent, crec que s'estan fent les coses superbé i s'han de gaudir d'aquestes coses.
0: 8:19 minuts. Evidentment, com que el Barça juga a Champions, no juga el seu partit de la jornada 27 aquest cap de setmana. Ja ho han fet, i de fet, amb sengles derrotes, Badalona i Espanyol.
1: Sí, han perdut els dos equips. L'Espanyol ha caigut al camp de la Lama per 3-1. Això va ser ahir. I avui ha jugat el Badalona Women i ha perdut 0-1 davant l'Atlètic Club. Com deies, el Barça tenia que jugar el seu partit endavant del Llevant. Aquest Barça-Llevant s'haurà de jugar el 6 de maig a 6:45 de la tarda. Recordem, Espanyol i Badalona avui menjar salvats, i el Barça, doncs, campió.
0: Doncs el Badalona, que ha caigut avui davant de l'Atlètic Club en un partit, podríem dir, intranscendent. Ràdio Ciutat de Badalona, Joan Garcia.
4: El Badalona Women confirma la seva tercera derrota consecutiva a la Lliga després de no poder superar l'Atlètic Club de Bilbao. Amb un club basc, després d'un gol d'Azcona al minut 35, ha anat per davant durant tot el partit i tan sols ha aconseguit el Badalona Women dominar els últims 10 minuts en els que Estefania Benini ha tingut una ocasió claríssima que a punt ha estat de significar l'empat. Tot i així, en general, qui ha estat dominador ha estat l'Atlètic de Bilbao. Potser per això la millor jugadora del partit en clau badalonina ha estat Carla Abdón, la portera que, de fet, s'ha emportat l'MVP. Escoltem les seves sensacions després del partit.
5: En el primer minuto nos ha costado bastante entrar. Sí que luego en la segunda parte hemos empezado mejor, tocando mejor el balón, filtrando dentro algo mejor, pero lo mismo, se nos vuelve a escapar.
4: Amb un Badalona Women que ja té la salvació a la butxaca i a la que només li queden 3 partits de Lliga. La setmana que ve, derbi català contra l'Espanyol.
0: Un Espanyol que, com dèiem, ahir va perdre al camp de la Lama. El pitjor de la derrota, intranscendent, és la lesió greu d'Anna Torrodà, que haurà de passar pel quiròfan. La jugadora que s'ha confirmat avui que pateix un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. Serà operada la setmana vinent, per tant, molts ànims, molta força per l'Anna Torrodà. I, com dèiem, derrota 3-1 al camp de l'Alama, que valoraven així, amb molta autocrítica, la jugadora Cristina Baudet i l'entrenadora Sara Monforte.
6: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ya nada más recibían el balón, jugaban en largo, y las vigilancias. Creo que ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho, y eso ha sido lo que nos ha perjudicado, sobre todo al principio de la primera y segunda parte.
7: No tenim excusa. Estic gaire enfadada, o sea, molt enfadada. Sabíem perfectament a què jugava la Lama, no hem estat bé, ni a nivell defensiu, ni a vigilància ni a presentes pèrdua, ni hem estat de cara a porta, perquè crec que hem fet ocasions, però tampoc hem acabat de penalitzar-les. Llavors marxo decebuda, perquè crec que, bueno, d'aquí a final de temporada tenim que buscar la manera de motivar-nos. No podem deixar-nos portar, i ens sap greu, sobretot, pues, per l'escut que defensem, que crec que avui no ho han fet com tocava, i des d'aquí us donaré una mica perdó a l'afició, perquè a mi m'agrada que el meu equip defensi aquests colors com es mereix.
0: Vinga, i baixem una categoria, parlem de la Primera Federació Femenina. Ha acabat avui, aquesta tarda, amb jornada unificada, amb l'alegria del títol de Lliga aconseguit pel Barça B, però amb la decepció del descens de l'AEM, que acompanya l'Europa en aquest descens de Segona Federació.
1: Sí, hi ha 3 equips catalans en aquesta categoria. Europa i AEM acaben baixant a Segona Federació, i el Barça B, que acaba proclamant-se campió. I això que avui el Barça B, doncs, no ha passat de l'empat a 2 amb l'Alba Fundación. L'Europa ha guanyat 2-0 davant del Betis, i qui ha perdut ha estat l'AEM davant del València per 4-2. Això de retruc fa que l'AEM B, després ho explicarem, doncs, perdi també la categoria i baixi a Tercera Federació.
0: Uns 13 temporades seguides portava l'AEM a Primera Federació Femenina, la segona màxima categoria estatal del futbol femení, després de fer un històric tercer lloc l'any passat i fer play-off ja 2 temporades seguides. Doncs avui ha baixat de manera sorprenent. A la transmissió que feien els companys de Lleida en Joc a la web de Segre, el tècnic Rubén López estava absolutament destrossat.
8: Jo enfonsat i... I l'equip també. És, bueno, no és injust, al final és esport, no hem nascut guanyar avui. I, bueno, malauradament els altres resultats tampoc ens han acompanyat, no hem tingut ni una miqueta de sort. I, bueno, al final tothom ho ha vist, hem baixat. És que no em surt una altra cosa que agrair les jugadores el seu esforç aquests mesos, però no ha sigut suficient. Jo, per la meva part, també demanar disculpes. I poc més. Bueno, al final portàvem una dinàmica molt bona. Avui, després d'empatar un, al minut 47, era optimista. La segona part no hem estat bé, no hem estat encertades. Tot el que escoltàvem no era positiu i tampoc ajudava. I, bueno, no ha pogut ser. Ho hem intentat, de veritat, amb totes les nostres forces. Que ningú dubti que ho hem intentat fins a l'últim segon. Esperant també un miracle a Tenerife, que no ha arribat. I ja està. És que no puc dir gaire cosa més. Al final, el compromís meu amb l'AEM, des de que ha arribat, des dels anys, ha sigut molt gran. Les jugadores també tenen un increïble sentiment per l'AEM, i estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament són grans jugadores totes i totes tindran oportunitat d'estar a la categoria o d'estar a bons equips o seguir a l'AEM. Però és veritat que som molt de l'AEM tothom, i ara mateix ho sentim molt per l'AEM, no? el personal és queda un segon omple.
0: Doncs molts ànims a la família de l'AM. Déu-n'hi-do, la temporada pel que fa al futbol lleidatà amb descensos dels equips masculins del Lleida, de l'Atlètic Lleida i ara també de l'AM. I a tot això, l'Europa s'acomiada de la Lliga i de la categoria amb una victòria 2-0 balsàmica sobre el Betis. Així la valora l'entrenadora Nani Aces.
9: Una primera part jo crec que una mica més tímides, o tímids els dos equips inclús. Segona part jo crec que l'Europa ha deixat molt clar que avui no es volia deixar anar, que volia acabar bé la temporada i que a més no només això, volia acabar en diferència de dos per passar el Betis. Bueno, això, l'orgull que han tret fins al darrer moment, avui no era un partit fàcil, al final estem descendides, això fa mal i portem setmanes intentant treballar la part emocional i avui l'equip jo crec que s'ha deixat veure una mica el que volíem fer. Al final acaba millor que la primera volta, era un equip que a l'anada ens va guanyar 3-1 i ens va guanyar molt bé i avui jo crec que ha deixat molt clar l'equip que volia estar per sobre. L'afició és una cosa que tenim aquí a l'Europa, és marca de la casa, les jugadores estan molt agraïdes i al final és una cosa que volem conservar tot i baixar de categoria i al final era el mínim que podíem fer avui, agrair a la gent que ha estat amb nosaltres tot l'any i sobretot intentar que ens acompanyin també l'any que ve, que és quan de veritat tornarem a
0: estar
9: la gent.
0: I tot això, el pròxim divendres a 16:15 a Vilanova, final de la Copa Catalunya, precisament entre Europa i AM, els dos equips que han perdut la categoria. Com dèiem de retruc, la MB, que estava a segona federació femenina i que s'havia salvat, acaba baixant perquè baixa el primer equip. Vinga, 3 minuts i més en joc.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
12: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
13: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
14: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
13: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
1: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
15: A la ludoteca,
1: no?
15: Exacte.
1: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
12: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
16: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat amb aquesta primera federació femenina, on avui s'ha consumat el descens de l'AEM. Ja coneixíem de feia setmanes el de l'Europa. I avui també s'ha proclamat campió de Lliga, tot i que no pot pujar el Barça B. Qui aspira a jugar l'any que ve aquesta primera federació femenina és l'Ona Sant Adrià, el filial del Badalona Women, i de moment ha començat bé les semifinals.
2: Sí, aspira a ser el segon català, perquè és el que dèiem, només el Barça Atlètic doncs es manté en aquesta categoria. De moment ha començat bé, com deies, ha guanyat el Saragossa per 1-2 en aquesta anada de semifinals, i el partit de tornada serà com a local.
1: Doncs el diumenge vinent, a les 11, serà aquest partit de tornada. Si supera ronda, encara hauria de superar una segona eliminatòria, també a doble partit, per jugar a Primera Federació Femenina l'any vinent. Però avui, de moment, doncs gran victòria per 1-2 a Saragossa per començar a certificar o encarrilar, en certa manera, aquest accés a la gran final del play-off. Ara, fa uns minutets hem pogut parlar amb el tècnic de l'Ona Sant Adrià, en Miqui Uller, que ens valorava així aquest triomf.
3: L'equip ha respost de manera molt madura, amb molta experiència, i estic molt content. Potser la primera part doncs, hi ha hagut algunes situacions d'elles que podia haver fet alguna cosa i alguna situació de gol. Nosaltres també hem tingut diverses. La segona part hem començat una mica relaxades i ha arribat al seu gol. I a mi el que més m'agrada és com ha reaccionat l'equip, que reacciona amb un córner, després reacciona en diverses situacions d'àrea, i al final, 5 minuts, acabem de ficar el segon gol. Un equip que al final no deixen de ser joves, deixen de ser nenes petites, i l'escenari i tot, i el context, doncs, no han pogut amb elles, i això al final és el més important. A banda de que, evidentment, vols guanyar i vols pujar i tot això, i aquestes aquí, crec que com han competit avui i com s'han pres tot això i tot el play-off ara mateix, és el que els fa créixer. Falta tancar-ho a casa, que no serà gens fàcil.
1: Doncs, de moment, molt ben encarrilada aquesta eliminatòria per Ona Sant Adrià, amb aquesta victòria a Saragossa, 1-2. I qui està intentant pujar, però en aquest cas una categoria per sota, a segona federació femenina, és el Barça C.
2: De moment ha començat doncs, aquesta promoció d'ascens a segona federació. Davant del Gijón, en aquest partit d'anada, el Barça C ha acabat empatant a 2.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana, a En Joc.
1: 8 i 33 minuts, vinga, parlem de la primera federació masculina. Grup segon, 35a jornada, on de moment està anant la cosa força bé, perquè ja tenim dues victòries catalanes al sac.
2: Sí, la del divendres per 0-1 de l'Europa al camp de l'Alcorcón, el manté a la zona de play-off de promoció de descens. El Nàstic ha aconseguit una important victòria davant de la Sevilla Atlètica aquesta tarda. Ha acabat guanyant 2-1 i això fa que de moment surti de la zona de descens. I demà serà el torn del Sabadell, rebrà la visita del Múrcia a partir d'un quart de set de la tarda, doncs, per acabar-se d'aferrar aquesta primera posició que li donaria doncs, l'ascens directe.
1: Doncs aquesta tarda el Nàstic ha aconseguit una victòria treballada, patida, a última hora davant del Sevilla Atlètic, davant del CUE, i ja ha descendit, però de moment li serveix, en espera del que facin demà tant el Tarazona com Juventud Torremolinos, doncs, per sortir de la zona de descens a la que havia caigut la setmana passada. Victòria treballadíssima, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Bona nit des del nou estadi Costa Daurada. 3 punts molt valuosos que ha aconseguit el Nàstic de Tarragona, derrotat finalment 2-1 al Sevilla Atlètic. Amb aquest gol, minut 96, del capità Òscar Sanz, tot carregat d'èpica, amb el cap amb una vena. 4 punts li han posat al capità del Nàstic de Tarragona, però tot així ha rematat de cap un córner, una centrada de Jaume Jardí, i ha fet pujar el marcador al 2-1, que es convertia en resultat definitiu. Òscar Sanz, bona nit.
5: Bona nit, Tere.
4: Un gol que ha semblat que el feies més amb el cor, amb tota la teva ànima, que d'una altra manera.
5: Sí, al final, cuando hay un balón parado y más en los bueno, últimos minutos, y, pues al final es un gol que mete todo el estadio animando, es de todo el equipo, ahí bueno, pues hay que ir con todo y pues mira, me he tenido suerte y bueno, la celebración ha sido un poco eso, ¿no? Que es un gol que hemos empujado todos y bueno, lo hemos podido sacar adelante.
4: No sé si us ha ajudat aquesta celebració o la manera en què s'ha guanyat alliberar tota la tensió que portàveu acumulada per aquesta zona, per aquest moment perillós que viu el Nàstic.
5: Sí, al final, pues lógicamente está siendo un año duro y pues las semanas pues son difíciles, pero bueno, es la situación que estamos ahora, hay que tirar para adelante, quedan tres finales, desde ya pensando en Tarazona y bueno, con la mentalidad pues de sacar todos los partidos y semana a semana.
4: Com es preveu aquest partit a Tarazona, on el Nàstic no ha guanyat encara mai? Serà una altra lluita aferrissada, de cosa de dos, perquè entre aquests dos equips està també la lluita per la permanencia.
5: Totalmente. Aparte de una final, pues es un rival directo y pues ahí hay que jugar con guerreros, ya lo sabemos, y sacarlo sí o sí, como esta semana. Y desde, ya te digo, ya el equipo ya está pensando en Tarazona y vamos a ganar ahí.
4: Deia Pablo Alfaro que demà seràs la fotografia de portada de tots els diaris, de les pàgines web, per tota la heroïcitat que representava aquesta victòria, que no sé si és una mica una metàfora del que està vivint el Nàstic de Tarragona, que ho intenta, que li costa, però que al final ho aconsegueix.
5: Bueno, sí, la verdad que este año nos está costando, se nos ha dado, bueno, situaciones complicadas y bueno, el reflejo de los últimos partidos que lo hemos sacado en el último minuto, pues bueno, al final hay que luchar hasta el final y creer, y al final, pues bueno, hemos tenido el premio, unos tres puntos muy importantes y que nos sirven también para coger fuerza, ánimo y sin relajarse ir a por la siguiente semana.
4: Gracias, Óscar.
5: A tú.
4: Doncs l'Òscar Sanz, que s'emporta els 4 punts del cap, de la ferida del cap, i els 3 punts que ha significat aquesta victòria davant del Sevilla Atlètic. El Nàstic s'avançava en el marcador, el minut 42, gol en pròpia d'un defensa del Sevilla Atlètic. Als 4 minuts de la represa era el Sevilla Atlètic que empatava el partit, i el Nàstic ha pogut vèncer al final, com dèiem, en temps de descompte, al minut 90. Amb 6.390 persones avui al nou estadi Costa Daurada, l'equip de Tarragona ha aconseguit sumar 43 punts a la classificació, dormirà en zona de salvació a l'espera del que facin demà el Joventut Torremolinos i el Tarazona en els seus respectius partits. La pròxima cita serà diumenge vinent a les 4 de la tarda al camp del Tarazona. És tot des del nou estadi. Bona nit.
1: Bona nit, Tere, gràcies. Bona victòria del Nàstic. Bona victòria ahir de l'Europa al Corcón, 0-1, treballadíssima amb un gol de Jordi Cano, qui si no, 19 dianes ja del Pichichi escapulat per situar el conjunt de la Vila de Gràcia a la quarta plaça. De moment avança el Villarreal B en espera del que facin demà els groguets davant de l'Hèrcules. Una victòria que valorava i molt, perquè va haver de patir molt a la segona meitat el conjunt escapulat, el seu tècnic, Adai Benítez.
6: No puc amagar la felicitat que tinc perquè vinc al camp de... Pues per mi, d'un dels millors equips de la categoria, d'un dels grans, que quan comença la temporada dius aquest equip, si no estan tastats primers, serà per coses extraesportives, o però futbol té això, futbol al final, el més maco del futbol és que vens aquí, jugues contra un equip que et supera en l'1 per 1, sap greu pels meus jugadors, però ens han superat ofensivament en l'aspecte condicional, però després hem sabut aguantar i patir, que ja feia setmanes que no teníem aquesta continuïtat de patir, doncs veníem de 2 victòries, després d'una derrota, i ara doncs, guanyar aquí. A vegades costa visualitzar-ho perquè no tens aquesta continuïtat, tu ets un equip patidor. No hi ha un altre que patir, juntar-se, ser una família com hem sigut i patir fins a l'últim minut. I evidentment, doncs, entra tot tipus de futbol i no hi ha una altra manera. Crec que també ha de joc ofensiu, no amb la finalització. El Corcón ha fet un partit extraordinari i pues, per això em fa més feliç encara.
1: I a veure si completem demà aquesta jornada perfecta dels catalans de Primera Federació Masculina amb una victòria del Sabadell davant del Múrcia. Un quart de set, un partit en què el Sabadell defensa el lideratge recuperat la setmana passada. Té 2 punts més que l'Eldense i 3 més que l'Atlético Madrileño. Si demà guanyés el conjunt arlequinat, estaria a 3 partits d'aconseguir el títol i l'ascens directe a segona divisió. Ferran Costa, tècnic arlequinat, diu això.
7: Estem, com tu dius, entrant al mes de maig. Mirem enrere, mirem totes les coses que ja hem aconseguit aquesta temporada, que les hem viscut, que les hem hagut de lluitar molt, que quedaran i passen a formar part de la història d'aquest meravellós escut, i no ens pesa res. El dia a dia és boníssim, ens ho passem molt bé, ens agrada estar junts, treballem com a cabrons, i és el moment de la temporada, et diria, on més energia tenim, perquè ens ho estem passant molt bé, estem gaudint molt del que fem, ho sentim molt, estem en el millor lloc possible per viure el que estem visquent.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: I a les 8 i 40 minuts parlem de segona federació masculina, grup tercer, última jornada. Avui ja s'ha avançat un partit que no tenia cap transcendència classificatòria.
2: Era el duel entre l'Espanyol B i l'Atlètic Balears. El partit semblava que acabaria amb l'empat a 0 al marcador, però finalment l'Atlètic Balears ha aconseguit marcar i, per tant, doncs, l'Espanyol B, que no ha pogut puntuar en aquesta última jornada, ha perdut 0-1.
1: Acabarà sí o sí desè, amb 44 punts, perquè ja no hi ha possibilitat que cap equip el superi, i el gruix de la jornada juga demà amb coses importants en joc, perquè tenim equips catalans que aspiren a fer el play-off, com el Reus, com el Barça Atlètic, i també la salvació de l'Olot pendent. Aquests són els partits de demà diumenge, tots a les 12.
2: Exacte, a les 12 aquests partits, Olot València Mestalla, Andratx Atlètic Lleida, Castelló B Girona B, Sant Andreu Barbastre, Terrassa Reus i Torrent Barça Atlètic.
1: Doncs el Sant Andreu, que celebrarà demà el Narcís Sala davant del Barbastre, la consecució del títol aconseguit ara fa un parell de setmanes. També la gran notícia d'aquesta setmana, de que hi haurà gespa natural al Narcís Sala i, per tant, el Sant Andreu podrà continuar el seu estadi la pròxima temporada a Primera Federació Masculina, i per la tarda també hi haurà rua de celebració a partir de les 5 davant del Narcís Sala i visita la parròquia Sant Andreu del Palomar i a la plaça Orfila, on serà el final de festa. Amb tot aquest context, i ja sense res en joc, això és el que diu un dels jugadors que pot tenir demà minuts, Raúl García Alejo.
8: Bueno, al final és l'últim partit a Lliga, a casa, que normalment la gent està una mica més relaxada, però nosaltres intentarem treure la victòria a l'última casa, amb l'afició, i per una millor celebració després a plaça Orfila. La veritat que una bogeria, o sigui, això normalment no es viu, i és un orgull poder celebrar aquestes coses, i més amb el grup i l'equip que hem tingut aquest any.
1: Doncs a la Sant Andreu demà, dia de festa grossa. També vol ser festa grossa demà a Reus. En aquest cas, el Reus visita el camp del Terrassa, que ja no es juga res. A les 12, un Reus, que ara mateix és 5è, amb 52 punts, per tant, en zona de play-off. Empatat amb el Barça Atlètic, que li podria arribar a treure aquesta posició, però també el Reus amb possibilitats de superar l'Alcoià si l'Alcoià perdés i ells guanyen el seu partit. En qualsevol cas, un Reus que busca sí o sí la victòria per aconseguir el play-off, i de la seva banda, el Terrassa, ja sense res en joc, es vol acomiadar de la seva afició. Això diu el tècnic agarenc Oriol Alsina.
9: Crec que he intentat mentalitzar, perquè evidentment va ser un cop dur de no poder jugar a coses l'última jornada, però els futbolistes estan mentalitzats que ens queda un partit i que la temporada acaba quan haguem acabat aquest partit. I ara doncs, tenim 3 punts en joc que poden decidir, en aquest cas, 3 posicions a la classificació, perquè ja per allà ha barrejat el Girona, crec que l'Espanyol i el València, i ens juguem doncs, això, no? I al final et queda en el teu currículum, sobretot dels futbolistes, en quina posició han acabat, i volem acabar el millor possible doncs, a l'últim partit per donar una bona imatge. Sabem que el rival juga moltíssim, que juga a play-off amb el Barça. Sabem que hi haurà molta gent, que el qual ens motiva encara més.
1: Doncs ben pendent d'aquest Terrassa-Reus estarà el Barça Atlètic, que juga al camp del Torrent, un equip ja de la zona baixa sense possibilitats de salvació. Ja va descendir ara fa unes setmanes, i per tant el Barça Atlètic necessita sí o sí guanyar, o en aquest cas necessita fer millor resultat que el que faci el Reus al camp del Terrassa. Juliano Belletti, tècnic del filial blaugrana.
10: Hemos hecho lo que tenemos que hacer. Estar 100% concentrados en trabajar bien la semana, trabajar bien el partido, defensivamente y ofensivamente, para tener confianza suficiente de ir ahí e intentar ganar. Se ha notado que el equipo ha estado bastante concentrado, la exigencia ha sido buena, siguen con la misma competitividad de otras semanas. Es decir, sabemos lo que tiene que pasar fuera de nuestro partido para clasificarnos para los playoffs, pero ante todo esto, hacer lo que tenemos nosotros, que es intentar ganar el partido.
1: I un altre partit amb moltíssima transcendència per als equips catalans demà, també a les 12, Olot-València-Mestalla. Un Olot que ara mateix, de moment, estaria en zona de salvació, en plaça de salvació, en 39 punts, però també en 39, hi ha el Castelló B en plaça d'eliminatòria de permanència, i en 37, l'Ibiza-Illes Pitiuses. Si l'Olot guanya, no s'ha de preocupar de res, depèn de si mateix. Si no guanya, haurà de mirar aquests partits dels dos rivals directes per veure què passa, si acaba caient en play-out o fins i tot en descens directe. La bona notícia, com dèiem, que depenen de si mateix, i això ho valora i molt el tècnic Roger Vidal, a banda del capità Pedro del Campo, doncs que espera demà guanyar el partit.
11: És important saber que si tu treus el partit endavant et salves, no? L'objectiu de la permanència passa per aquesta setmana. Ens hauria agradat tancar-ho abans, però no ha pogut ser. I hem d'aconseguir la victòria a casa, que durant tot l'any hem estat molt, molt sòlids, molt fiables, i ja està, s'acaba fer números i tu fas 3 punts. Tot el que no sigui guanyar sí que et porta a fer números, i no, només tenim energia per pensar en el nostre partit i ja està.
12: Des de la Unió, des del grup, des de nosaltres som conscients que si ens ajudem, que si pensem més en el company que en nosaltres mateixos, sabem que la força d'aquest equip està en això i que en això som espectaculars. Per tant, durant tota la setmana crec que li hem de donar molta importància al company, crec que ens hem de cuidar molt i crec que hem de mantenir aquest bon vincle per això, no? Doncs perquè cadascú se senti còmode i se senti amb confiança i amb seguretat com per donar el millor d'ell mateix i ajudar que l'equip avanci en el partit.
0: En joc.
1: Vinga, 8:46, parlem de tercera divisió, grup 5è, penúltima jornada. Ja tenim el Manresa campió, us ho explicàvem el diumenge passat en aquest programa, però encara hi ha coses en joc tant a la part alta com a la part baixa. Aquests són els partits tots en jornada unificada.
2: Sí, precisament el campió, el Manresa, s'enfronta amb un dels equips de la part alta de la classificació, el Cornellà. Aquest Cornellà-Manresa, 2:15 d'una del migdia, com la resta de partits amb aquesta jornada unificada, com deies. Vilanova, Can Vidalet, l'Escala, Lleida, Mollerussa, Fundació Esportiva Grama, Badalona, l'Hospitalet, Muntanyesa, Vic, Cerdanyola, Peralada, Vilassar de Mar, Tona i Sant Cristòbal, Europa B.
1: Doncs el Cornellà, que rep la visita del campió del Manresa, un Manresa que ja no juga res, però el Cornellà sí que juga, i molt, perquè ara mateix és de tercera a la classificació amb 56 punts, a un puntet del Badalona, que recordem, aquesta setmana ha fet fora Pedro Dolera, i té 2 de marge el Cornellà sobre l'Hospi, doncs que el persegueix per intentar treure-li la posició. Recordem que en funció de la posició, el creuament, teòricament, per als play-offs, és més favorable. Per tant, el Cornellà, que vol derrotar el campió per continuar optant a la segona plaça. Això diu el seu tècnic, Ignasi Sanabra.
13: Es cierto que nos hemos quedado sin opciones al título. Felicitar al Manresa, creo que es merecedor del título. A partir de ahí, centraros en lo que podemos controlar, llegar bien al playoff. Lo primero es tener la mejor plaza, que te da una serie de ventajas, y a por ello vamos. Creo que nosotros hemos tenido momentos muy buenos de juego, pero no hemos sido capaces de sostenerlo en el tiempo. Y luego no hemos sido capaces de superar las adversidades que a todos los equipos se les plantean durante el año. Prepararnos para un playoff que va a ser apasionante. Hemos de confiar en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros futbolistas, en nuestro staff, porque estamos capacitados y sin ningún miedo vamos a por ello.
1: Doncs déu-n'hi-do la jornada, perquè si el Cornellà tercer rep el campió, el primer, doncs el Badalona segon rep el quart a l'Hospi. Un altre partidàs, a més serà el primer partit a la banqueta del Badalona de Mikel Aparren, que és el tècnic que ha estat escollit per substituir Pedro Dolera, que aquesta setmana, com dèiem, ha estat destituït. Precisament Mikel Aparren doncs valora el partit i aquest debut, i de la seva banda l'entrenador de l'OSPI, Sergio Juste, també fa una valoració al respecte.
14: El club es decide que sea yo el indicado, y a partir de ahí lo que yo creo que emocionalmente el equipo estará en un momento en el que yo creo que tiene que asentarse. No hay varitas mágicas, lo que sí hay es un trabajo detrás del equipo anterior brutal. A veces no llegan los resultados, son situaciones que pueden darse, ya lo sabemos los que estamos en este mundo, pero bueno, a todo lo que se estaba haciendo al final es intentar buscar qué creemos que necesita el equipo, qué creemos que podemos aportar como cuerpo técnico, pero aquí la clave son los jugadores.
15: Bueno, pues amb moltes ganes, il·lusió, i bueno, al final que tu dius, no? Fa setmanes pues, ho haguéssim firmat, està així amb aquesta situació ara mateix. I bueno, això, el que t'acabo de dir, il·lusió, ganes, i que sigui ja diumenge per intentar pues, treure aquests tres punts que ens donarien una mica aquesta il·lusió, aquesta força per intentar pues, treure la segona posició. Però bueno, partit a partit, sempre dic el mateix, i primer Badalona i això.
1: Doncs partides Badalona-Ospi que podrem seguir demà a l'enjoc doncs, a través de les plataforma, la xarxa Més i de les televisions locals. I un partit ja interessant serà l'Escala Lleida, amb el Lleida ja descendit. És un dels equips que en aquest cas perd la categoria, però a la zona doncs, baixa. Recordem que Can Vidalet té 33 punts, Sant Cristóbal 34, Cerdanyola 30... per tant, encara hi ha coses en joc. El Vic 29, com diem, en aquesta jornada encara poden passar moltes coses. A Jordi Cortés, de cara a aquest penúltim partit de Lliga, encara ja descendits, diu que per respecte a la competició vol anar a competir.
16: L'equip està tornant amb les mateixes ganes. Per sort, només són dues setmanes les que tenim per davant, no? I aquesta ja està quasi acabada. Perquè sí que és veritat que sempre és dur entrenar amb pocs objectius esportius a la vista, no? Però l'equip està tranquil, amb la consciència tranquil·la, per haver-ho donat tot i haver-ho vistat tot dins del camp fins a l'últim dia, ja no hauria sentit la consciència molt tranquil·la.
1: I a la Lliga Elit, jornada número 28, el Martinenc té el ascens a tocar. Aquests són els marcadors d'aquest dissabte.
2: Sí, tenim encara dos partits en joc ara mateix. Són el Sant Joan Atlètic Montcada Vilafranca. De moment, 1-1 el marcador en aquest duel. I també tenim en joc el Sant Feliuenc Valls. També 1-1 ara mateix aquest partit. Ja queda poquet perquè finalitzin. Els marcadors ja definitius. El Martinenc ha guanyat 1-0 al Sabadell B. L'Horta s'ha imposat a la Ciutat Cooperativa per 4-1. Empat a 1 entre l'Atlètic Sant Just i Júpiter, i el Sant Mauro ha guanyat el Castelldefels fa res ben pocs minuts per 0-2 als Canyars.
1: Doncs el Martinenc, gràcies a un gol solitari d'Àlex Otero, que guanya i que pràcticament té l'ascens a tocar, en espera d'un recurs del partit de la setmana passada a la Pobla de Mafumet. Àlex Otero, què deia això?
17: Molt bon partit. L'equip ha fet un esforç avui brutal. Hem tret 3 punts. Porteria de 0, així que molt content. Sí, no, molt content. 3 punts, un gol personal. Bueno, això sempre suma per l'equip, per mi personalment, i a seguir, res més.
1: I demà dos partits més.
2: Sí, a les 12 del migdia el Rubí Prat, i a la tarda a les 5 Manlleu Poble de Mafumet.
1: Futbol sala, s'està disputant la final a 8 de la Copa de la Reina a Móstoles. Ahir el Rubí, que va caure eliminat a quarts de final. Ràdio Rubí, Toni Bravo.
18: El resultat 0-5 no reflecteix el valor del que ha aconseguit l'equip, que ha competit en un escenari reservat als millors clubs de futbol sala estatal. Escoltem a l'entrenador rubinenc, l'esportiu Rubí femení, Jordi Archilla.
19: El premi era ser-hi aquí, no? Jo crec que pel club i per nosaltres viure aquesta experiència i ser-hi era el premi que ens havíem d'emportar, i després doncs, intentar competir el màxim que puguem, no?
18: El partit va començar amb un ritme altíssim per part de l'Alcorcón, que va marcar el primer gol abans del minut 5, un cop dur, que va obligar les de Jordi Archilla a resistir des del primer instant. Tot i això, l'equip va aguantar durant bona part de la primera meitat, però la pressió constant, la qualitat individual de les madrilenyes van acabar trencant el partit. Al descans, el marcador ja era de 0-3, resultat que evidenciava la dificultat de sortir de la seva pressió i de generar ocasions. A la represa, l'esportiu Rubí femení va intentar alliberar-se una mica més, però l'Alcorcón va mantenir el domini, va ampliar el marcador fins al 0-5 final. Tot i la diferència, les jugadores de l'esportiu Rubí no van deixar d'intentar-ho en cap moment. L'actitud va ser impecable. L'escenari, el ritme, la dimensió del rival van pesar, però l'equip va competir amb dignitat fins al final.
19: Vaig dir que ho havien donat tot, que estava, no tenia res a dir negatiu. Ho havien donat tot, ho vam intentar, no vam baixar els braços en cap moment fins al final i amb això ens quedem, no? I després sobretot que ens serveixi per aprendre aquests partits, no? Has d'aprendre aquests partits i sobretot valorar, no?, on estàvem i en què ens havíem guanyat estar aquí.
18: L'estada de 3 dies a Madrid també és part del valor de l'experiència, viatge, entrenament, convivència, la sensació de formar part de la festa gran del futbol sala femení. El tècnic rubinenc reconeix que havia decepció per no haver pogut competir més, però a data d'avui, en perspectiva, el grup entén perfectament la magnitud del repte i el mèrit d'haver arribat fins a aquests 8ens de la Copa de la Reina.
1: I a la primera masculina, 28ena jornada, un empat i una derrota per als catalans.
2: Sí, ahir a l'Indústria Santa Coloma va perdre la pista del Palma per 5-0 i aquesta tarda el Barça s'ha enfrontat al Peníscola. Anava guanyant el Barça, anava dominant d'un gol, de dos fins i tot, però al final el Peníscola ha acabat empatant amb aquest 5-5.
1: Dos punts que fan que el Pozo Murcia atrapi el Barça a la classificació amb 66 punts i el divendres vinent al Palau Barça-Pozo Murcia, o sigui, partida. Així valora l'empat d'avui el tècnic Javi Rodríguez.
20: Bueno, creo que es un partido complicado, dadas las condiciones en las que llegábamos, de mucho cansancio, de no haber podido descansar bien. Sabíamos que iba a ser un partido que nos iba a costar muchísimo. Sabíamos que si nos poníamos por delante, teníamos mucho ganas en este partido de hoy. Se han puesto 0-1, se han puesto 1-2 al descanso. El portero de ellos ha estado sensacional, pero es que no me puedo... O sea, no puedo quitarle un ápice de orgulloso que estoy de este equipo, de cómo ha trabajado, de cómo ha peleado, de estar fundidos y que querían más.
1: Doncs, déu-n'hi-do, aquest divendres, aquest partit entre Barça i Pozo Murcia, empatats amb 66 punts pel lideratge de la Lliga regular. Indústries, de moment, està en zona de play-off, 8è amb 40 punts, un més que Valdepeñas, però això sí, amb dos partits més. Vinga, ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9:03 ens hi posem amb el bàsquet, l'handbol, el waterpolo, molts esports, com sempre, aquí al joc.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
23: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
24: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
25: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
23: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
26: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumut Flotilla detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat dels dos activistes que estan, a més, en vaga de fam en una presó israeliana i han denunciat tortures i maltractaments. D'altra banda, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs anterior. Coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Més successos, un motorista també ha mort avui en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona. El conductor i únic ocupant de la moto, de 59 anys, era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, i d'aquestes 15 eren motoristes. En l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentagon, Sim Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I aquí a Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. I tanquem amb els esports. El Barça juga des d'aquesta hora al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és dissabte, són les 9, i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Ignasi.
2: Ja en joc el partit amb la primera oportunitat de títol pel Barça.
3: Sí, els blaugrana poden ser campions de Lliga ja aquesta jornada si guanyen el seu partit contra Osasuna, un duel que ha començat res fa 3 minuts i que de moment empat a 0 al marcador. I a més, aquesta victòria del Barça hauria d'anar sumada a que l'Espanyol demà aconsegueixi puntuar contra el Real Madrid. Això donaria ja el títol de Lliga al Barça.
2: A la primera federació femenina, males notícies perquè la EM perd la categoria.
3: Les lleidatanes han perdut i han vist com els rivals de la classificació guanyaven, i això ha fet que acabin perdent la categoria i baixin a segona federació. El descens, a més, implica també el descens de la EMB, que baixarà ara a tercera federació. El Barça bé s'ha proclamat campió de primera, i l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
2: Més futbol, però en aquest cas primera federació masculina, el Nàstic, que s'aferra a la salvació.
3: Ha aconseguit guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. Demà el Sabadell buscarà un triomf per continuar liderant la classificació, i l'Europa, amb la victòria d'ahir, es referma en places de play-off pel títol.
2: I en hoquei patins, l'Alpicat seguirà a hoquei Lliga Iberdrola.
3: Tot i perdre contra el Vigues per 3-1, els dos punts de marge sobre les Roses han estat suficients per mantenir la categoria, ja que el conjunt madrileny ha perdut amb el Vila-sana per 0-3. El conjunt català acaba, cap conjunt català acaba descendit i, per tant, la propera temporada hi haurà un català més.
2: 9-5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que estan en joc ara mateix, començant pel partit del Sadar, on el Barça vol apropar-se una miqueta més al títol de Lliga.
3: Sí, de moment aquest partit ja ha començat. 4 minuts, 5 gairebé ja de partit, 0-0 al marcador. Si et sembla, repassem l'11 pel que ha apostat Hansi Flick per aquest partit. Joan García a la porteria, Cancelo, Cubarsí, Gavi, Pedri, Lewandowski, Fermín, Gerard Martín, Rooney, Olmo i Eric. Aquests són els 11 jugadors que estan jugant ara mateix al Sadar davant Osasuna.
2: A la Lliga Elite teníem pendents un parell de finals a la jornada número 28.
3: Sí, tenim un partit que encara no ha acabat, és el Sant Juan Atlètic Moncada davant del Vilafranca. Al minut 84, el Sant Juan Atlètic Moncada ha fet el 2-1. Fins aquell moment hi havia l'empat a 1 al marcador. Encara no ha acabat aquest duel. El Castelldefels ha acabat perdent davant del Sant Mauro 0-2 als Canyars. I també ha acabat el duel entre el Sant Feliueng i el Valls amb empat a 1.
2: Doncs mira, anem cap allà per veure com ha estat aquest partit amb el company de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats. David, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit des de les Grasses. Un partit èpic fins al final. Al final, repartiment de punts entre el Sant Feliueng i la Unió Esportiva Valls. Un Sant Feliueng que s'avançava en el minut 20 després d'una jugada d'estratègia obra de Pau. Portaven el domini dels primers 45 minuts amb un Valls que, després de rebre el gol, fins i tot el Sant Feliueng hagués pogut ampliar l'avantatge, però al final les marxava als vestidors amb l'1-0 favorable als locals. En la segona part, Àlex González ha fet canvis i en el minut 16, a la sortida d'un córner picat des de la cantonada a l'esquerra per Hugo Gómez, l'ha aprofitat Òscar Morell per superar el porter Toni. A partir d'aquí, una mitja hora totalment boja, amb accions en tots els costats. Semblava que el Valls fins i tot podia transformar l'1-2, però en els últims 5 minuts, el Sant Feliueng s'aferrava a l'èpica i fins i tot a l'última jugada del partit, amb gairebé tot a punt de xiular-se, hagués pogut transformar el 2-1. Al final, la Unió Esportiva Valls, que acaba la jornada amb novena posició, amb un total de 35 punts, i el Sant Feliueng, que continuarà cuer de la classificació amb 29 punts, encara no ha descendit a la primera catalana, però amb poques opcions de conservar la categoria. La setmana que ve, la Unió Esportiva Valls jugarà a casa el Vila amb l'Horta, també un rival directe que ha guanyat avui per 4-1 amb la Ciutat Cooperativa. En cas de guanyar el conjunt ballenc, gairebé aquesta permanència que està costant a la Lliga Elite seria un fet.
2: Gràcies, David. Bona nit.
4: Bona nit.
2: Pel que fa al bàsquet, Lliga CB, 29a jornada, al marge d'aquesta suspensió per els problemes del marcador, l'Olímpic de Badalona, el partit de la Penya, estaven pendents del final del Girona i de l'inici del Lleida.
3: Sí, el Girona ha acabat guanyant 90-81 davant Casademunt Saragossa i en aquests moments ha començat a les 9. El duel entre la Sant Pablo Burgos i el Hajo Post Lleida, de moment 8-7 favorable al conjunt local.
2: I el play-off d'ascens, a Lliga Femenina Endesa, partit d'anada de quarts de final, que ha fet a Lima Horta?
3: Doncs ha guanyat, de moment domina aquesta eliminatòria, s'ha imposat a l'Unicaja Mijas per 64-59.
2: Doncs bones notícies, tot obert, això sí, de cara al partit de tornada. I acabem aquesta ronda passant novament per Badalona, pel futbol americà i per aquesta final de l'Spanish Bowl entre Badalona Drax i Black Demons. Remunten els Badalona Drax després del primer marcador parcial que ens donaves fa una estona. Ràdio Ciutat de Badalona, l'Eix Blanc.
5: Doncs no, Ignasi, de moment que no remunten els Badalona Drax. Falten 6 minuts per acabar el partit. El marcador és de 27-13, favorable pel conjunt madrileny. S'està complicant i molt la remuntada dels Badalona Drax perquè no estan acabant d'arribar de la manera precisa a la zona de 3 quarts per intentar completar un touchdown que a hores d'ara podria donar una mínima esperança al conjunt badaloní. Si la cosa no canvia, els Black Demons de Rozas, que es proclamarien campions d'Espanya un any més.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
2: Vinga, 9 minuts, gairebé 10, de fet. Parlem de bàsquet, parlem de la Lliga CB, 29a jornada. on doncs, de moment tenim un únic resultat definitiu, perquè, com dèiem, el partit de la Penya s'ha suspès i el de Lleida acaba de començar.
3: Sí, tenim un duel acabat amb presència catalana i, a més, amb victòria, perquè el bàsquet a Girona s'ha emportat el triomf per 90-81 davant de la Casa de Mona Saragossa. La Penya, com dèiem, amb problemes a l'electrònic, ja ha començat més tard aquest partit davant de l'Unicaja, doncs finalment s'ha hagut de suspendre quan el marcador era de 53-33. I tenim en joc, ja des de les 9, el duel entre el San Pablo Burgos i el Hajo Pos Lleida, de moment per darrere el marcador al conjunt lleidatà, però d'un únic punt de diferència. 10

0: estat que no ha permès que hagi pogut quedar-se per disputar demà la resta de la partit. Només s'han jugat els primers 20 minuts, que ja havien començat amb mitja hora de retard per problemes amb el videomarcador i amb el rellotge del temps. Tot i arribar a la mitja part amb 20 punts de diferència a favor de la penya, 53 a 33 a la mitja part, ha tornat a patar el videomarcador i ja no s'ha pogut solucionar. S'ha allargat durant pràcticament una hora l'intent de recuperar-ho, amb intent també des de l'afició per animar el temps, que no parava. Els jugadors s'han escalfat una i dues vegades, s'han aturat, han tornat a escalfar-se. Al final han decidit que marxava l'Unicaja, que m'ha agafat un vol aquest vespre, l'agafa a 11:15 per tornar a Màlaga i concentrar-se de cara a la Final Four de dijous. Per tant, Joventut Unicaja suspès, una cosa mai vista a Badalona, i jo no recordo la Lliga CB.
1: Doncs Déu-n'hi-do, i això a dies barra setmanes de que es disputi la final a 8 europea, on finalment la penya no hi serà. I vinga, més partits, això sí, aquest sí que ha acabat el partit del bàsquet Girona, important victòria davant del Saragossa. Girona FM, Marc Tresserres.
2: El bàsquet Girona ha aconseguit la 13a victòria de la temporada, guanyant 90-81 al Casademont Saragossa, en un partit en què l'equip ha ratllat la perfecció ofensivament parlant, a la primera meitat amb 12 triples anotats i 58 punts. No ha tingut res a fer el conjunt aragonès en aquest àmbit, tot i que a la segona part, com que ells també s'hi jugaven moltíssim, assegurar la permanència, han lluitat el partit. De fet, han aconseguit bons parcials a la segona part i han posat l'ai al cor al Girona, que ha vist com el seu rival s'ha col·locat només a 6 a 3 minuts pel final. Tot i així, l'equip ja no ha comès més errors i ha aconseguit segellar la victòria que, com dèiem, fa que matemàticament hagin assolit la permanència a l'ACB una temporada més.
1: Doncs això deia després de la partida el tècnic del Girona, Moncho Fernández.
3: Hem fet una segona part dolenta, amb moltes pèrdues, amb males decisions. Hem intentat resoldre des de l'aspecte individual situacions col·lectives, i a l'altre costat hem fet una primera part increïble. Hem jugat fantàstic, hem passat la pilota, hem trobat cistelles molt fàcils per les passades, hem fet un treball defensiu fantàstic i hem guanyat. Per tant, felicitar l'equip per l'esforç, perquè és complicat des del punt de vista mental fer frente a un equip que està tornant al marcador. I bueno, hem fet la 13a victòria, per tant, molt contents i a treballar.
1: Doncs bona victòria del Girona davant del Saragossa per situar-se a la 10a plaça. 13 victòries en 29 partits. Per tant, trenquen a més una ratxa de 3 derrotes seguides. Demà diumenge serà el torn tant del Baxi Manresa com del Barça.
4: Sí, jugarà al migdia a les 12. El Baxi Manresa rebrà la visita del València i a la tarda a les 7 el Barça rep la visita del Gran Canària.
1: Doncs el Baxi Manresa que busca una victòria complicada davant del València, segon classificat, doncs per intentar allunyar-se de la zona baixa de la classificació. Diego Campo, tècnic del conjunt del Bages.
5: Bueno, el rival puedo que decir, teniendo en cuenta lo bien que está jugando toda la temporada y la progresión que lleva el equipo en las dos últimas temporadas. Primero con un estilo muy definido y después compitiendo muy bien en todas las competiciones que tiene. Está jugando un playoff espectacular ahora mismo, está en una muy buena forma. Y bueno, es una dificultad máxima. Pero nos debemos enfocarnos en nosotros mismos, sobre todo en mejorar cosas básicas y hacerlas muy bien durante todo el partido. Y bueno, pues nos viene el Valencia, bueno, pues mejor imposible para tener un reto colectivo, individual, y mejorar estas cosas básicas, defensivas y ofensivas.
1: Doncs a les 12 aquest Manresa-València i a les 7 el Barça que rep el Gran Canària, un Barça ubicat en la quarta plaça ara mateix, que ha guanyat 4 dels últims 5 partits i doncs que busca reformar-se en aquesta plaça que li va treure el Baskonia la setmana passada. Juan Núñez, jugador blaugrana, diu això.
6: Bueno, el equipo está muy bien. Una semana entera de trabajo, de también poder descansar, que llevamos unas semanas de mucho partido. Y preparando el partido, creo que el equipo está motivado, con ganas y con ganas de parar mañana. Un equipo muy peligroso. Como has dicho, tiene jugadores de mucho talento como Metu, que le conocemos muy bien aquí. y luego...

0: Bueno, yo creo que la llegada del nuevo entrenador les ha hecho cambiar esa energía y de hecho han ganado los dos últimos partidos contra rivales buenos. Entonces, bueno, será un partido duro en el que tenemos que salir desde el principio a morir.
1: En joc.
2: Nou i 16 minuts, i a tot això, demà diumenge, viurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més un partit transcendental per a l'Uni Girona.
3: Sí, recordem, es va classificar per jugar pel play-off pel títol. Demà, tornada dels quarts de final. Recordem que el partit d'anada va acabar amb empat a 82 davant del Leganés. Doncs demà, a partir d'un quart menys 5 de 7 de la tarda, la tornada en directe a l'enjoc Esparra-Girona-Leganés.
2: Doncs ho veurem i n'estarem ben atents, evidentment, perquè l'Uni Girona ha de guanyar el partit, sí o sí, després d'aquest empat, no sé si dir sorprenent, a la pista de la Leganés. I qui intenta pujar a la Lliga Femenina Endesa, avui ha jugat el partit d'anada dels quarts de final, és el Lima Horta.
3: I de moment, bé les coses pel Lima Horta, perquè ha guanyat aquest partit d'anada, s'enfrontava a l'Unicaja Mijas i ha guanyat 64-59.
2: Doncs bona victòria per al conjunt barceloní, buscant doncs ascendir a la màxima categoria del bàsquet femení estatal. Més promocions d'ascens, en aquest cas a Lliga Femenina Challenge, diguem-ne que a la segona màxima categoria del bàsquet estatal pel que fa a competicions femenines. S'està disputant l'eliminatòria de campions i avui hi ha hagut l'anada, no li ha anat massa bé al GEC.
3: No, ha perdut el GEC davant del Maristes Corunya per 58-71. És l'anada, recordem, evidentment, que hi ha el partit de tornada, però en cas de no passar aquesta eliminatòria, el GEC quedaria repescat en una segona eliminatòria, doncs, per intentar seguir lluitant, doncs, per aquest ascens a Lliga Femenina Challenge.
2: Doncs, com ha anat aquest partit? Què li ha passat al GEC per perdre de 13 punts? Girona FM, Jan Torrent.
4: El GEC Pacisa ha perdut a casa 58-71 el primer partit de la final de la Lliga Femenina 2 contra Maristes Corunya. Les locals han començat molt nervioses, respecte que les visitants han aprofitat per posar la primera petita diferència en el marcador amb el 0-5. En el transcurs del primer quart, el GEC Pacisa s'ha anat trobant sobre el parquet, passant del 2-8 en el marcador al 8-8. El 6-0 de parcial ha sigut l'inici dels primers bons minuts de l'equip de Pau Fuster. El 19-13 en el marcador ha reflectit les bones sensacions. En el segon període, les gallegues han retallat diferències gràcies a 5 punts consecutius. Els dos equips s'han estudiat molt i durant 4 minuts no hi ha hagut cap punt, mantenint el 21-18. Després de minuts espessos, ha arribat l'encert local posant la màxima del partit en el 27-18. Aquests 9 punts de diferència ha durat molt poc perquè a través de dos triples el Maristes Corunya ha retallat diferències. L'embranzida visitant ha continuat fins a acabar en la primera part aconseguint un petit avantatge amb el 33-35. En el tercer quart ha continuat la igualtat en el marcador i el parquet. Cap dels dos equips ha aconseguit marxar en l'electrònica de manera definitiva fins als minuts finals. Un 2-1 de la capitana Vale González donava un cop sobre la taula amb el 44-43 quan semblava que les de Fernando Wendy aconseguint implementar el seu joc. L'últim quart ha començat amb un petit avantatge pel GEC amb el 49-46 a l'electrònic. Un triple del Corunya i un contraatac ha capgirat el marcador que feia diversos minuts que no es movia. El tècnic del GEC Pacisa, Pau Fuster, ho ha aturat per posar ordre. Des de l'inici del duel, els visitants no aconseguien un avantatge de més de 2 punts. Un triple a falta de 3 minuts de Jiménez posava la màxima dels visitants amb el 52-58. El GEC va respondre ràpidament, però l'encert visitant continuava sumant des de la llarga distància. Una pilota perduda del GEC ha sentenciat el primer partit per a les gallegues amb el 58-71. La tornada de la final es jugarà el pròxim dissabte 9 de maig a les 5 de la tarda.
2: Doncs això deien després del partit una de les jugadores del GEC, Vanessa González, i el tècnic Pau Fuster.
5: Se'ns ha fet una mica llarg el partit, però bueno, hi hem estat molt carregades de faltes també al final i així, però bueno, jo crec que hem de pensar que queden 40 minuts i doncs, que no ens passi això allà i que tenia energia per tot el partit. Elles han estat molt encertades a l'últim i nosaltres no, i ha sigut uns mals minuts i elles ho han sabut aprofitar i ja està, però bueno, ens queda un.
6: Elles han ajustat molt la seva defensa, s'han posat molt més dures del que havien sigut a la primera part i a partir d'aquí doncs, ens hem equivocat segurament en algunes accions i hem impactat potser massa contra la seva defensa i hem deixat de generar els avantatges que havíem generat a la primera part i que ens han permès, no? Doncs anar anotant i estar més dintre del partit del que marca el resultat, el marcat al final.
2: Doncs a veure si el GEC té opcions de remuntar 13 punts a Corunya, serà força complicat. I més play-offs d'ascens. En aquest cas, a la segona FEB masculina, avui s'ha disputat el partit d'anada pel campionat de conferència.
3: El duel entre el Mollerussa i el Prat s'ha acabat emportant la victòria al Mollerussa per 79 a 73.
2: Doncs un partit que hem pogut seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, i que també han seguit de ben a prop els companys del Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: Victòria per 79-73 del Club Bàsquet Mollerussa davant el Club Bàsquet Prat en aquesta anada de l'eliminatòria de campions en la fase d'ascens a segona federació. Un Mollerussa que està satisfet després d'aconseguir una petita passa en aquesta eliminatòria, victòria curta però victòria, al cap i a la fi, que s'ha celebrat i moltíssim en un pavelló municipal ple fins la bandera i també amb una seixantena d'aficionats del Club Bàsquet Prat. Més enllà d'un inici d'anada i tornada en el conjunt potablava, el Prat ha arribat a situar un 8-13 amb un espectacular Thomas Smallwood d'inici. El Mollerussa en línies generals ha dominat el partit i ha capgirat l'escenari, especialment en el segon quart. Al descans guanyava el conjunt de la província de Lleida d'11 punts, 40-29. El Prat, més amb ofici segurament que amb un joc brillant, però ha sabut neutralitzar la situació, apropar-se fins i tot a 3 punts al tram final de l'encontre, però el Mollerussa finalment, com dèiem, guanya de 6. Pau Serrate, estel·lar amb 26 punts, màxim anotador del Prat, Thomas Smallwood amb 20. Per tant, eliminatòria molt igualada però amb lleugera avantatge per a Mollerussa. Escoltem els seus tècnics, Marc Díaz per part del Mollerussa, Mario del Campo per part del Club Bàsquet Prat.
7: Al final sabem que és una eliminatòria de 80 minuts, que seria, és una eliminatòria molt dura com ha mostrat el partit. Estic molt orgullós del meu equip perquè penso que en molts moments hem controlat el pla de partit que volíem i ha sortit tot bastant bé, i si no ho hem anat ajustant, i penso que tots els jugadors han aportat, i supercontent per l'afició. Això ha sigut un espectacle, tenir tota aquesta gent aquí animant-nos és un impuls enorme i estic molt orgullós, molt agraït.
8: Bueno, la veritat és que bastant cabrejat perquè no hem fet les coses bé. No ha estat bé l'equip, no ha estat bé l'equip darrere i ens hem precipitat i quan hem volgut entrar al partit ja era tard. No me'n vaig content, la veritat.
1: Avantatge, per tant, de 6 punts per al Mollerussa, que haurà d'afrontar la tornada al Joan Busquets, on hi haurà un autobús d'aficionats del Molle, i també ja han fet tant jugadors com entrenador Mario del Campo per part del Club Bàsquet Prat una crida al ple al Joan Busquets perquè l'ambient sigui com a mínim igual que el que hem viscut avui en el duel d'anada i per intentar fer aquest puntet d'efecte per tenir encara més opcions de remuntada. Recordem, 6 punts de diferència, avantatge provisional per al Mollerussa en aquest partit d'anada al duel de campions del grup C.
2: I ahir divendres es va disputar l'All-Star de la Supercopa a Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
9: Bona tarda. Ahir divendres es va celebrar al pavelló del Castell d'Emplanes de Vic l'All-Star de Copa Catalunya de Bàsquet, la màxima categoria del bàsquet català. Dos equips, l'equip Lima i l'equip Magenta, sortits de les votacions de capitans i entrenadors dels equips de Supercopa, van competir en un format diferent i espectacular. 8 jugadors i 8 jugadores van enfrontar, dos quarts les noies i dos quarts els nois, en un maig espectacular on va premiar l'espectacle, amb un festival de triples i molts intents d'alley-oop. L'equip Magenta, que es va imposar en els 4 quarts, va acabar guanyant per 126 a 108, amb una bona estrena d'innovacions com el valor doble de les cistelles els darrers 2 minuts de cada quart. A la mitja part es va celebrar un concurs de triples, que es va emportar Marc Travé, del Montgat, guanyant a la final absoluta Judit Moya, del Cerdanyola, campiona en categoria femenina. Marta Urbano, jugadora del Roser, i de l'equip Magenta, màxima encistelladora entre les fèmines.
10: Bueno, molt bé, molt bé. Jo crec que és una festa del bàsquet, és una tradició de cada any, noves cares, nous jugadors, noves jugadores. Crec que aquest format també dona una mica de dinamisme, al final no es fa tan pesat, la gent s'ha quedat fins al final del partit. Bueno, molt bé, molt bé. Jo m'ho he passat molt bé avui, totalment, totalment. A més, no tens pressió, és això, no tens la pressió de guanyar o perdre, sempre guanyar mola una mica més, no? Però no, molt, molt divertit, molt divertit.
9: Rafael Melgarejo, del Sant Feliuenc, va ser amb 24 punts el màxim encistellador del maig.
11: Sí, vale, bastante atractivo el evento, bastante contento y la participación que hemos tenido hoy. Muy buena la programación, todo ha salido como nos han inscrito, nos han invitado. Y contento, contento porque vinimos a disfrutar, pero bueno, nos llevamos la victoria. De eso se trata, ¿no? Del espectáculo, y yo creo que el formato estuvo bastante bien. Participamos los dos equipos mixtos, uno por un lado y uno por el otro, pero nos ayudamos entre los dos. I bastant atractiu el formato, me gustó.
9: Amb entrada gratuïta, la Festa Vic va ser total, amb un gran ambient i molt públic al Castell d'Emplanes, amb la transmissió en directe de la Xarxa Més.
2: Ràpidament repassem a l'actualitat de l'handbol a la Lliga Asobal. Ahir va jugar el Granollers.
3: Va acabar guanyant 33-25 davant el Frigoríficos Morrazo. El Barça ja havia jugat el seu partit el 15 d'abril. Havia acabat guanyant el Conca en aquesta jornada, el partit corresponent d'aquesta jornada.
2: Això va dir el tècnic Antonio Ramà.
12: Doncs s'ha notat una mica aquesta tensió, no? Aquesta pressió la tenien per ser les coses. Tenien moltes ganes, un partit que havent fet les coses o sent una miqueta més efectiu en atac, podria haver trencat abans i podria haver tingut un marcador una mica més pujat. Al final és un equip que molt bé les coses difícils, que va molt bé contra un, que defensa, que té molt bona punteria. Jo penso que l'equip ha donat un tomb el que volia fer i molt content per la victòria.
2: A la plata masculina, penúltima jornada pel Barça Atlètic.
3: Ha guanyat 27-26 el Burgos.
2: I a la divisió d'honor or femenina, penúltima jornada pel Lleida.
3: Ha guanyat 32-29 el Caja Rural Cleva.
2: Així estan les coses pel que fa a l'handbol. No marxeu, 3 minuts i més esports aquí a l'Enjoc.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus... Sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
15: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
16: ¿Está aquí?
17: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
18: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Vinga, 2:15 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. És moment de parlar d'hoquei patins. Avui hem viscut l'última jornada de la Lliga regular, en l'hoquei Lliga femenina, 26a jornada, i ens ha deixat, sobretot, la gran notícia de la salvació, ara sí, ja matemàtica, de l'Alpicat. Aquests són els marcadors de la jornada.
2: Sí, tot i que ha acabat perdent l'Alpicat davant del Vigues per 3-1, però l'ha ajudat la victòria del Vilassana davant les Rutes per 0-3, que ha fet bo els dos punts de diferència que tenia respecte a les Rutes a la classificació. Per tant, cap català perd la categoria, i això vol dir que la temporada vinent hi haurà un català més a l'hoquei Lliga Iberdrola. Victòria del Manlleu golejar davant del Mieres per 1-10, el Telecab ha guanyat el Sant Cugat per 0-2 i la victòria del Cerdanyola se l'ha acabat emportant de la pista del Palau per 2-3.
1: Doncs a la Vilassana, que ha guanyat a la pista de les Roses, li ha fet un favor a l'Alpicat i ha refermat aquesta primera posició claríssima a la Lliga regular, que farà que s'enfronti al quart, que és el Palau. Per tant, tindrem duel català. El 23 de maig començarà les semifinals del play-off, el millor de 3 a la pista del Vilassana. Vilassana Palau, abans recordem, pròxim divendres, Vilassana Fraga, les semis de Champions a Coimbra, i la setmana següent encara hi haurà la Copa de la Reina. Per tant, moltes coses a disputar per part d'un Vilassana que ho pot guanyar tot. L'Anna Freixa parlava amb la Maria Porta, la jugadora del Vilassana, que ha anunciat aquests dies que es retirarà, i això ens deia.
3: Contentes per acabar primeres de la fase regular. Realment crec que és un premi a la feina ben feta que hem fet durant l'any, perquè crec que hem tingut partits complicats, hem tingut moments complicats i hem sumat en pistes molt complicades. Sí que és veritat que l'Alpicat per nosaltres... O sigui, sí que és veritat que l'Alpicat s'ha salvat gràcies als nostres 3 punts, però al final és el que ja està. O sigui, nosaltres sabíem que anàvem aquí a les Roces i anàvem sí o sí a sumar els 3 punts. No pensàvem en si l'Alpicat se podria salvar o no, però al final contenta perquè s'hagi salvat un equip de Lleida, de casa nostra, i que es pugui repetir també el derbi un any més a la categoria.
1: I a tot això, el Palau, que serà el rival del Vilassana, ha caigut davant del Cerdanyola, 2-3, un Cerdanyola que encara té opcions de jugar a competicions europees en funció de com vagi el repartiment, en aquest cas, de les places. Després del partit, aquest 2-3 del Cerdanyola a la pista del Palau, això deien els entrenadors Queco Iglesias i Sergi Coll.
4: Después de una temporada larga y, bueno, tener un poco... estar posicionados en la cuarta plaza, pues nos ha llevado a hacer un partido más de voluntad que de cabeza. Nos faltó un pelín de concentración. Bueno, por un partido que se nos había puesto de cara de inicio y que estábamos dominando, pues minuto a minuto hemos ido perdiendo el sitio y bueno, al final se lo ha llevado el Cerdanyola.
5: Com sempre mana el resultat, és molt bona perquè acabem guanyant una pista molt complicada. L'equip ha sabut fer les coses que tocaven en tot moment, tot i començar per darrere en el marcador, i al final ens hem acabat imposant en un partit que jo ja preveia que seria així d'intens i així d'atractiu, i crec que no ha decepcionat en aquest sentit, i per tant, molt content per la victòria.
1: Doncs a Vilassana Palau, com dèiem, una de les semifinals. L'altra la jugaran el Fraga i el Telecable, un conjunt de Gijón que avui s'ha imposat 0-2 a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Ignasi Riera.
6: Finalitzada l'última jornada de la Lliga Hockey Iberdrola entre l'hoquei patint Sant Cugat i el Telecable de Gijón, amb resultat negatiu pels locals, que han perdut 0-2 en aquesta última jornada. Estem amb Borja Ferrer, l'entrenador de l'Oxigen Sant Cugat. Com has vist el partit, Borja?
7: Bueno, he vist que hem patit molt, ens ha costat molt la sortida de bola, un equip amb molt de talent, molt físic, molt, molt complet, i sí que bueno, a través de la defensa hem anat creixent mica en mica i hem tingut poques ocasions, no hem estat efectives, i el Gijón, pues, òbviament, ha plasmat la seva superioritat.
6: Amb aquesta derrota queden novens a la classificació. Com valores una mica tota la temporada en la Lliga Iberdrola?
7: Bueno, la valoro simplement bé, ¿vale? Perquè està clar que per treure una, o sigui, per poder dir que era una temporada notable, doncs, ostres, o fins i tot excel·lent, hauríem d'haver fet o guanyat la UIC Cup o tornar-nos a haver classificat per Europa, no? Sí, la veritat que és una temporada pues, de transició on les jugadores joves han agafat més protagonisme en l'equip, però bueno, són excuses. Al cap i a la fi és una temporada que ve i ja està, i l'any que ve doncs, a buscar més nota.
6: Moltes gràcies, Borja. Doncs fins aquí la temporada de la Hockey Lliga Iberdrola, amb el Sant Cugat col·locat en novena posició.
1: I com us dèiem, la gran notícia de la jornada, la salvació de l'Alpicat, tot i perdre a la pista de la Vigas i Riells. Doncs la derrota de les Roses davant del Vilassana ha acabat ajudant el conjunt lleidatà. La seva capitana, Arantxa González, estava ben contenta, ens ho deia aquesta tarda.
8: Bueno, tot i haver acabat una mica amb un gust agredolç, sí que és veritat que per nosaltres és un orgull pues, haver pogut mantenir la permanència, tot i que no sigui guanyant l'últim partit. Però vam fer la feina a casa la setmana anterior i sabíem que la nostra afició sempre ens acompanya. I no només al final és un premi per nosaltres, sinó per tota l'afició que porta apoyant-nos tota la temporada. I bueno, al final poder seguir a Hockey Lliga un any més és per nosaltres com intentar deixar de ser les novates de la categoria, per dir-ho d'alguna manera, i pues, poder afrontar nous objectius i mirar una mica més endavant, veure com creixem també. Sí, un altre any a Hockey Lliga sense haver de fer el sube-baja, que es diu de quan puges-baixes, pues, és una manera d'enriquir també l'equip, les jugadores, el club, donar nom, que hi hagi un altre cop un derbi a nivell de Lleida. Pues, també és una manera de fer nom, de fer conèixer la població, de fer conèixer l'esport i pues, que tot això pugui arribar pues, més lluny i sobretot pues, enriquir a la base que es curteix, diguéssim, de veure partits i de tenir pues, el nivell que tens i de poder tenir jugadores pues, que comencen a entrenar amb Hockey Lliga i així una mica. Així que al final, bàsicament, pues, un orgull i molt contenta pues, de poder seguir a Hockey Lliga.
1: I 37 minuts, això pel que fa a l'Hockey Lliga Femenina. A la masculina, ahir divendres es va jugar en jornada unificada l'última jornada de la Lliga regular i tot es tanca amb aquests marcadors.
2: Amb la victòria golejada del Barça 8-4 davant del Ribes, el Calafell va guanyar el Cerdanyola 4-1, empat a 2 entre el Sant Just i el Xum, el Lleida es va imposar el Reus per 6-7, empat a 3 entre Noia i Caldes i victòria de l'Igualada davant del Voltregà per 5-2.
1: Doncs amb aquests marcadors, el Liceo ha empatat a punts amb el Barça, però un millor gol a Veraix, ha acabat campió de la Lliga regular i ja tenim definits els quarts de final, que seran Liceo-Lleida, Barça-Noia, Igualada-Calafell i Reus-Voltregà. Aquests seran els partits que jugaran als quarts de final. Recordem, a partir del 16 de maig començaran aquests quarts de final. Recordem que ja sabíem que Caldes, Sant Just i Cerdanyola, tres equips catalans, perden la categoria. Ahir el Barça acaba golejant Ribes i això deien després del partit el tècnic Ricard Ares i el jugador Ferran Font.
9: Hem fet la feina que era guanyar el partit i esperar la derrota en una altra pista no ha passat, però bé, hem certificat la segona posició i després de la Champions doncs ja arrenca el play-off amb un rival dur com el Noia. Sabem que tenim el factor casa tant a les quarts com a les semis i per tant, bueno, pas a pas, ara ja a centrar-nos en la final eight.
10: Bé, hem aconseguit la victòria, que és el que volíem. Crec que hem donat un pas endavant amb atac, hem sigut més contundents. Crec que hauríem d'haver sigut més contundents en defensa. Necessitem fer-ho de cara a dijous que ve. Ara tenim el repte de la Champions, que en tenim moltes ganes. I res, preparar-nos per aquest partit amb l'Sporting i després, quan hagi acabat la Champions, pensarem amb el Noia.
1: I a tot això, el Reus va tornar a perdre, en aquest cas davant del Lleida, 6-7. I, per tant, gran victòria dels lleidatans, que, com dèiem, s'enfrontarà al Liceo a quarta final a partir del 16 de maig, al millor de 3 partits. Com va anar aquest resultat? La nova ràdio, Aleix Pérez.
11: El Reus Deportiu tanca la fase regular amb una derrota davant el Lleida per 6-7. El conjunt reusenc ha firmat una primera part molt solvent amb les hienes de Martí Casas i Marc Julià als primers compassos del partit. Jordi Badia ha retallat distàncies després d'una bona recuperació a camp rival, encara que Guillem Jansà ha posat de penal el 3-1 abans del descans. Carles Casas ha posat el quart per roig i negres, però Sebas Moncusi s'ha erigit com el millor jugador del partit amb dues hienes consecutives per posar el 4-3. Martí Casas, el jugador de Mataró, ha aprofitat a una falta directa per posar el cinquè, encara que Badia i Ojeda han posat la igualada a 5. Moncusi ha firmat el seu hat-trick a 4 minuts i mig pel final i Migueles ha posat el setè pels lleidatans. Després ha servit el penal convertit per Martí Casas als últims segons. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu Brasília.
12: Bueno, jo penso que el Lleida s'ha pogut aprofitar les errades que hem comès nosaltres amb molta eficiència i ha sabut jugar el seu partit. Penso que nosaltres avui havíem de guanyar per tot el que estàvem proposant. Si havia de passar algun dia això que ha passat avui, millor que passés avui.
11: Els Roig i Negres acaben la fase regular en cinquena posició i es batran amb el Calafell i el millor de tres amb el factor pista en contra. En un futur més immediat jugaran aquest dimecres als quarts de final de la Champions League davant el Benfica.
1: Sí, i dijous el Barça davant de l'Sporting. Els quarts de final de la Lliga, per cert, els matisem, eh? Liceo, Lleida i Barça-Noia, com dèiem, i Igualada, Voltregà i Calafell-Reus. Un altre partit que es va jugar ahir a Noia Caldes, 3-3, empat entre aquests dos equips. Després del partit escoltàvem Aleix Esteller i Xus Fernández, que es retira.
13: Sí, és un partit estrany perquè cap dels dos equips jugava amb res a nivell de classificació i la temporada, doncs, penso que a nosaltres se'ns ha fet llarga en aquests últims partits. Però sí que és veritat que també hi havia el tema del Xus, saps? Molts som companys seus, hem sigut companys seus i també era un partit d'una sensació una miqueta estranya i penso que els primers minuts marcarien molt el devenir del partit i penso que no hem entrat ben com potser hauríem d'haver entrat i això ens ha afectat una miqueta, sobretot amb la dinàmica del partit.
14: Quin final, no? No. Molt content. Pagaria per tornar a acabar així, la veritat. No, molt content. Sí, crec que han fet dos o tres pals, no? I després hi ha hagut alguna jugada que potser els àrbits podrien haver pitat alguna cosa més, però bé, nosaltres portàvem una dinàmica molt, molt bona, hem fet una segona volta molt bona. Ens ha penalitzat la primera volta, però bé, veníem aquí a competir igual que la setmana passada i penso que ho hem fet molt bé.
1: Doncs així està l'hoquei Lliga Masculina en espera, com dèiem, a partir del 16 de maig, als quarts de final del play-off pel títol. I amb més competicions que estan arribant ja a prop del seu final. L'hoquei Lliga Plata, grup nord, jornada número 20, amb aquests marcadors avui dissabte.
2: Sí, tenim tres partits que ja han finalitzat. L'empat a 4 entre la companyia de Maria i el Vic. El Sant Cugat en el duel directe amb l'Alpicat per aconseguir la salvació s'ha acabat emportant la victòria del Sant Cugat 5-3. Per tant, s'assegura ja la permanència perquè són 6 punts de diferència respecte a l'Alpicat quan en queden 6 per disputar-se i, a més, doncs, amb l'Average guanyat. I el duel entre el Gec i el Mataró ha acabat amb empat a 2.
1: I demà diumenge dos partits més, a més un partidàs per la primera plaça que podrem veure a l'enjoc.
2: Sí, el duel entre el Lloret i el Manlleu. El Manlleu és el líder amb 40 punts, el Lloret és segon amb 38, per tant, aquí la primera posició en joc. Recordem, puja directament al primer i el segon fa promoció amb el segon de l'altre grup. També demà, això serà a partir d'un quart menys 5 de la tarda en directe a l'enjoc. I a les 8 del vespre, el Reus B, Tordera.
1: I pel que fa al grup sud, 20a jornada, 3 partits avui dissabte.
2: Sí, encara tenim un que està en joc, que és el duel entre el Palafrugell i l'Igualada B. De moment, 2-2 d'aquest partit. Mira, acaba de finalitzar 2-2 aquest partit. Recordem que l'Igualada B és el líder indiscutible, amb 46 punts. Ara mateix segon el Vilafranca i el Palafrugell, després d'aquest empat, doncs, és a la quarta posició. La resta de partits, el Vilafranca guanyava i, per tant, doncs, aconsegueix aquesta segona posició. S'ha imposat a l'Alcoi per 1-6 i victòria del Girona davant del Congrés per 3-1.
1: I demà dimensi dos partits més.
2: A 1:15 del migdia, Barça Atlètic Vendrell i a 1:00 Espanyol Olot.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: I pel que fa al waterpolo, no hi ha divisió d'honor femenina per disputar partits internacionals, però sí l'última jornada de la Lliga regular a la masculina amb aquests marcadors.
2: El duel entre el Cavall i el Sant Andreu s'ha resolt a la tanda de penals després de l'empat de 12. S'ha emportat la victòria al Cavall a 16-15, per tant, un punt pel Sant Andreu i dos pel Cavall. El Sabadell ha acabat guanyant l'Echeide per 12-20. El duel entre el Mediterrani i el Barceloneta se l'ha emportat el Barceloneta 5-24. El Catalunya-Mataró ha acabat amb victòria del Mataró 10-20 i el duel entre el Terrassa i el Rubí se l'han portat al Rubí per 14-15.
1: Doncs com ha anat aquest partit, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa?
15: Festival ofensiu, 29 gols i la salvació del Rubí a la butxaca. El conjunt ballesà donant la sorpresa després de guanyar el Club Natació Terrassa per 14-15. El que semblava a l'inici del partit, doncs, una mica de sona a les orelles del Club Natació Terrassa afrontant aquest partit, s'ha convertit en una realitat, i és que el conjunt del Rubí ha estat dominant tot el partit, i excepte el tram final, on el Terrassa ha pogut neutralitzar aquest avantatge del conjunt rubinenc. El conjunt del Rubí, aprofitant les errades en atac i també la contra, han pogut aconseguir la victòria que necessitaven aquests punts per poder aconseguir la salvació, i és que el Terrassa ha tingut a les seves mans l'opció de poder empatar i portar el partit a la tanda de penals, però finalment el Rubí ha aprofitat les seves oportunitats i amb aquest resultat de 14-15 finalment ha aconseguit aquests 3 punts en una victòria molt celebrada a la piscina de l'Àrea Olímpica. El Club Natació Terrassa ja pensa en la competició de Lliga en quant al play-off. Un Sergi Mora que s'ha mostrat molt crític amb l'actuació del seu equip i diu que els partits s'han d'afrontar al 100% i també ha demanat disculpes a l'afició garenca.
1: I demà diumenge hi haurà un últim partit a la divisió d'honor masculina de waterpolo.
2: A 3:45, Boadilla-Barcelona.
1: I en tenis taula, superdivisió masculina, penúltima jornada amb aquests marcadors.
2: Ahir divendres, aquests resultats, a Borges va llegir un empat a 3, l'Hospitalet va guanyar l'Alzira 0-4 i l'Escala va perdre davant del Priego per 0-4.
1: Com va anar aquest partit, Ràdio L'Escala, Ivan García?
16: Adeu amb el cap ben alt del club tenis taula Ser L'Escala a la superdivisió masculina. El conjunt escalenc s'ha acomiadat de l'elit a casa amb una derrota clara per 0-4 contra el Cacassur, l'actual campió. Malgrat que el descens ja estava certificat des de la jornada anterior, l'afició no fallava i omplia la sala polivalent per acomiadar l'equip de la màxima categoria. Ha estat una temporada de lluita desigual. La majoria d'equips han duplicat el pressupost dels empordanesos. Si a això li sumem les absències del taiwanès Xiguaié, un dels millors palistes de la Lliga, i els problemes de salut mental d'Iker González, la salvació s'ha tornat impossible. David González, delegat del CER.
17: Per molt que entreni, per molt que m'esforci, per molt que hi posi tot, és difícil de poder... Tot i que aquestes últimes temporades doncs, hem sigut competitius i hem tret bastants punts, més dels que ens pensàvem que podíem arribar a treure.
16: L'Escala posa fi, doncs, a una etapa d'or a la màxima categoria. El darrer descens va ser la temporada 2013-2014. Ara tocarà refer-se per tornar-ho a intentar.
1: I avui ha jugat l'Olot.
2: Ha acabat guanyant el Pontevedra per 0-4.
1: I a la superdivisió femenina de tenis taula, penúltima jornada.
2: Hi havia dos partits ahir que es van disputar en divendres. El Vic va guanyar 4-1 al Jaén i el Tramuntana Figueres va perdre 1-4 davant del Burgos.
1: On va anar el triomf del Vic, Ràdio Vic, Pep Portet.
18: El Girbau Vic tenis taula es va imposar ahir per 4-1 a l'UHC Jaén, segon classificat en un maig més ajustat del que reflecteix el marcador final. El partit va començar amb una victòria fàcil de Japonova davant la jove Martina Sanz per 3-0. El Girbau Vic va empatar el partit amb el triomf de Honoka Kawakita davant Paula Bueno per 3-1, però sense molta sensació de superioritat per part de la jugadora japonesa. Gaby Fejer va posar les d'Osona per davant guanyant Sara Ramírez per 3-0, tot i que els tres jocs van ser molt igualats. Martina Sanz es va refer d'un mal primer joc davant Paula Bueno, que va guanyar 11-6, i la jove jugadora maresmenca del Girbau Vic va capgirar-ho del tot per guanyar per 3-1 i posar el 3-1 al marcador. Gaby Fejer, en el maig decisiu, no va donar cap opció a Japonova, imposant-se per 3-0. Fejer destacava la importància del triomf i la bona aportació de les joves, a més de no mostrar-se massa contenta amb el seu joc, tot i les dues victòries.
19: Sí, sí, la veritat que no ha sigut tan fàcil amb el que sembla 4-1. Jo sabia que la Sofia no jugaria ja que està al Mundial, Llavors, no vam canviar tampoc el partit perquè no jugui ella. I mira, les lletres ens han sortit superbé i al final hem aconseguit guanyar el partit. També he de dir que estic molt orgullosa de les joves de casa, tant la Martina, la Irina, la Sílvia, la Camila, perquè estan fent una gran temporada.
20: El triomf torna a posar les biguetanes en posició europea, plaça que s'hauran de jugar a la darrera jornada al local del Clíniques, a Linares, amb tres equips lluitant per una única posició europea.
0: El reportatge en joc.
1: Dani Juncadella és un pilot d'automobilisme d'una llarga trajectòria que aquesta temporada ha aconseguit debutar a la Hypercar, la categoria reina del Mundial de Resistència. En paral·lel, Juncadella forma equip amb el campió del món d'automobilisme, Max Verstappen, en una altra categoria del món del motor, a la GT World Challenge Europe Endurance Cup. El 16 de maig disputaran junts una prova mítica a les 24 hores de Nürburgring. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Aliaga.
21: El pilot barceloní Dani Juncadella Pérez Sala, de 35 anys, va debutar el passat 18 d'abril a la màxima categoria del Campionat Mundial de Resistència, la Hypercar. Ho va fer en un circuit de renom, Imola, Itàlia, i al volant d'un cotxe nou en el Mundial, un Genesis desenvolupat per Hyundai.
22: Home, és un somni per mi estar a la categoria número 1 del món de resistència, i la veritat és que tenim ja des d'un principi molt bones sensacions amb el cotxe. Crec que hem començat amb el peu just i bueno, ara queda molt de temps per davant per desenvolupar aquest cotxe i fer-ho realment competitiu.
21: Seran un total de 8 curses en aquesta primera experiència de Juncadella a la Hypercar. El fet de debutar en la categoria i de conduir un cotxe que també és nou fan que el pilot català sigui prudent quan parla dels objectius per a la temporada.
22: Jo crec que sobretot créixer pas a pas. La intenció no és... No em fico al final cap pressió per tema de resultats, perquè sabem que és un camí llarg i ja competim contra marques que porten molts anys desenvolupant un cotxe i bueno, sabem que al principi serà difícil, però crec que podem somiar per fer algun bon resultat a final d'any.
21: El projecte de Genesis té com a ambaixador un pilot mític, el belga Jacky X, dues vegades subcampió del món de Fórmula 1 i sis vegades guanyador de les 24 hores d'Le Mans.
22: Bueno, al final Jacky X és una figura que és una figura molt important per la marca, però crec que a nivell de competició al cotxe, òbviament, pues ara ja no és que tingui cap influència sobre el desenvolupament del cotxe, però òbviament estar rodejat de gent com el Jacky X sempre és un honor i és un tio brutal, la veritat, i bueno, poder tenir-ho tan a prop, i la veritat és que té una passió increïble per les carreres, perquè està sempre amb nosaltres, o sigui que és bestial.
21: En paral·lel a la Hypercar, Dani Juncadella participa en altres projectes del món del motor. El més destacat és el GT World Challenge Europe Endurance Cup, un campionat en què forma part de l'equip Mercedes-AMG, liderat pel tetracampió del món de Fórmula 1, Max Verstappen. El 16 de maig competeixen a les 24 hores de Nürburgring.
22: Sí, molt bé. La veritat és que per mi és un somni poder córrer amb ell una carrera tan important, i que per ell és el primer any que la fa, i que compti amb mi també és un honor i també és un fruit de tot el treball d'aquests últims anys, i bueno, és que és una persona bestial, també una mica com el Jacky X, un superapassionant de les carreres, de la competició, del màxim nivell, i té unes ganes brutals de competir allà, i per mi poder compartir el cotxe amb ell pues és únic, i la veritat és que moltes ganes d'estar allà en Nürburgring competint.
21: Dani Juncadella és fill de Javier Juncadella, expilot de ral·lis i fórmules dels anys 70, i nebot de Luis Pérez Sala, expilot de Fórmula 1. Es pot dir que l'automobilisme li ve de família.
22: Sí, la veritat és que tant el meu pare com per part de la meva mare, el meu oncle, han competit a màxim nivell. Però jo realment recordo els meus inicis com... que a mi em va fer... em va trucar l'atenció la Fórmula 1 i la competició de cotxes. Més per del Fernando Alonso, perquè jo seguia la Fórmula 1 i ell va ser el primer espanyol que va realment fer un resultat supercompetitiu, que va guanyar una carrera, I recordo que quan va passar això vaig pensar, ostres, jo vull ser com el Fernando Alonso.
21: De la seva extensa carrera en el món del motor, Juncadella destaca un moment, la victòria al Gran Premi de Macau de Fórmula 3 l'any 2011.
22: Sí, jo he tingut èxits molt especials en la meva carrera esportiva, però segurament el més que millor recordo i que per mi és un moment únic és guanyar el Gran Premi de Macau el 2011. És un Gran Premi de la Fórmula 3 que és considerat com el campionat del món i antigament aquella carrera pràcticament significava signar un contracte a la Fórmula 1. Després, ja els meus anys ja va canviar una mica i no t'ho assegurava del tot, però bueno, va ser un moment únic. Encara sóc l'únic espanyol d'haver guanyat aquest Gran Premi i és una cursa única que guardo realment amb especial estima i és un Gran Premi únic.
21: La Fórmula 1 no va arribar i això li va provocar una decepció que per sort ja ha superat, però sí que està vinculat a aquesta competició com a pilot de proves de diversos constructors.
22: Sí, vaig estar a Force India al seu moment, també a Williams, Fórmula 1, després vaig estar al simulador de Mercedes i el de McLaren, a Fórmula 1 ja més endavant, i aquests últims 2 anys amb Aston Martin al simulador, també fent algun test amb el cotxe i òbviament, pues, estar en contacte amb el món de la Fórmula 1 per mi sempre és interessant perquè estàs treballant amb els millors del món i és superespecial i és una cosa que sempre valoro.
21: Hi ha alguna prova o especialitat que no hagi disputat? De fet, n'hi ha una que no descarta provar en el futur. Una pista. Es corre pel desert.
22: Jo crec que hi ha moltes que no he experimentat, però que m'agradaria viure. La veritat és que no ho tinc del tot clar. La Fórmula E mai m'ha interessat del tot. La IndyCar tampoc, però algo que sí que ja més endavant em pot interessar és el Dakar. No, un cotxe, això segur.
1: Vinga, recta final del programa. Descans al Sadar, Osasuna 0, Barça 0. Descans a la Lliga CB, Burgos 47, Lleida 55. I ha acabat el partit de futbol americà, Badalona Dracs 13, Black Demons 27. No tenim temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
5: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
23: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
24: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
25: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
26: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
27: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
28: Gràcies per escollir-nos.
29: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona al Passeig de Gràcia per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumut Flotilla, Tiago Ávila i Saif Abukeshek, detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat d'aquests dos activistes que, a més, estan en vaga de fam en una presó israeliana i també han denunciat tortures i maltractaments. I les farmàcies catalanes estan tenint problemes durant tot el dia d'avui a l'hora de dispensar medicaments amb recepta. Segons les primeres informacions, la incidència ha començat entre les 10 i les 11 d'aquest matí i afecta totes les farmàcies de Catalunya. Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic, impedeix, doncs, el subministrament de medicaments als usuaris que hi van amb recepta. Sí que es poden comprar, això sí, medicaments sense recepta. I el Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, una xifra que supera els poc més de 1.700 casos registrats durant el curs passat, coincidint a més avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. Creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. Parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat i ara investiguen la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I en l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentàgon, Sean Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I a hores d'ara el Barça juga al camp de l'Osasuna. El resultat al descans és d'empat a 0. Els blaugranes, recordem, poden ser campions aquesta jornada si avui guanyen i demà el Madrid no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Vamos, chicos.
3: Venga, venga, venga, venga. Vamos, rápido.
4: El momento de la verdad.
5: Ya era hora de que llegara el momento, pienso yo.
6: ¡En marcha!
7: ¿En marcha?
8: Bien, vamos allá. Vamos allá.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Funky Tracks Radio.
2: Has tomado una decisión. Y es la adecuada.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.